0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
3: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan són parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

can't go wrong trying to make things right.

0: ridiculous.
1: Escoltes i cas.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. La Moncloa defensa que és un cas de persecució judicial només per intentar tombar el govern de Sánchez. La ministra Diana Morán ha condemnat la decisió.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del Partit Popular, Carmen Fúnez, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
1: Des de Sumar, el soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o bé les espanyoles. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui és l'últim dia de la campanya.

0: campanya electoral del Marroc. El Regne Lauita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a centre i en un país embarcat en grans projectes faraònics com l'estadi Hassan II. Els indicadors macroeconòmics del país són bons, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves.
1: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump. Un Donald Trump que ha vist com quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, la NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
0: Avui hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, del director valencià Roberto Hueso, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà el premi a millor interpretació. Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de que la desnonessin.
0: Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer a la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida. El seu entorn explica que es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. També expliquen que va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però que el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Inaya era el seu advocat.
2: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en TET es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menors.
0: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres.
1: Esports. La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
0: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
0: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
3: Fins aquí les notícies.
4: Bon dia, matiners. Hem arribat al dimarts, el dia favorit dels matiners per engegar la setmana. Jo tinc una pregunta que vull traslladar a tots els oients, sobretot els que ara mateix aneu per la carretera. Maiol, tu que ets un bon conductor, bon dia.
5: Bon dia.
4: Per què la gent va pel carril del mig?
5: Perquè un dia ho va, escriure, ho va dir Andreu Buenafuente no en un monòleg que va dir als conductors els hi passa al revés que les papallones, que quan pugen al cotxe es converteixen en capull.
4: És que estic adelantant tot el dia per la dreta quan baixo.
6: Home, millor que avancis per la dreta que no pas per l'esquerra.
4: No, però hauria de
5: pensar
4: per l'esquerra.
7: Home, no.
5: Però si van pel del mig... Bueno, clar, perquè l'esquerra...
4: No em dóna la gana, perquè després he d'anar... Jo sempre vaig per la dreta, bé.
5: A mi un dia em van multar per anar pel mig. Però
4: és que des d'aquell dia jo...
5: I vaig pensar...
4: He començat a circular per la dreta. En tot cas, avui és l'últim dia de l'estiu.
5: Oh.
4: Comencem.
8: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia, matiners. Avui és dimarts, 22 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, com us estàvem comentant, avui és l'últim dia de l'estiu. Això sí, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Diana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Igualada veurem sortir el sol a les 7:41 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 10 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Albert Om acaba de publicar nou llibre, Què dirà la gent, i en una entrevista al Nació per promocionar-lo ens ha deixat aquesta cita meravellosa. Trobo plaer en el record. Per mi és com viure dues vegades.
0: Comencem amb aquesta frase, amb aquest titular de l'Albert Om. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs parlarem de noves evidències de com afecten les pantalles als nens, farem la prèvia de l'amnistia amb el periodista Ernesto Ekaizer, parlarem de salut amb Rafa Vilà San Juan i tindrem una planificadora de divorcis. Després t'explico.
0: Oh, m'encanta. Estem en època...
2: Per això,
0: després de l'estiu...
2: Servei públic.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Bé, arrenquem el programa d'avui amb un dels cantants més irreverents del país.

0: No vull deixar és un dels molts èxits que han creat Stay Homes, i en aquesta ocasió, amb una col·laboració per emmarcar, els acompanya Albert Pla. Avui li dediquem el programa a ell perquè avui és el seu aniversari. Números rodonets, Pla? En fa 60. Per tant, per molts anys estimat i respectat, Albert, ja saps que els 60 són els nous 50. O això diuen.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, Matías.
0: M'he quedat sorprès amb el que han decidit les principals televisions dels Estats Units, aquest boicot a Donald Trump, Realment un pas endavant,
2: I a més, una d'aquestes és la Fox.
0: Exactament.
2: Una mica de la
0: plamiga,
2: de
0: no? La plamiga de Trump.
2: Doncs mira.
0: Bé, en tot cas, què més ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ahir la Carola Gil ja us va dir que s'havia de fer una subhasta d'objectes de
0: Lluís
2: Pardot.
0: I tant.
2: Estaves molt interessat en saber com anava el resultat.
0: No especialment, però sí que ens va dir que era una subhasta bastant popular perquè crec que començava tot a partir dels $100 o 100 euros, no?
2: Els hereus de l'actriu, que són el fill i la seva fundació d'ajuda als animals, han recaptat, poca broma, gairebé 1 milió d'euros.
3: Déu-n'hi-do.
2: I la cosa ha anat molt més bé del que s'esperaven. Per exemple, un braçalet d'or, que tenia una estimació d'entre 800 i 1.200 euros, s'ha acabat adjudicant per gairebé 57.000 euros.
0: Molt interès hi havia segurament pels objectes de Brigitte Bardot.
2: I un dibuix que estava valorat en un màxim de 80 euros, doncs algú ha pagat 7.000 euros.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí. I jo encara no he pogut prendre unes botes que tinc de muntanya a través de Wallapop.
4: Per 15 euros.
0: Però escolta, no, una cosa, entenc. Les has firmat? Has dit que són teves o no?
2: Jo ja ho dic públicament, escolta.
0: No, és que això està bé. On no poden trobar les teves?
2: Amb quin
0: número de peu?
2: Amb 43. Escolta'm, i encara una altra notícia d'aquesta matinada que fa referència a un estudi que han fet les universitats de Bristol i Oxford. Gràcies a un superordinador i a la intel·ligència artificial han analitzat la publicitat que vam veure durant el Mundial de Futbol.
0: Sí.
2: No la de les pauses, El que es podia veure a les tanques publicitàries dels estadis. Vaja, la que veies sí o sí si veies qualsevol dels partits. La gran majoria, no ho diries mai, tenint en compte que són els Estats Units, el gruix del Mundial.
0: De què anava?
2: Doncs va ser... Doncs de menjar, begudes poc saludables, alcohol, apostes...
0: Que estrany.
2: I criptomonedes.
0: Que estrany.
2: Qui veia el Mundial veia un d'aquests anuncis perjudicials cada 7 segons.
0: Que això algun impacte al nostre cap ha de tenir, clar.
2: Algun. El menjar poc saludable s'emporta a la Palma més de 65.000 aparicions.
0: Quina bestiesa.
2: Ja pots anar educant els teus fills.
0: Sí, els meus.
2: Sobre el valor de l'esport, que miren el futbol i pensen... Coca-Cola i hamburguesa.
0: Clar, si és que això és des de petits ja els estan educant així, després venen aquí i es sorprenen que mengem enciam. Saps què vull dir-te? Vaig a buscar les teves botes per Wallapop.
2: Va.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu.
0: 2 minuts, arribem a 5:45 del matí. Us acompanyem, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners des de Catalunya Ràdio. I avui al món, després de tot el que sabem i d'aquestes males notícies, serà un lloc millor per videojocs com el dissenyat per en Darius. Andreu Merino.
5: El seu nom és Darius Atanasio, té 15 anys i és madrileny. Avui i demà participarà a les Olimpíades Internacionals de la Tecnologia en representació de l'Estat espanyol. I ho farà amb el videojoc que ha dissenyat, que es diu Màscara, i que pretén ser una eina contra el bullying. Al llarg de l'aventura gràfica, els usuaris han d'anar ajudant el protagonista davant de situacions d'assetjament que es va trobant. Segons en Darius, el missatge a transmetre està clar. No hem de callar davant del bullying. De fet, el videojoc comença amb una pregunta que ho deixa clar. Davant de l'assetjament, qui vol ser?
0: En un minut arribem ja a 5:45 del matí. 3 bones notícies per engegar aquest dimarts. El famós Mico del Japó tindrà el seu propi llibre explicant la seva vida, Marta.
4: A veure, tots recordareu el Mico Punch, aquell Mico no, que es volia integrar a la manada després que la seva mare l'abandonés. Doncs bé, ara es veu que una editorial del Japó ha decidit publicar un llibre que es titula Keep Going Punch, la història del creixement d'un Mico bebé. Això és un llibre que té 48 pàgines.
0: Perdó, que és més llarg que el títol que la seva pròpia història.
4: Sens dubte, ara m'agradaria molt saber quants anys té el Punch.
0: Edat de mico o edat humana? És que no sé
4: no,
0: si
4: edat d'adolescent. Clar, no sé, m'agradaria ara. És un llibre que té 48 pàgines i amb més de 10.000 fotografies, que els cuidadors es veu que li han fet des de que era un bebé. un llibre que es publicarà el 26 de novembre i paral·lelament amb això, si us interessa, també es farà un conte infantil.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu. Hi ha Leioa, ja ho diré bé, Leioa, un poble basc, rescata joguines de fa 25 anys. Ot Serra.
6: Infants i adolescents van enterrar fa un quart de segle joguines, fotografies i textos amb un cert valor personal. Aquest diumenge va arribar el dia de recuperar-ho amb motiu del 500 aniversari de la localitat. Un miler de persones van fer una marxa fins al parc de Pinosolo i van desenterrar més de 1.500 tàpers i capses amb objectes. Ivan Rodríguez és l'alcalde de Leioa.
7: Serà un moment emocionant per ajuntar-nos tots, compartir-ho i fer comunitat.
8: Comunitat de Guitecó.
6: La iniciativa continuarà i el pròxim 31 d'octubre els infants nascuts entre el 2015 i el 2020 podran enterrar records que podran recuperar anys després.
0: Un quart de 6 del matí i un minut, una campanya de Change.org ha aconseguit 60.000 signatures per la televisió, perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics.
4: Sí, la iniciativa engegada per la Rosita, de 95 anys, ha estat tot un èxit aquesta setmana. Change.org ha començat una campanya publicitària amb la imatge de la Rosita, que es pot veure a moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. La Rosita fa 5 mesos que està ingressada i paga 25 euros cada setmana per poder mirar la televisió a la seva habitació de l'hospital.
9: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies. Today I looked in the mirror.
0: By surprise. The man I saw looking back at me. Doncs era el primer cafè del dia amb els matiners, tal dia com avui. De 1985 naixia el primer Farm Aid, el festival benèfic per ajudar els agricultors.
4: Darrere d'aquesta organització hi havia noms com Willie Nelson, Neil Young o Jen Mellencamp, que van decidir fer aquest macrofestival a Illinois amb l'objectiu d'ajudar els agricultors nord-americans que estaven ofegats en aquell moment, doncs, pels deutes i per les hipoteques. En només 6 setmanes van muntar aquell concert on hi van actuar noms com Bob Dylan, Billy Joel, B.B. King o Loretta Lynn. En total s'hi van reunir unes 80.000 persones i van recaptar més de 7 milions de dòlars.

0: Per cert, que s'ha viralitzat i molt l'entrevista de Jofre Llombart al podcast Focus, presentat per la Vanessa Raja.
1: Sí, Jofre Llombart ha parlat obertament i sense fissures de Manel Fuentes quan presentava al Matí de Catalunya Ràdio un ambient insuportable de crits i maltractaments que ha explicat així.
2: Jo el 2009-10 vaig patir un cas d'assetjament laboral per part de Manel Fuentes i ja des d'aleshores m'he proposat treballar de manera que no reproduís allò que vaig patir. És, avui m'enfronto amb tu, demà no puc viure sense tu. Avui et desbronco, demà et dono les gràcies. Avui et felicito, demà et critico de manera descarnada. Avui no puc viure sense tu, demà t'amenaço de que no tornaràs a trobar llocs de treball en aquest sector, si depèn de mi. I el maltractament és tot. És tota la muntanya russa, quan puja i quan baixa. Haver vist en primera persona com es genera un ambient tòxic, i aquí és on hi havia insults, amenaces, mals tractes, mal humor, canvis d'humor, el que ara es diu ghosting, crec que una part de tu es vacuna per intentar no reproduir aquella toxicitat en els teus ambients de treball.
3: Un valent, sens dubte, Jofre Llombart, també, en el seu moment, ho va comentar la Marta Romagosa. Mm-hmm. Per cert, que hi ha tensió a Mediaset.
4: Jorge Javier Vázquez tampoc té pèls a la llengua i ahir només començar el seu programa, el Diario de Jorge, va sentenciar el que està passant actualment a la cadena.
5: Són quasi les 6 de la tarde. Són quasi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos. Y ahora vamos, hecho histórico, hecho histórico.
3: Jorge Javier Martín, que ja està de volta de tot, que suposo que, se li està acabant tot el panorama. I escolta'm, uns tardets a la Quintana mai van malament. I, per cert, ja podeu veure a la plataforma 3Cat els dos primers capítols de la sèrie Gènesi.
4: I les persones que la van veure a la preestrena n'han dit això.
6: Conec tots els personatges que surten, crec que són molt encertats. El càsting està molt i molt bé, fantàstic.
7: Les caracteritzacions, el to, l'esperit, l'essència, per la gent que hem conegut, alguns dels protagonistes, més enllà del Ferran i d'en Juli, tens certa nostàlgia.
8: Quan tu veus pel·lícules de Hollywood, quan veus sèries, però realment la majoria de cops es fan grans bogeries, grans bajanades a nivell gastronòmic, que en aquesta sèrie crec que ha sigut una de les obsessions, aconseguir veracitat no només actoral, sinó també gastronòmica.
9: Hem sortit tots els periodistes gastronòmics amb ànsia de veure els següents, ens ha encantat, i clar, són els personatges que tenen aquesta aura, no?, que t'atrapen realment, i a nivell de cuina crec que serà una cosa meravellosa veure la construcció d'aquests plats, que em consta que ha sigut molt complicada reproduir tots els plats, és a dir, fer renéixer el bulli una altra vegada, o sigui que molt emocionats.
3: 8 minuts, 6:15 del matí, benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem que aquest primer cafè sigui molt millor escoltant-nos, i arriba el moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. I parlem de Belén Esteban, perquè acaba amb els rumors sobre una possible tornada a Mediaset.
4: L'excol·laboradora de Salva m'assegura que no ha vist cap contracte sobre la taula, desmenteix el seu fitxatge per una nova edició de Gran Hermano VIP i diu que a ella ningú li ha trucat.
10: A mí no me importaría volver a la tele. Lo que pasa que creo que la tele ya no me quiere. Porque como dijo Julia Janeiro, hay que dejar a las nuevas generaciones pisar fuerte. Yo lo que más he hecho es... Déjame el abanico, cariño. Yo lo que más he hecho de menos es la rutina, el día a día, porque hago mis colaboraciones, pero es verdad que un día a día la rutina, que te peinen, que te pongan guapa y todo eso.
3: I avui els Gavis també es colen a la premsa del cor perquè estan en plena promoció de La Bola Negra, que s'estrena, per ser aquest divendres. Ells sempre han triomfat treballant junts i, pel que diuen, no sembla que tinguin ganes d'anar per lliure, tot i que, evidentment, ja no siguin parella.
4: Al podcast de l'Script han explicat que no es veuen treballant per separat. Fins i tot Javier Calvo ha confessat que un bruixot francès, els va dir que l'èxit només el trobarien treballant colze a colze.
11: Jo no sabia ni qui era, ni nada, ni ell sabia qui era jo. Mira, sí, abre aquí, tal, abro no sé qué, y me dice, te va a ir muy bien, pero tu suerte es con él. Dice, separad todo lo personal, dice, todo, pero en el trabajo, your luck is with him.
3: Estava pensant, els estava veient ahir l'entrevista sencera de Script,
0: i dic, realment, com han gestionat la ruptura després de tants anys de relació de parella que pugui mantenir aquesta amistat i, a més, que hi hagi un projecte laboral pel mig com el que tenen.
1: Sí, tan sòlid, vull dir.
0: M'encanta.
1: Impecable.
0: Perquè, a més, crec que ho fan de veritat. És a dir, que no és de cara a la galeria.
1: Totalment.
0: Són un exemple. Un mirall on mirar-nos a l'hora de les ruptures. Per cert, volem saber també a aquestes hores del matí quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar ahir amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que diplomàticament defensa les relacions d'Espanya amb el Marroc.
13: Decidamos lo que decidamos, hagamos lo que hagamos, siempre va a estar Marrocos. Y yo creo que es importante que se mantenga un diálogo diplomático bilateral y europeo con Marruecos. Cada país es soberano para tener las relaciones que quiera con terceros. Lo que yo sí pido y exijo a Marruecos es el tipo de relación que tiene que tener con España.
12: A la tarda, Adrià Sales, cantant de la Pegatina, explica què implica dur 23 anys ja dalt dels escenaris.
14: Realment el que està passant gràcies a tot això és que ja tenim públic de totes les edats i venen des dels més petits, els més grans, gent de la nostra edat que ens venia a veure aleshores el 2005,
15: clar.
14: I ara ja ve els nens i tal, i és molt guai. I ens hem passat a ser d'un grup que toca a les 2-3 de la matinada per fer festa a un grup en un horari més familiar, 10-11, tal, que està molt bé perquè vingui tothom. Està molt bé.
15: És premium.
14: És meravellós.
12: I més enllà d'aquesta casa, hi encara cuejava la ressaca del derbi madrileny de futbol. Federico Jiménez Los Santos continua amb Mbappé i companyia en la diana, ja sigui per matisar el suport a Ceuta o perquè no compleixin el terreny de joc.
16: Pidiendo la expulsión inmediata de los invasores, de los delincuentes invasores, es decir, esos que ponen tiernecitos, cariñositos, blanditos, a dos canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos, encima inútiles, que ayer pues decidieron no jugar, no correr. ¿Para qué? Si ya han cobrado. ¿Para qué? Si en Madrid no hay nadie capaz de echarlos. Válgame Dios. Válgame Dios, Florentino. Estamos como España.
1: Válgame Dios.
0: Entre aquest i l'Herrera, jo crec que ens espera una temporada d'escoltar grans moments, perquè és que, a més, parlen ja sense cap tipus de fissura, eh?
1: Però cada vegada més, no? Està passant cada vegada més amb tothom, trobo.
0: Ens hem de relaxar una miqueta, que encara queden pràcticament 4 mesos per acabar el 2026.
1: S'ha d'espatllar algun micro,
0: us dic una cosa, vaticino que el 2027 serà pitjor, eh?
1: Sí.
0: No anirem a millor, jo ja m'ho veig a venir.
1: No, ara
17: ja està desbocau.
0: Tenim ganes d'eliminar aquest any, però alerta amb el que ens espera. De totes maneres, després d'escoltar Federico Jiménez Los Santos, és un bon moment per connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
18: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 22, últim dia de la temporada de Verge. Mercuri i Júpiter ens poden ajudar a mirar una mica més enllà del problema que tenim davant. És un bon dia per compartir idees, tenir converses que ens inspirin o atrevir-nos a pensar una mica més en gran. A vegades, una sola conversa ens pot obrir una possibilitat que no havíem contemplat. Així que avui, parla, comparteix i deixa espai perquè apareguin noves idees. Bon dimarts!
0: Doncs vinga, moment de compartir bones idees i també moment de felicitar, perquè aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs avui fan anys dues actrius que coneixem més que bé. Primer felicitem la Mercè Martínez, a qui podeu escoltar de dilluns a dijous a la Renaixença de Catalunya Ràdio. Avui en fa 50. També suma un any més a Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. L'hem felicitat a l'inici del programa i ho tornem a fer.
0: Sí.
1: Albert Pla avui bufa 60 espelmes i qui també fa anys és l'estrella de la música Bruce Springsteen. En suma un mes i arriba als 77.
17: No m'ho puc creure!
1: Nosaltres tampoc, Helena, però és així com t'ho dic, en fa 77.
0: Cada dia els matiners, ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
19: Bon dia i bona hora.
20: David Verdaguer, actor. El seu bigoti està considerat el més sexy de Catalunya.
19: Vull recomanar una cançó que em fa molt feliç. És un bolero, però és un bolero tocat amb rumba catalana, tocada per el Pescaïlla, que es diu Sabor a mi, i és un temacle. Disfruteu-lo, i bon dia.

0: matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 22 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili.
2: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada de Puigdemont.
1: Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influència.
2: El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense. La Moncloa denuncia persecució judicial. Sentim la ministra Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: El PP ho veuen del tot diferent. Sentim Carmen Funet.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
2: El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles.
1: Es reforça la frontera de Ceuta i Melilla per evitar una altra entrada massiva.
2: Sí, hi ha una crida a través de les xarxes socials per creuar la frontera demà coincidint amb les eleccions al Marroc. Argumenten que les autoritats prioritzaran la seguretat dels comicis i relaxaran el control fronterer. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries i assegura que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Tot i així, hi estan a sobre. Sentim el ministre Fernando Grande Marlaska.
5: Independientemente de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
1: Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU.
2: Se celebra a Nova York i arrencarà, com és habitual, amb el discurs del president dels Estats Units, que és l'anfitrió de la trobada. Les guerres d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà seran algunes de les pedres de toc de l'Assemblea, que arriba amb Donald Trump embolicat en una altra polèmica, aquesta vegada interna. Ha vetat la presència a la Casa Blanca de diverses cadenes de televisió, entre les quals la CNN, i les acusa de fer propaganda en lloc d'informar. No comptava, però, que altres grans cadenes se solidaritzarien amb elles i també deixarien de cobrir la informació de la Casa Blanca. Entre aquestes cadenes hi ha la Fox, que habitualment s'associa a la corda ideològica de Trump.
1: Avui també hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona.
2: Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Els serveis mínims seran del 20% entre les 10 i les 4 i del 40% entre les 4 i les 5. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
2: Sí, la pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà al premi a millor interpretació. Fora de competició s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats que es cometien al Patronato de Protección de la Mujer durant el franquisme. El director de la cinta, Daniel Monzón, explica que el tema que tracta li ha dificultat trobar finançament.
6: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
1: Ana Alfonso, que tinguis bon dimarts.
2: Que vagi molt bé.
1: Vinga, va, 6:15, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Begoña Gómez a tot arreu.
7: Sí, comencem a Madrid. El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin i l'ABC que la Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges.
8: De l'ABC, però, ens quedem sobretot amb la fotografia de la portada. És d'arxiu, si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero riuen de manera exagerada en el que sembla un míting acompanyats d'altra gent i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats.
7: A la premsa catalana tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir a Madrid a Pau Casals amb titulars gairebé clavats, homenatge del Congrés a Pau Casals i d'altra banda l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
8: Això en un dia en què us costarà trobar el vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema "El futur és aquí".
1: 2:45 del matí, 5 minuts, i els articles d'opinió, diversos temes, l'ONU, Trump, Alemanya i Begoña Gómez.
8: Els editorials del País i La Vanguardia reflexionen sobre l'ONU i coincideixen que dir que l'organisme està en hores baixes.
7: El País titula "Salvar l'ONU" i remarca que el multilateralisme i el dret són la resposta davant la destrucció de l'ordre i les institucions internacionals.
8: El diari de Prisa confia que l'Assemblea General de les Nacions Unides, que comença avui, permetrà unir forces davant de la successió d'Antonio Guterres.
7: El títol de La Vanguardia és "L'ONU en crisi davant del desordre mundial. Considera que a l'organisme li falta influència".
8: Diu que el Consell de Seguretat està paralitzat i que a l'organització li falta liquiditat mentre s'espera un nou secretari general.
7: El periódico es fixa en la política dels Estats Units i titula "Més maca que republicana".
8: Assegura que els fracassos exteriors i interiors de Trump han accentuat la divisió entre populistes i conservadors tradicionals.
7: Lara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita el País.
8: Destaca que la figura de l'actual canceller ha quedat molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar en aquestes condicions fins al 2029.
7: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez i diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
8: Creu que el govern espanyol es troba en una situació agònica i nega que hi hagi lawfare en les causes judicials que envolten els socialistes.
1: Hola. A veure,
9: ara
1: hola,
9: sí,
1: ara
9: bon dia.
1: Sí, què tal, Sílvia Solanes?
9: Doncs bé.
1: Dimarts ja.
9: Últim dia d'estiu, demà tardor.
1: És que sempre ho veus tot positiu.
9: És que m'agrada la tardor.
1: Aniràs a la fageda d'en Jordà, recollir
9: fulles. No, massa gent.
1: L'últim cop hi vaig anar. Bé, anem-hi, va, repàs a la premsa digital. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
9: Doncs mira, ara és un restaurant georgià, gegant, que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia, on no només s'hi va menjar, sinó fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
1: Canvien de zona per fer caixa.
9: Doncs empreses constructores de Lleida, veiem el Segre, que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis. I és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona, que Ponent apunten que a Lleida hi ha molt menys marge de beneficis, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
1: Qui demana passar incògnit?
9: La policia de Benidorm demana patrullar de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats alerta els venedors que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Media. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot de mojitos. Ara bé, hi ha un però. Bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
1: Pamplona reviu encierros en ple mes de setembre.
9: No és que hi hagi hagut una segona sessió dels Sanfermines en ple setembre. El tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències, a aquest cas no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien per al carrer Hilarión Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al diari de Navarra.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és Pura Cafeïna, també en emissió conjunta per ICAT, com cada dia de dilluns a divendres. Ens hi trobareu de 5 a 6 del matí i just en... Doncs mira, com sempre, quan falten pocs minuts ja per arribar a 5:45 del matí, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, amb què comencem, va?
10: Mireu, avui parlant d'una estrena al Teatre Lliure de Gràcia.
11: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
10: S'hi estrena La vella Helena, un espectacle que ja es va estrenar ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomé, i ara doncs torna evidentment amb un nou repartiment. Al capdavant hi ha el col·lectiu Miserable liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari doncs noms com Gerard Frank, Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carme Milàs, un muntatge que es pot veure, com dèiem, al Teatre Lliure de Gràcia fins al 18 d'octubre. I un pla que he pensat, mira, posa el No fos cas.
1: Per què? Perquè ho dius així?
10: No, perquè és a Milà. I he pensat, posa el que és una previsió
1: bonica.
10: I tant,
1: bonica. I tant.
10: Perquè avui comença la Fashion Week.
1: Sí?
10: I he pensat, ostres, ja m'agradaria anar-hi.
1: Doncs vinga, Fashion Week.
10: Més coses, va, una altra previsió.
1: Tornem a casa, no?
10: Tornem, ubiquem-nos, perquè avui també es presenta el nou director del MACBA, que serà Valentín Roma. De fet, ja s'havia anunciat el mes de juny, però avui es fa la presentació oficial, per tant, també sabrem tot el que ens espera al MACBA. Roma, fins ara, doncs, havia estat al capdavant de la Virreina Centre de la Imatge.

0: acabem avui amb concert a Razzmatazz.
1: Sí, perquè hi actua aquest que sentim, Luke Winslow King. És un concert que es fa a 8:45 del vespre.
0: Ha arribat el moment, m'ha enviat un missatge i el tornem a tenir aquí. Eh?
1: L'Àngel.
0: Comencem la Dada Maria. 5:45 del matí, també, moment de participar. Tots els que ara mateix ens esteu escoltant, teniu ganes de començar a activar les neurones a aquestes hores del matí? Maria Fernández Noguera, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: A veure, espera't, ara sí, bon dia, Maria.
3: Hola, bon dia
0: ara,
3: de nou.
0: Bon dia. A veure, tornem a tenir participants actius.
1: Molt bé, això m'encanta,
0: sí,
1: som-hi.
0: L'Àngel està just despert ara, doncs bon dia, Àngel.
4: Bon dia.
0: Àngel Llàcer, participant des de la distància, també, evidentment, amb la Lara Garcia, la Marta Viana i jo mateix.
1: Va molt d'hora, no, l'Àngel?
0: Sí, últimament es lleva d'hora, s'està fent gran ja.
3: Es lleva tot, per és bon senyal, no?
0: Sí,
3: festa gran.
0: A mi llevar-me m'encanta. A les 4:20 m'encanta, m'encanta. No veus la cara que faig? Vén-hi, Maria.
3: Va, ja sabeu que els robatoris de coure estan a l'ordre del dia, sí, a la xarxa ferroviària. Ahir en parlant, de fet, al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar en primícia un portaveu dels Mossos sobre això. Doncs bé, una de les excuses que posa DIF és que hi ha molts quilòmetres de xarxa ferroviària a Catalunya que és molt difícil controlar-los tots. Per això, avui us pregunto...
0: Ui, ara quants quilòmetres de coure han robat?
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa catalana? Això inclou tant les de DIF, com les de tramvia, com les de ferrocarril, com les de metro.
0: Tot. Metro, ferrocarril, llarga distància, tot. Tot l'acer que tenim al país.
3: Tot on tu vegis una via del tren, tot això.
0: Val. Uf.
1: Maria, per
3: és
1: favor.
3: És molt difícil,
0: també,
3: eh?
0: Ens explotarà el cap amb aquesta secció, o sigui, tinc ganes de tornar.
1: Posaré plorar.
3: Ara, hem de dir que és una dada que ha sortit, eh? Ahir, per exemple, va sortir a l'entrevista als Mossos. O sigui, sí, heu estat atents.
0: Jo estic dormint a aquelles hores.
3: És a dir, que és una dada que s'ha anat dient.
0: Val. Hosti, però han de ser milers de quilòmetres.
1: Són molts quilòmetres, Maria, ho trobo dificilíssim.
0: Jo també, avui ho trobo molt difícil. A veure...
1: No pots fer una forquilla.
0: Tornem a fer la pregunta, Maria.
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa ferroviària catalana?
0: Àngel està escrivint, espera't, a veure si l'Àngel...
3: Vinga, va.
1: Ja, després de l'Àngel, que
0: sempre ho fem tot
1: l'Àngel.
0: Després de
1: l'Àngel.
0: Espera, que ara no m'escriurà res. Val. No, home, no, Àngel, jo crec que et quedes molt curt. L'Àngel diu 1.500
3: quilòmetres. 1.500
0: quilòmetres,
3: molt bé.
0: Jo crec que es queda curt, l'Àngel. Jo diria... 3.000.
3: 3.000 canalies.
1: Uau, jo dic 45.000.
3: Diana, 45.000.
0: És que, clar, hi ha molta cosa, és que és metro...
1: Jo, 32.000.
3: I l'Ara, 32.000.
1: M'encanta.
0: Us recordo que no podem canviar, eh?
1: No.
0: Àngel Llàcer diu des de la distància, des del llit, al costat del seu coixí, 1.500, perdó. La Lara Garcia s'enfila fins als 32.000 quilòmetres, Marta Viana, 45.000 quilòmetres. És que jo m'hauré quedat curt. Jo dic 3.000. I els oients l'haureu encertat o no? Perquè, clar... Nosaltres ho estem fent des de l'estudi, però també els de casa estareu participant.
1: Quedarem tan malament.
0: Jo crec que sí, però és que avui és molt difícil, eh? I
1: que ens perdonin, que ens perdonin els oients.
0: Qui guanya la Dada Maria d'avui és...
3: Ens enllaça! Sí, m'encanta que guanyi. Que bé. Demà la Dada li dedico a l'Àngel, sí?
0: A veure un moment.
3: Com que has guanyat i estàs tan atent.
0: A veure, espera't un moment. Però escolta'm, quan és? Explica'ns-ho.
3: Són 2.050.
0: Quilòmetres
3: de vies.
0: On aneu?
3: A veure, us he de dir que a internet hi ha un batibull de dades, 1.300, 1.700, no va desencaminat, però el Departament de Territori hem preguntat i ens han dit 2.050.
0: A veure, un momentet, sisplau.
3: Ara ens quedem amb això. A data de desembre del 24, 2050.
1: 24,
0: potser n'hem fet
3: molt. Escolta,
0: és la primera Dada Maria que guanyes.
5: Però quan són, que no ho he sentit?
3: 2.050, Àngel.
0: 2.050.
5: Ho veus?
0: Molt bé.
5: Escolta... És que n'ha vingut, o sigui, he fet com tota la costa, n'ha vingut, he fet una mica més i m'ha sortit 1.500.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, com et sents havent guanyat la teva primera Dada Maria?
5: Pues mira, molt bé.
0: Aquí ets una altra persona.
5: Sí, vull dedicar aquest premi a les persones que m'estimen.
0: Sí?
5: Premi o no?
0: Sí, tant.
5: Ah, quin és?
0: Home, poder parlar pels micros dels matiners, això és el millor dels regals.
5: Escolta, una cosa.
3: Que bé que comença el dia, eh?
0: Clar, el dediques als teus amics, als que t'estimen.
5: Clar.
0: Molt bé.
5: Ja està. Escolta'm una cosa, jo, que no havíem de parlar tu i jo demà, no m'havies de fer una entrevista.
0: No, l'últim WhatsApp que t'he enviat, llegeix-lo una altra vegada perquè et vaig dir que havíem de parlar.
5: I què?
0: Demà parlem.
5: És que em pensava que era com de nòvios que havíem de parlar.
0: No, no, de nòvios no, de moment no. Però sí com per presentar el Soc i Seré segona temporada.
5: Això ja ho he fet, què vols dir per presentar-ho?
0: Hem de presentar, ja has de parlar-nos d'aquesta...
5: Perquè demà estreno.
0: Clar, per això demà et truco al matí.
5: Demà?
0: Sí, ara truco, a mig matí et truco i demà al matí parlem d'aquesta estrena. Felicitats, guanyador.
5: Per mi avui és el dia, eh? Maria, moltes gràcies.
0: A tu.
3: Escolta'm, demà estaràs despert a aquesta hora?
0: Sí, estarà, sí, perquè el trucarem.
5: Però és que no ho sé, perquè jo quan em desperto doncs llavors poso la ràdio
3: no per escoltar-vos. Jo te la dedico a tu, estiguis en la despert demà.
5: Dos minuts abans de l'hora de Maria.
0: Perfecte, perquè el cos ja t'ho demana, això és perquè el cos t'ho demana.
5: Exacte.
0: Un petonet, estimat.
5: Us estimo, adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, demà parlem del Soc i Seré amb l'Àngel Llàcer d'aquesta segona temporada. Gràcies, Maria.
3: A tu. Fins ara.
0: Per cert, avui us convidem a anar al teatre. Aquesta setmana tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra que és fantàstica, que es diu La primera llei de Newton, a la Sala Villarroel de Barcelona. Si voleu anar-hi, doncs ja ho sabeu, ja podeu començar a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio, 93207474, perquè d'aquí uns moments no només escoltem els matiners, que ja esteu desperts, sinó que us convidarem a anar al teatre. 93207474. Pràcticament dos minuts de tres quarts de sis del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les sis, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs mira, avui parlarem de noves evidències que demostren el mal que fan les pantalles a la salut, especialment dels nens. Parlarem amb experts. També, si a casa esteu preocupats per la influència que tenen les pantalles als vostres fills, ens podreu trucar, ja ho diré bé, a partir de les 9, en el 93207474. També parlarem de l'amnistia, perquè avui comença el ple del Constitucional, amb el periodista Ernesto E. Kaiser. Repassarem l'estrena de Gènesi, que va ser ahir, aquesta sèrie que retrata el bulli. I després, a la secció de salut, parlarem amb Rafa Vilasant Juan de tumors digestius. I a les 11, atenció,
0: a mi això m'encanta,
2: la primera
0: tema,
2: planificadora de divorcis, o divorce planner, perquè aquestes coses s'han de dir en anglès, d'Espanya, Elena Martín. Les vacances sempre són proclius a les separacions, que després comporten divorcis, i per tant serà interessant sentir què ens diu. I res, acabarem amb una mica d'humor, perquè després d'un divorci ja va bé que ens ho prenguem amb conya.
0: Estava pensant que realment hi ha gent que li dona dues voltes en com puc muntar un bon negoci, i aquesta em sembla una molt bona idea, eh? Perquè hi ha vegades que els divorcis són molt complicats.
2: Ella és advocada, al final s'hi ha trobat en molts casos,
0: clar,
2: i ha pensat, home, doncs convertim això en una manera diferent d'afrontar-los per no trobar-nos sempre en aquell moment a la taula d'advocats més complicat.
0: Crec que serà un tema interessantíssim. No me'l penso perdre, no em perdré tot el programa.
2: Estic aquí a la ràdio.
0: Però aquest pararé especialment l'orella.
2: Fantàstic.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
4: La solució, amb Elisenda de Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida, i té un paper social important.
4: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
8: Dolça és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
4: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
9: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
10: Codi civil del calçol.
11: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
4: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
12: La solució, passa-ho.
13: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
4: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
14: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
4: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
15: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
16: Ara mateix, sí, sí.
4: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Vinga, va, 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
16: Bon dia, bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, has dit un bon dia que ja t'he vist la cara amb un somriure d'orella a orella.
16: Perquè fa 5 minuts que estic connectat perquè no vull que m'enganxis una altra vegada sense connectar-me.
0: No, home, no. Això escolta, i si passa, no passa res, que la ràdio ja té aquestes coses. S'explica. No, però això ho expliquem als oients, els expliquem bé. Mira, ara l'Eloi no està connectat, doncs ara ens esperem i connectem. La vida ja és això, a vegades. S'ha de fer pauses en aquesta vida, que si no anem molt atropellats.
16: És veritat, és veritat.
0: Sí o no?
16: Com va
0: el mur de contenció?
16: El mur de contenció va bé. De fet, ara en tinc com 3 en marxa.
0: Ai, ara ets l'home dels murs.
1: Que estàs construint una fortalesa.
16: No, però he aprofitat, m'he anat animant. Hi ha un que ja l'he acabat, perquè és un que va caure amb la ventada de que va fer fa mig any o així, que va caure en un arbre i llavors va arrencar el mur. I després 2 més de pedra seca, que aquests són els que estic fent, i hi ha un que gairebé està acabat i un altre que no acabaré fins aquí un any, perquè fa molts metres de llarg, o sigui que... Però bé, bé.
0: Però què és, com la muralla xinesa?
16: No, però hi ha un tros de terra que si no es cauria i això, i penso que si li faig una mica de mur, doncs podrà aguantar una miqueta més.
0: Ai, doncs
16: però
0: vinga.
16: Però sí, home, fa 10 metres d'ample, vull dir que ja...
0: Déu-n'hi-do.
16: Dimensions considerables. Per això dic que no l'acabaré fins aquí un temps si l'acabo acabant.
0: Però escolta'm, està molt bé, perquè jo entenc que fent això tu et desestresses, desconnectes, no? T'agrada?
16: Molt. Molt. Doncs ja, o sigui, la sensació que tinc, tu saps com quan et poses a construir Legos? Que vas encaixant
0: peces... No sé mai de Legos, jo.
16: No,
0: sigo més a saltar la corda.
1: Bueno, o un puzzle, no, això?
0: No, em poso molt nerviós, sí. Jo, fent això. No tinc paciència.
16: Doncs és com un puzzle.
1: Jo vindria amb tu, Eloi.
16: De veritat, doncs que, de debò, que relaxa moltíssim.
0: El que ens relaxarà saber és que avui és l'últim dia d'estiu, però que les temperatures, Eloi, de moment no baixen.
16: Sí, bueno, avui baixen re una miqueta, 1, 2, 3 graus respecte a les d'ahir, però es manté aquest ambient càlid, molt per sobre de les temperatures que toquen aquesta època de l'any, i així es mantindrà durant tota la setmana, pràcticament, fins i tot a finals de setmana podria pujar una miqueta més. I res, avui un dia de sol, amb capes de núvols prims, hi ha una mica de tramuntana que ha fet pujar les temperatures una altra vegada a la zona de l'Empordà, ara mateix a Roses tenen 26 graus ja a aquesta hora del matí, en alguns llocs de la costa central 24-25 a Barcelona, al sud del país també ho fa una mica de vent de mestralet i fa que tinguem també 24-25 graus. Per tant, anem disparats i avui es quedarà entre els 28 i 30, potser les més altes a l'extrem sud, 35.
0: Déu-n'hi-do. Està molt bé per ser l'últim dia d'estiu, que em sembla que tindrem un principi de tardor amb temperatures altíssimes, pel que es preveu o no?
16: Sí. De moment comencem amb aquest mateix peu. O sigui, demà i demà passat, més o menys, les temperatures es mantindran estables. A partir de dijous, divendres, tornen a enfilar-se.
0: Perfecte, que tinguis un bon dimarts, Eloi.
16: Igualment, que vagi molt bé.
0: Que vagi bé, adéu.
17: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: 93 201 7474. Ens encanta que regaleu teatre, que és un d'aquells regals que sempre és perfecte. Si ho voleu fer d'una manera més senzilla, també podeu entrar a regalateatre.cat i, escolta'm, el més important, fer feliç a les persones que estimem. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar a veure una obra fantàstica que s'està fent a la Villarroel. Tenim un bal per dues persones, de La primera llei de Newton. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida. Anem a saludar els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts. Mònica, molt bon dia.
18: Bon dia, matiners.
0: Com estàs, Mònica?
18: Molt bé.
0: Com va aquest dimarts?
18: Doncs bé, mira, d'aquí un parell d'horetes a treballar.
0: Molt bé, i què fas desperta tan aviat?
18: Mira, jo truco perquè tothom truca a aquesta hora per explicar que està llevat perquè treballa o per les feines, no?
0: Sí.
18: Perquè és un forner, un peixater que està a la llotja. Però el motiu del qual jo estic llevada a aquesta hora, tot i que començo a treballar a quarts de vuit, les vuit, se'n diu perimenopàusia.
0: Ah, amiga.
18: I un dels símptomes, bueno, clar, a partir dels 50 la regla comença a fer el burro, i un dels símptomes és això, que et despertes a la nit o que et lleves molt d'hora. Et despertes molt d'hora, vaja.
0: Quan fa que et passa, Mònica, que estàs així?
18: Uf, amb aquest tema de la son porto mig any o una cosa així. Més.
0: Més.
18: El temps passa
0: ràpid.
18: Un any i pico ja.
0: Ai, mare meva.
18: Em desperto 4:05 i he tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports i no m'agraden, havia escoltat programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
0: Ai, que bé!
18: Sí, llavors us escolto i hi ha dies que em torno a dormir, hi ha dies que no. Sí, no m'he adormit al cap de mitja hora de despertar-me. Em llevo, faig feina de casa sense fer soroll, perquè si no els veïns em fotran l'ou, no? I després, com que faig cosetes per casa i tal, quan me'n vaig a treballar ja tinc la feina feta i a la tarda me la puc dedicar per anar al gimnàs i veure la tele.
0: Això està molt bé. Doncs escolta, veig que ho tens ben muntat, malgrat tot.
18: Quin remei.
0: I jo que ho celebro, que et puguem acompanyar. Mònica, també una abraçada.
18: Moltes gràcies.
0: Tens el número 1, que vagi molt bé. Adéu.
18: Felicitats pel programa.
0: Gràcies, adéu. Mònica. Adéu, adéu. I de la Mònica al Pedro. Molt bon dia, Pedro.
19: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs tu? Com va el matí?
19: Pues bé, mira, aquí fent el suc, el cafè, els entrepanets, per la dona i per mi, per anar a baixar a Barcelona a treballar.
0: Molt bé, fa molt que estem desperts.
19: Pues a 5:30.
0: Déu-n'hi-do, dos quarts de 6, doncs mira, sí, t'hem acompanyat en aquest últim tram final del programa. Pedro, a veure si tens sort, d'aquí uns moments el nostre home innocent, Ricard Ostrell, ens dirà un número. Tu tens el número 2, d'acord, Pedro?
19: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada, adéu, gràcies. Adéu. I d'en Pedro, en Joan. Joan, bon dia.
20: Bon dia, matiners, bon dia, Catalunya.
0: Sí, m'agrada, la gent amb energia. Des d'on ens truques tu, Joan?
20: Doncs mira, us truco des d'Alcanar.
0: Molt bé. I preparat per anar a treballar o estem de moment esmorzant? Com ho tenim plantejat, això?
20: Preparat per esmorzar i després de treballar. Avui farem oficines, que jo soc jardiner, sí? I avui toca fer oficines. I hi ha primeres hores de la tardor.
0: Ai, sí, noi. Ja. Ui, però veig que ho dius amb ganes, eh? Deus tenir ganes.
20: M'encanta la tardor.
0: Clar, perquè els jardiners entenc que a ple estiu és bastant complicat haver de treballar amb el sol, no?
20: Sí, perquè ha sigut un estiu molt calorós, com ja sabeu tots i totes. I la tardor és molt bonica perquè a mi m'agrada molt començar a donar-li toquets de color al jardí, amb els ciclaments, amb les caiunes i tot això.
0: Ara, ara. Doncs escolta'm, a veure si acabem de rodonir

0: Març.
1: Igualment, fins demà, anem a creer.
0: Aquesta mena d'al·lèrgia que tens cada dia al matí.
1: Un mes, ja.
0: Bueno, respiro una miqueta.
1: Sí.
0: Fins demà.
1: Adéu.
0: I d'aquí uns moments saludo Ricard Ostrell, però abans la música de Lax amb Bustó.

0: La música de Lax and Busto, Pemi Fortuny al capdavant d'una banda que no ha parat de regalar-nos grans cançons com aquesta que es diu Ara. Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, hola, hola.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé, estava pensant ara que crec recordar que em vas dir que vas anar a un concert de Lax and Busto i que
1: sí,
0: vas destacar,
1: quants?
0: No?, que encara Pemi Fortuny segueix amb aquesta bona salut.
1: No, va ser espectacular aquest estiu, sí, sí.
0: Ai que sí?
1: Sí, sí, un gran concert. Amb
0: ens
1: gossos,
0: agrada.
1: Tocaven amb gossos.
0: Sí.
1: I Lax and Busto estava en plena forma, gossos també, eh? Però Lax and Busto, en fi...
0: Una meravella.
1: Sí, sí, sí.
0: Una meravella. Escolta'm, necessito novament la teva mà innocent de l'1 al 4.
1: L'1?
0: Una altra vegada?
1: Sí.
0: Doncs vinga, la Mònica que s'emporta aquest parell d'entrades per anar a la Villarroel.
1: Ahir vaig regalar un llibre de poemes d'Antoni Clapés.
0: Home, molt bé.
1: Del poeta Antoni Clapés sabadellenc.
0: Sí.
1: Per exemple, ascendir fins al cim. Diu, ascendir fins al cim i continuar. A travessar el vent. Gosar anar més enllà, encara. Només l'absència deixa empremta.
0: Doncs escolta'm, ho deixes fantàstic, això. Que vegi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Demà hi tornem, matiners. Adeu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: En el gos en català és a bumbu, però el que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
4: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festes.
0: Laura Grau.
5: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
3: Vinga!
5: Societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: estem en sega. Tot un any darrere d'aquesta feina, però...
1: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
2: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
1: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
3: Sí, a les cabres... A...
4: I arrenca la segona temporada del podcast que millor recús l'allunyament entre el món rural i el món urbà a Catalunya. Es diu Camí de Cabres. És un podcast d'en Marc August Montanya i en Martí Alvesa que s'enfanguen i que recorren tot el territori a la recerca de projectes agrícoles, ramaders, de cura del territori, vinculats a l'estacionalitat, al sector, però també als processos naturals i no mercantilitzats.
5: El primer que has dit és l'oient del programa?
4: Exacte.
5: Com es diu?
4: Sí, sí. Marc August Montanya, és el pastor, exacte, que ens escolta i que a vegades ens posava fins i tot les seves cabres, tot i que em sembla que va dir que últimament preferia posar-los música clàssica a les cabres.
6: Que fa temps que no en tenim notícies, eh?
4: Sí que en tenim notícies, li... però està molt enfadat amb el podcast.
5: He escrit un missatge ara, aquí al WhatsApp expert, a veure si ens pot enviar algun...
4: No, home, no, que ja ens ha enviat un àudio, el voleu sentir?
6: Tu.
4: Home, esclar, perquè ens agrada molt aquest podcast i els
5: vas
4: volem...
5: ràpid, quan és temes de cabres i de coses rurals.
4: Home, què et sembla? Volíem que ell també parlés als oients experts.
7: Bon dia, experts. Camí de Cabres és un podcast que va per estacions. I què vol dir això? Doncs que expliquem les feines que passen a pagès anar seguint una mica al llarg de l'any. Cada cosa al seu temps. Però bé, nosaltres expliquem poc, perquè l'objectiu del podcast, de fet, és donar veu a pagesos i pageses, als autèntics protagonistes, els qui fan la feina, els qui s'arremanguen, els qui treballen cada dia. Un podcast fet amb la pagesia i per la pagesia.
8: Segarem arròs al Delta, collirem olives arbeca, anirem a Menorca a conèixer el maneig de la vaca menorquina i parlarem de castanyes, bosc i aviram català. En aquesta ocasió també podreu escoltar un episodi especial on entrem de ple en la relació de la pagesia amb la diversitat de paisatges que conformen el nostre territori.
4: Doncs ja ho sabeu, teniu Camí de Cabres al 3CAT, també a les principals plataformes de podcast, i és que avui arrenca la segona part d'aquesta primera temporada, recordeu, vinculada a l'estacionalitat, per tant, podreu anar veient com canvia el paisatge mentre escolteu el podcast.
5: Que bé, molt bé, molt fan.
9: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
10: Només una persona pot guanyar. Qui sàpiga més de Catalunya.
5: Epa, això és una altra història.
4: Això és el Soc i Seré, recordeu?
5: Si això ja ho vam fer, no?
4: Però ara arrenca la segona temporada. 100 nous concursants, i no sé d'on treuen tants experts
5: en
4: el
5: país. Això recordem, això era de veure qui més sabia sobre...
4: Catalunya, exacte.
5: Catalunya en general,
4: Sí, hi ha proves de tradicions, proves de cançons, proves de... Recordo moltes proves diferents, proves de llengua, un dictat, me recordo molt difícil, de literatura també.
5: I això reconeix cada comarca només amb el perfil. Això...
4: Doncs potser això també computa, sí. Jo em van fer una inclús dels parlars, va ser xula. A mi m'agrada molt la primera temporada, és aquell programa que feia l'Àngel Llàcer.
5: Com és que no t'hi has presentat, tu?
4: Ai, no ets la primera persona que m'ho diu, no sé quin concepte teniu de mi, però jo zero exposició, per favor.
5: No el segueixen.
4: Ah, sí, el torna a fer l'Àngel Llàcer, em sembla, vaja, jo pel que he vist sí que surt ell.
5: No per exposició, sinó per catalanitat,
4: Però hi ha molta gent que en sap molt, del país.
5: Més que tu, no?
4: I tant, moltíssim més.

0: Novetats musicals com aquests que sentim de fons, Laia. Són els Brou.
1: Sí, després d'obrir una nova etapa creativa amb Mala Sua, aquest grup que vam descobrir fent versions a través de la xarxa, presenta avui De Colors, la seva segona cançó inèdita. Un senzill on la banda posa el focus en les relacions afectives i en aquells gestos aparentment petits que poden acabar tenint un pes determinant en una relació.

I a banda dels Brou, no volíem que us passés per alt la novetat musical que ens ha deixat aquest cap de setmana, nova cançó del Foo Fighters i en Cuca Pi. I ara és bo.

El duet del Maresme i l'Empordanès més jamaicà del nostre país tornen a unir forces amb Ara es vol torçar, un nou senzill que pren com a referència el xata, que és un gènere jamaicà que barreja el dancehall amb el rap i les bases electròniques. La cançó combina bases molt ballables i lletres ben directes carregades de doble sentit.

0: tasca que s'ha de fer, t'agradi o no t'agradi, jo no ho faig gaire, que és, doncs, netejar la casa, escombrar, plegar la roba, posar el rentaplats. En aquell moment es veu que és quan molta gent parla sola, i segons la psicologia, Anna, i segons un nou estudi, no necessàriament és senyal que tingueu un problema de salut mental. Suposo que tot té uns límits, però explica'ns.
1: Exacte, a veure, aquest hàbit, el de parlar sol mentre fem les feines de casa, es coneix com a llenguatge privat, que vol dir verbalitzar en veu alta els nostres pensaments, instruccions o recordatoris. Per exemple, ara posaré la rentadora, després netejaré la cuina i, sobretot, que no se m'oblidi, treure el pollastre del congelador. Quan ens escoltem a nosaltres mateixos, ens obliguem, de fet obliguem el nostre cervell a ordenar millor la informació. Això ens pot ajudar a concentrar-nos, ignorar el soroll, ignorar les distraccions i recordar què estàvem fent i què hem de seguir fent. És especialment útil quan, per exemple, doncs, entres en una habitació i ja no recordes per què hi havies anat, o obres la nevera i dius, jo ara què volia de la nevera?
2: Totalment, tota l'estona.
1: Si tu t'ho vas recordant, llavors te'n recordes que havies d'anar a fer allò.
3: Sí, però és molt trist, penso, començo a tenir una edat.
0: Jo, com fa ràbia, faig algo expressament. Exemple, vaig al dormitori, no sé per què havia anat, agafo un peluix que tinc sobre un armari i el porto al sofà del menjador, que també fa maco.
3: Està bé, has utilitzat almenys el viatge, molt bé.
1: Doncs segons la psicologia, xerrar en veu alta també ens permet dividir una tasca en passos. En lloc de tenir totes les obligacions barrejades dins del cap, doncs les convertim en una mena de llistat oral. Això facilita la planificació, la resolució de petits problemes i la coordinació entre allò que pensem i allò que fem. I això no és tot, perquè aquesta conversa que estem mantenint amb nosaltres mateixos també pot servir per regular les emocions. Dir frases com, vinga va, que ja queda poc,
4: sí, no et posis nerviós,
1: o això ho acabaràs avui. Doncs això pot funcionar com una forma d'automotivació i ajudar-nos a reduir la sensació d'estrès. Per tant, parlar sol mentre fem les feines de casa pot ser una estratègia espontània del cervell per mantenir l'ordre, reforçar la memòria i gestionar millor, doncs, l'atenció. Això sí, una cosa és donar-se instruccions i una altra és discutir amb un mateix. I aquí, evidentment, això no funciona perquè, clar, qui té la raó? Que
4: no et posaràs mai d'acord.
3: A vegades me la trec a mi mateix, Vull dir...
1: És pràcticament impossible aquí donar la raó a l'altra persona. En resum, si parleu sols mentre netegeu, no us preocupeu, perquè potser no heu perdut el seny, simplement, doncs, esteu dirigint l'operació, sou el vostre cap d'orquestra, de fet, sou la persona que neteja, la que dona les ordres, i probablement també la que es queixa que ningú més no fa res.
4: Veritat, també pot passar això.
2: No ho fa ningú.
1: Però no us ratlleu, no us maltractem.
2: No,
1: us maltractem.

0: Venga.
1: Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs ara que parlàvem de si és bo o dolent parlar sol a casa, us vull parlar del vostre gos. Perquè si arribeu a casa després de treballar i continueu repassant mentalment aquella reunió, aquell correu que no heu contestat o aquella conversa que heu mantingut amb el vostre cap, vigileu, perquè potser no només us estresseu vosaltres, sinó que també estresseu el vostre gos.
1: Clar. Clar, clar, clar. O sigui, estàs portant els teus neguits cap a la teva mascota.
2: Un estudi ha analitzat 85 persones que treballaven unes 40 hores setmanals i que convivien amb un gos, i els investigadors doncs, han observat que els treballadors amb més estrès laboral acostumaven a tenir animals que mostraven més conductes relacionades amb l'estrès. Però el problema no és únicament tenir un mal dia a la feina. El que sembla afectar doncs, especialment el gos és allò que els psicòlegs anomenen rumiació laboral. Continuar donant voltes els problemes de la feina quan la jornada ja s'ha acabat. És a dir, tu has tancat l'ordinador, però el teu cervell encara té obertes, doncs, 14 pestanyes, eh? Una amb el correu del cap, una altra amb la reunió de demà, tres finestres mentals més amb tasques pendents i nou amb la fantasia doncs, de poder respondre a aquelles coses que tu volies haver dit en aquell moment. I això el gos, evidentment, doncs, ho nota. Els animals poden detectar que alguna cosa no funciona a través de la nostra expressió facial, la nostra postura, els moviments, el to de veu i fins i tot l'olor. Per tant, tu pots arribar a casa, mirar el gos i dir-li: què tal? Com estàs?
1: Però aquí ell nota... Bé, eh? No, el gos diu, no, tu no estàs bé, nana.
2: Però clar, tu et veu amb l'ordinador, sí, amb una cara estressada, i diu, escolta'm, aquí, tu m'estàs dient que tot bé, però aquí no té res.
1: Si tinguéssiu gat no es passaria, perquè el meu, per exemple, es puja damunt del teclat i comença a teclejar de tot, mentre ronroneja, i tot està més tranquil.
3: Home, si l'alia el gat, mira, així te'n despreocupo i canvies de tema ja, no? Deixes la feina i t'estresses per una altra cosa.
2: Sí, la recomanació és intentar crear una separació entre la feina i la vida personal, sortir a passejar, jugar amb el gos, practicar alguna activitat que ens ajudi a desconnectar o establir un petit ritual quan arribem a casa. El gos us ho agrairà i vosaltres segurament també.
1: Laia.
3: No aneu al gos i aneu a la piscina a desestressar-vos, deixeu estar al gos, que és una font d'estrès.
1: Bueno, com a mínim no ha dit mateu al gos. No. Estem millorant, a poc a poc, eh? Bueno, però un gos que va matar la Laia una vegada, li direu matar gossos. Va ser una vegada. No, matagats.
3: Va ser un conill. Va.

0: Parlem d'habitatge perquè una de les manifestacions més cruentes d'aquest greu problema al nostre país són els desnonaments. Potser heu sentit la notícia que una trentena de persones s'han tancat a l'Ajuntament de Cardedeu per denunciar que dues famílies han quedat al carrer i l'Ajuntament no els dona cap solució habitacional. Això és de fa pocs dies, Laia.
1: És aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana hi ha hagut una trentena de persones tancades a l'Ajuntament de Cardedeu. De fet, es lamentaven que no els han rebut ni tan sols els membres de l'equip de govern de l'Ajuntament, no? Perquè el que estan fent és donar suport a dues famílies que han quedat al carrer, famílies amb criatures, i doncs l'Ajuntament no els dona cap solució, encara que sigui d'emergència, doncs per a aquestes famílies, no? És en el fons un cas de tants, quantes famílies queden al carrer cada dia a casa nostra perquè no poden afrontar lloguers, hipoteques, per culpa, al final, de cedir a les mans del mercat per complet un dret bàsic com és l'habitatge, i per tant, doncs, és el sistema que hem acceptat entre tots i doncs té aquestes conseqüències. El que alega aquest Ajuntament, en aquest cas el de Cardedeu, però també qualsevol altre que no té habitatge d'emergència o que no té habitatge protegit o que no en té prou, és això, no tenir prou sostre per totes les persones del municipi que ho necessiten, i doncs diuen, s'excusen amb aquests costos farragosos i lents de construir nou habitatge social, etc. No? I una opció que trobo que no se'n parla prou i que tenen a l'abast les administracions i que potser hauríem de conèixer més i reclamar-la més pels nostres municipis o per les nostres administracions, són les borses de mediació pel lloguer social. Són unes borses, al final és una mediació que l'administració pública ofereix, que ofereix aquesta mediació entre llogaters i propietaris. És un sistema que vol augmentar l'oferta de lloguer a preus moderats i al mateix temps doncs, mobilitzar el parc de pisos desocupats, perquè pràcticament tot arreu hi ha un seguit de pisos desocupats doncs, que no se'ls treu, no n'hi ha ningú que en pugui gaudir. Connecten persones amb pisos buits i ciutadans que busquen un lloguer assequible. Què fan? Doncs posar-los a preu de lloguer per un preu sota el mercat, en fan el seguiment de la relació contractual entre propietari i llogater, donen seguretat, que això el propietari ho necessita, també professionalitat a tots dos, tant a propietaris com a llogaters, i això fa que tots dos hi confiïn molt més i es pugui establir aquesta relació contractual. De fet, també hi ha entitats del tercer sector que se n'ocupen, no sempre són ajuntaments directament. Vaig llegir un reportatge sobre Habitat 3, que és una entitat que va signar ja l'any 2014 un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, i ara en això que feien? Doncs fer una crida als propietaris perquè cedissin els seus pisos amb el compromís que estarien ben cuidats i que rebrien un lloguer mensual segur, que això és al final que volen molts propietaris. A banda, si calia, també els farien obres per actualitzar-los, uns diners que es descomptarien dels futurs ingressos per lloguer, i ells alhora doncs, buscarien clients, diguéssim, ciutadans que poguessin viure en aquests pisos, i a vegades hi ha alguns municipis que el que fan és que perquè sigui un lloguer social, ells aporten la diferència, és a dir, l'administració pública aporta la diferència entre el preu del lloguer social i el preu del mercat a què vol cobrar el propietari. És a dir, aporten aquesta seguretat i aporten el complement econòmic perquè arribi aquest preu. És una mediació tal qual que moltíssims ajuntaments estan implementant i que penso que s'hauria de reivindicar més quan tenim aquests problemes habitacionals, perquè més enllà d'un cas concret d'una família o d'una altra, al final que els ajuntaments es dotin d'aquest mecanisme serà una solució molt més a llarg termini. Potser hauríem de pensar en això.
2: És el primer intermediari que t'ajuda, que no pas que s'enriqueix, no? Amb el...
1: Exacte. Al final la funció de l'administració pública, no?
2: Sí,
1: que és garantir doncs, que el correcte funcionament de quan corregir el problema del mercat.

0: Comencem per la capital. Festa Major que arranca dimecres i que s'allargarà fins diumenge a més d'un centenar de concerts de partits per tota la ciutat. Aprenem nota amb l'Anna.
1: Sí, com dius, la programació de la Mercè arrenca dimecres, el dia en què se celebrarà a Plaça Catalunya la final del Sona Nou. Els finalistes són la barcelonina de punk pop Beni Dolores, el grup de pop rock de Matadepera Orella 2 i la formació d'indie rock usonenca que sentim de fons, Pla Moguda. Les actuacions de la 27a edició arrencaran a partir de les 7 de la tarda i també hi actuarà la guanyadora de l'edició de l'any passat, la bisbalenca Chloé Riembau, que presentarà el seu disc de debut Equilibri sense xarxa.
2: A la Sagrada Família fins la Rambla de les Flors passen pel Parkway mig plena de color.
1: A l'avinguda de la catedral li tocaran el rumbé Sabor de Gràcia, que sentim de fons, i tot seguit s'hi podran descobrir les propostes d'Herb Frique and the Perpetual Singers. Al Teatre Grec, el barceloní Pol Batlle hi presentarà un concert que s'ha preparat especialment per l'ocasió, i també hi haurà la cantautora Luisa Sobral.
3: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begú, vull veure'm la vida si fos l'últim dia, em vull passar amb tu.
1: Divendres, a la platja del Bogatell, la festa començarà amb la veu de l'Aina Machuca, la guanyadora de la darrera edició d'Eufòria, seguit de Nol, Saxeni, Miqui Núñez, que sentim de fons, i de Buos, que celebren 20 anys de trajectòria.

0: Maria Cristina. La nit arrencarà amb l'artista de Lloret de Vistalegre, Maria Jaume, que hi presentarà el seu nou disc, Sant Domingo Forever. També actuarà el barceloní Marcos MK, els Amics de les Arts, els Catarres i Teràpia de Xoc. En un altre escenari, us destaquem el concert de les Testarudes al Moll de la Fusta. Pel que fa dissabte... del Bogatell s'hi farà l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian. Recordem, la banda liderada per Santi Balmes va anunciar fa uns mesos que abandonaran els escenaris després de 25 anys per fer una aturada indefinida a partir del desembre, així que segurament aquest serà l'últim concert de la banda a Barcelona. Els Love of Lesbian compartiran escenari aquella nit amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana.
1: No em revisa el ventilador.
0: Cristina, concert d'Ivan Herzog, banda Neon, la madrilenya Paula Cubs i també la basca Leire Martínez, que sentim que actuarà dissabte. Per cert, que Marc Vilajoana, conegut pel seu projecte Grego Tecno, actuarà als Jardins del Guinardó al vespre. La plaça Catalunya acollirà els gironins Minibus Intergalàctic, els barcelonins Hipnosi a les 12 de la nit i la valenciana Sandra Montfort. Al Moll de la Fusta hi haurà Gala i Ovidio, que és el duet que formen Raúl Refri i Aida Tarrio de les Tanxungueires. També hi actuarà Ponce Lam i la rapera colombiana La Valentina. A l'antiga fàbrica Fabra i Cots hi actuarà, entre d'altres, Grup de Ties i Le Coq. I diumenge, per cert, us destaquem el concert de la Maig a l'antiga fàbrica Estrella Damm. I a la nit, recordem-ho, el Piro Musical de la Mercè aquest any a càrrec de Josep Montero d'Oques Grasses i presentat també per la Dulceida. Deixem de banda Barcelona i marxem fins a Girona perquè divendres s'hi farà un dels actes que marquen la setmana.
2: Adeu, clave i morenet. Adeu, estrella del dia.
0: Divendres es farà el concert dels 50 anys de la Bressola al Teatre Municipal de Girona. L'acte servirà per presentar el nou àlbum musical amb diverses cançons nord-catalanes reinterpretades per alumnes de diversos centres de la Bressola i també per una quinzena d'artistes, entre ells la Maria, Maig, Mamaduixa, Alosa, Maria Hein, Renaldo i Clara, Triquell, Marc Pujol, Ferran Palau i Saxeni, que sentim de fons en aquesta cançó del lladre. Marxem ara fins a Calella.
3: Portes les trenes i estrenes cadenes d'or. I una camí rosa i el rosa es posa l'amor.
0: Aquesta setmana comencen les festes de la Minerva i les barraques de Calella s'ompliran dimarts de la música de Dani Six i Skid i els Tiets. La programació continuarà dijous amb els Catarres, divendres amb Banda Neon i dissabte les que faltaven. Tots els concerts, per cert, són gratuïts. Aquesta setmana també se celebren alguns dels 45 concerts que Estrella Damm ha programat arreu dels països catalans aquesta tardor per celebrar els seus 50 anys d'aniversari. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi passarà per la Jasba de Ciutadella de Menorca. Al mateix dia, però, a la sala El Torín d'Olot hi actuarà el cantautor de Ribes de Freser, Sergi Carbonell. I l'endemà dissabte, la companyia elèctrica d'Armes serà a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols i el petit de Calaril a Esclaustre de Maó. Marxem ara fins a Ripoll.

setmana passada la Ludwig Band guanyava el Premi Cerverí 2026 de la millor lletra de cançó en català per aquesta que sentim de fons, que es diu Enganyar-te, i que segur que no hi faltaran al concert de dissabte a Ripoll. Els d'Espoll actuaran a la Devesa del Pla, on se celebrarà la 7a edició del Festival Inspira. També hi serà Sopa de Cabra, Els Tiets, Xiula i El Botó Màgic, entre molts altres. Si encara no heu comprat entrades i voleu anar, sapigueu que tot el tinglado començarà a 11:45 del matí i s'allargarà fins a la matinada. Per cert, que la Ludwig farà doblet dissabte, perquè a les 10 de la nit serà a la festa final en Crea de Tona, on també actuarà Maria Jaume. Passem ara pel Festival Oníric de Girona. L'Oníric celebra la seva tercera edició amb 13 grups a l'escenari dels Jardins dels Alemanys. Divendres us destaquem el concert del raper Baye Baye, el jazz minimalista i punk dels francesos Edredon Sensible i la rapera mexicana instal·lada a Girona, Masta Cuba. Pel que fa a dissabte, la programació està marcada pel concert de la senyora Tomassa, que són els caps de cartell. Aquesta serà una de les darreres oportunitats de veure per veure's en directe, perquè el grup ja va anunciar que deixava els escenaris a finals d'aquest any. També hi serà la banda de Vic, Munia, Red Banana, que és l'àlies artístic d'Anna Fillat i Dani Wheeler, que actuarà sota l'àlies Willap. En total, entre divendres i dissabte s'esperen més de 18 hores de música a Girona. I ara marxem fins a Calafell. No busques més que ja no estic així. Estava tan cansada d'esperar-te. Aquesta setmana Calafell continua de festa major, però de fet ja s'acaba. Dissabte, al Passeig Marítim, al costat del Port de Segur, s'hi farà l'espectacle piromusical, començarà a les 10 de la nit, i un cop acabat es donarà pas al concert de la valenciana Naina i dels terrassencs Doctor Prats. I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable. Parlant de Doctor Prats, com bé diem, dissabte seran a Calafell, però el dia abans, és a dir, divendres, actuaran a la Festa Major de Santa Coloma de Farners. El concert començarà a 11:45 de la nit al Parc de Sant Salvador, a l'Espai Barraques. Després hi actuarà a Campi Qui Pugui i tot seguit la festa continuarà amb DJ Caso. L'endemà dissabte, Ginestà. Amb qui estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Amb qui estaràs? Qui t'abraça per l'esquena? El Parc Sant Salvador de Santa Coloma de Farners acollirà el concert dels germans Serrasolses. Ginestà actuarà a 11:45 de la nit i tot seguit començarà el de Banda Neon. Al migdia, per cert, aquí mateix, serà el torn de Xiula, que presentarà el seu espectacle infantil xiulant a 11:45 del migdia. Espectacles infantils, que també presentarà el seu dissabte, és el Poni Pissador, que portarà el Poni Menut a la Factoria Cultural de Terrassa. I ara seguim amb els Catarres. Mira.

0: Dijous arrenca la Festa Major de Sant Miquel a Mont-roig del Camp i un dels plats forts arribarà la mateixa nit amb el Festiquel al pati de l'Escola Mare de Déu de la Roca. Les portes obriran a les 10 de la nit i els catarres hi actuaran a partir de 11:45. Si voleu anar, sapigueu que cal entrada. De fet, l'anticipada val 8 euros. I ara parlem d'un comiat.
1: Camina amb el cor en pau pel centre de la plaça. El gest dels seus dits, símbol de bonança.
0: Divendres, Pelat i Pelut celebrarà el final d'una dècada de música amb un concert únic que reunirà músics, col·laboradors i amics que han format part de la seva història. La banda s'acomiadarà amb un últim espectacle a la població que els ha vist néixer, Folgueroles. El concert arrencarà a les 8 del vespre a la plaça de mossèn Cinto Verdaguer. I acabem a Barcelona. Els pioners del punk a Anglaterra, els Damned, actuaran a la Sala 2 de Rasmatàs per celebrar que 5 dècades de banda. El concert arrencarà a 8:45 del vespre a la Sala 2 de Rasmatàs i aquella mateixa nit, però a la Sala 1. Els neozelandesos Fat Freddy's Drop, que aquest cap de setmana actuen 2 dies consecutius a Rasmatàs. Les entrades pel concert de dissabte estan totes exaurides, però encara en queden pel de diumenge. Si aneu, segur que serà molt xulo perquè retran homenatge al seu disc més emblemàtic,

0: No. App, l'app d'ICAT s'ha actualitzat. Actualitza-t'ho també. Escolta els experts a través de l'aplicació d'ICAT.
1: Escoltes els experts.
0: I podràs seguir l'emissió en directe, escoltar tots els continguts en podcast, veure vídeos o rebre avisos.
2: Recorda regar les plantes.
0: Avisos de la programació. L'app d'ICAT és disponible per a mòbils i tauletes tant per Android com iPhone. Connecta-te.
3: La xifra justa.
4: Mireu, he anat a buscar alfabets ben diferents del nostre i n'he trobat un que és el més llarg del món, un alfabet que té 74 lletres i el nostre només en té 26. És l'alfabet Khmer, que fan servir a Cambodja i efectivament té pinta de ser el més llarg de tots els coneguts, eh? Mireu, és un alfabet silàbic o abugida, que vol dir que els diferents símbols representen una síl·laba que protagonitza una consonant i una vocal per defecte, que sol ser la A. I si en lloc de dir A vols dir-ne una altra, doncs has de modificar una mica el símbol i poses un accent diacrític, d'acord?
3: Ui, que complicat, això.
4: No, ara veuràs. Això m'ha posat a investigar quins tipus d'alfabets hi ha i us ho volia explicar perquè m'ha semblat superinteressant, perquè ens pensem que només hi ha els alfabets com el nostre i res a veure.
3: Tota aquella gent que digui són més llargs els japonesos i els xinesos que tenen milers de símbols, no compta, perquè els milers de símbols no són ideogrames. Els alfabets que tenen...
4: Parlàvem d'alfabets, perquè podríem dir que el tema xinès no és un alfabet, ara veuràs, eh?
3: Bueno, i el japonès tenen silabari, però no té mil, té també 20 o 30 o 40.
4: Exacte, però mira, és el que t'estava dient. No podem dir alfabets, sinó sistemes d'escriptura, perquè n'hi ha que no són estrictament alfabets. Comencem per aquests sistemes ideogràfics, on els grafemes són dibuixets que representen conceptes o idees en lloc d'una paraula específica, d'acord? És el que tenien els asteques, per exemple. També tenim els sistemes logogràfics, que és on els símbols representen paraules o hi ha un morfema que ja té bastant de significat. És el que serien els caràcters xinesos que deies tu. Podem dir caràcters xinesos, però no alfabet. És un sistema logogràfic.
3: Com els kanjis japonesos per la gent otaku.
4: Sí, o per exemple també l'escriptura cuneïforme dels sumeris i altres llengües semítiques també feien servir aquest tipus de sistema logogràfic, eh?
3: I a la careta clàssica també era, per si no...
4: Exacte. I finalment, a banda dels nostres alfabets, on cada símbol és un fonema, és a dir, que la unitat mínima del so, eh? Cada so que fem té un símbol associat i aquí on hem fet les combinacions possibles. A més, els nostres alfabets, tant vocals com consonants, tenen el mateix pes. Tant té un símbol la vocal com té un símbol la consonant. Doncs hi ha també les escriptures sil·làbiques, com aquesta que us deia de Cambodja, però com també l'àrab, que potser us sona més.
3: I l'hebreu, crec que també.
4: Oh. Exacte. Dins les escriptures sil·làbiques hi ha dos grups molt interessants. Un és aquest de l'àrab i l'hebreu que deies tu, on s'escriu bàsicament la consonant. Tu ja ho saps potser, Roger, en àrab i hebreu, tu escrius només les consonants.
3: I s'ha de deduir després.
4: Exacte, pel context dedueixes quines són les vocals amb què has d'omplir els forats.
5: I mitjançant la deducció.
4: Sí,
3: però l'àrab té aquells puntets que es posen a dalt o a baix.
4: Això pot ser una ajuda, però l'oficial és sense. O sigui, això és una ajuda per l'actor. Sí, però l'escriptura correcta és sense.
5: És àrab per a dummies, no?
4: Exacte, si és com per infants o per tal, ho pots fer. De fet, aquest grup es diuen abjats o alfabets consonàntics. Consonàntics perquè no inclouen les vocals. I en canvi després hi ha alfabets com aquest de Cambodja, i per això té tants símbols, no? Hem dit una centena de símbols, en què el símbol representa la consonant i una vocal per defecte. De manera que si tu has de canviar la vocal, que no és la per defecte, en lloc de dir pa, vols dir pe, pi, pa, o po o pu, has de posar una marca diacrítica per assenyalar que aquesta vocal és diferent a la que vindria per defecte. I, per tant, aquell símbol es multiplica per 5 o per les vocals que tinguin. Per tant, per això es multiplica per tants números les lletres, diguéssim, d'aquest suposat alfabet. Aquests sistemes d'escriptura es diuen abugida o sil·labaris i engloben totes les escriptures, sobretot de la zona de la Índia, del sud-est asiàtic, totes aquestes sí que són, a diferència de l'hebreu o l'àrab, que sí que hi posen la marca de la vocal quan és diferent de l'àrab.
5: Tenir un alfabet diferent deu ser més complicat aprendre aquella llengua, aquell idioma, o no?
4: Home, jo crec que sí, moltíssim, no? És a dir, quan tu has de canviar d'alfabet, de sistema d'escriptura, hem de dir, perquè si tu vas a parar a l'àrab, no hauries de dir alfabet, sinó sistema d'escriptura. Vol dir que has d'aprendre el seu. També n'he trobat que no tenen diferència entre majúscules i minúscules.
3: Això és, com molt lògic. No sé qui s'ho va inventar, això. Vull dir, no té cap mena de sentit.
5: Les majúscules i les minúscules.
4: Sí, és una, al final és una cosa, una convenció, no?
5: És una formalitat, no?
4: Sí, no és de molta ajuda, tampoc, a llegir.
5: També no crides més quan dius...
3: Imagina que vols estudiar això, japonès, i has d'aprendre no només els sil·labaris, sinó els milers de kanjis. Vale, okay. Llavors, en sentit contrari, ve un japonès que vol aprendre català i li dius, miri, tenim 24 caràcters, però després 24 més així més formals i ja
4: sí,
3: està.
4: Però per exemple en el cas de l'àrab has d'aprendre totes les lletres i com s'ajunten amb la lletra precedent i com s'ajunten amb la lletra següent, sí, que això vol dir tres alfabets també diferents,
3: per cert,
4: eh?
3: Si agafeu un ordinador o un WhatsApp d'una persona que el tingui en àrab, quan feu clic, clic, clic, clic, mola, perquè això que diu la Laia es lliguen automàticament.
4: Clar, llavors has d'aprendre les tres formes de la lletra.
3: Depèn de qui vingui després, el mateix WhatsApp les va lligant.
5: Per tant, visca la tecnologia un cop més?
4: No, visca els alfabets diferents i les formes d'escriptura.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Doncs bé, avui la Worse Than Ever, que sonarà aquí al programa, la va anunciar la Laura Grau el passat divendres.
2: Flashback. No pot ser, per exemple, copiar. És que estic apagant un incendi de, que jo mateixa he generat en un grup de WhatsApp d'uns amics, perquè... perquè l'última estrena de Sutherland em sembla que és un plagi molt, molt, molt samat i descarat d'una cançó que ens agrada molt en italià.
1: Aquí està la denúncia que va fer la Laura el divendres quan la Laura diu l'última cançó de Sutherland, es refereix justament a la cançó del Sutherland que es diu L'última, i que a més
2: sí,
1: és l'última.
2: Sí, sí, te la vam punxar, sí.
1: Doncs bé, s'ha fet la investigació, una investigació molt dura, consistent a preguntar-li a la Laura de quina cançó
2: es tractava.
1: Ella ens ho ha dit, s'ha acabat la investigació i procedim a mostrar els resultats d'aquest presumpte plagi. La cançó d'on podria haver l'origen o la inspiració que ha dut el Sutherland a fer-la, segons la Laura, és aquesta.

0: home, doncs una mica
1: una
0: sí.
1: Una semilitud, no? Yes, sí.
0: Una mica sí. Normalment li preguntaríem a la Laura si troba plausible el plagi, però clar, com que l'ha detectat sí, ella, suposo que dirà que sí. A més, avui té febre, suposo que el plagi va prendre tanta mala llet que hi ha vingut una febrada. Vinga, la borsa Never d'avui és l'última de Sutherland.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de Bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Previtola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques.

0: que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, com cada dia, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. Des de fa una estona no teníem cap incidència. Tot just fa uns instants hem de sumar un accident a la B20, al pont de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord, amb cua ja des de Pedralbes. Més enllà d'aquesta incidència, doncs el que tenim són retencions habituals que es van formant a poc a poc amb més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, al Vallès, i a lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També tenim un quilòmetre de congestió a la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que això provoca cues de retruc a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron en sentit sud, i també a la Ronda Litoral, en aquest cas des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també ja trobem trams amb retencions a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Aquesta darrera jornada sencera de l'estiu astronòmic continua sent de temps completament tranquil, i aquest matí ja més suau que ahir, sobretot arran de mar, a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà. Ja la temperatura no ha baixat dels 20 graus de mínima, sí que l'ambient és més fred a hores d'ara, sobretot a les valls pirinenques, i aquest matí amb pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més, també algun nuvolet més baix a la costa del Maresme. De fet, aquesta tarda aquests núvols es faran una mica més freqüents a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, núvols sense pluja, i aquesta tarda continuarà la calor. Baixarà la temperatura respecte ahir 2 o 3 graus, però en qualsevol cas encara passarem una temperatura més alta del que toca. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. Ho dèiem, però, aquest és un procés complicat. És un procés que pot afectar directament Puigdemont, però aquest debat jurídic és complex. Per tant, perquè ens ajudin a fer-lo més entenedor, saludem Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, buenos días.
0: Deia, avui el Constitucional delibera sobre el recurs de Jordi Turull. Ens pot explicar què és exactament el que ha de decidir i per què aquest cas és el que obre la porta a resoldre també les situacions de Puigdemont, de Comín, de Puig, de Junqueras, de Romeva i de Bassa?
4: Sí, vamos a ver. Yo estoy en desacuerdo contigo cuando has dicho que esto es un problema complejo. Aquí, esto no es nada complejo. Esto es lo más sencillo que hay. Aquí lo único que pasa es que hay una ley aprobada por las Cortes Generales, en los términos en que la aprobaron, que aprueba una amnistía, y lo que hay es una resistencia a la aplicación de la ley por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en consecuencia aquí no hay nada complejo, aquí hay simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Supremo está sometido al imperio de la ley, a la ley aprobada por las Cortes Generales sobre la amnistía, y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si, entre tanto, ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver ya con la amnistía, que está, la amnistía ya está. Ya está en el ordenamiento jurídico. Dijeron que era contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que no. Dijeron que era contraria al derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no tiene nada que ver. Y por lo tanto, están despejadas todas las dudas acerca de la constitucionalidad y de la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho europeo, y por lo tanto se tenía que haber aplicado ya y no había ningún problema. Están resistiendo y haciendo todo lo que pueden para prolongar lo más posible esta rebelión, ¿no? Y que sea una dificultad que haga más difícil al gobierno gobernar, poderse poner de acuerdo con otras fuerzas políticas que están muy pendientes porque se ven afectadas directamente con la amnistía, y eso es todo lo que hay, ¿no? Aquí jurídicamente no hay ningún problema, todo una simplicidad absoluta. Lo que hay es una rebelión política disfrazada de técnica jurídica por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
0: En tot cas, senyor Pérez Royo, entenc que potser per vostè no és massa complexa, potser pels ciutadans sí, perquè ens tenen massa marejats amb tot això que ens explicava. En tot cas, el Constitucional avui què hauria de decidir, i si dona la raó a Jordi Turull, que no sé si ho farà avui o no, i considera que el Suprem va interpretar malament la llei, la malversació del procés quedaria dins de l'amnistia, i en aquest escenari Puigdemont podria venir a Catalunya sense por a ser detingut?
4: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que Puigdemont podría haber vuelto ya. Podría haber vuelto ya. Y yo creo que, en mi opinión, eso ha sido un error de Puigdemont. Que si se hubiera vuelto, posiblemente lo hubieran detenido inmediatamente y hubieran, el juez Llarena lo hubiera detenido y posiblemente lo hubieran detenido, no sé, un tiempo, pero muy poco, pero forzaba a que realmente se agilizara y que se tuviera que tomar la decisión y que no se tuviera que esperar tanto. Pero Puigdemont ha elegido, por el contrario, quedarse y solamente está dispuesto a venir cuando ya esté absolutamente seguro de que no se le puede en absoluto detener por parte de la orden que ha dictado el juez Llarena, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar hoy es que presentará su propuesta el señor Macías, será derrotada, entonces, y ahí yo lo que no sé es qué es lo que hará, porque ahí me imagino que Macías puede hacer otra operación para seguir dilatando el asunto, y es decir, bueno, yo he perdido, pero yo voy a redactar la sentencia en el sentido que quiere la mayoría y también el voto particular, con lo cual puede retrasar todavía un poquito el que la sentencia se salga, ¿no? Que la sentencia se apruebe definitivamente, ¿no? Entonces, aquí puede todavía haber alguna escaramuza más, ahí ya veremos a ver si eso ocurre, porque eso ha pasado en el Tribunal Constitucional. Cuando un ponente es derrotado y considera que su ponencia no tiene los votos de la mayoría, a veces se nombra un ponente alternativo, entonces, o a veces el propio ponente decide redactar el voto en el sentido de la mayoría, es decir, la aprobación de la ley en el sentido de la mayoría, y el voto particular suyo contrario a la ley. Con lo cual, esto enmaraña todavía un poquito más y puede retrasar todavía un poquito más el que se conozca la fecha concreta en que la sentencia ya está en la calle y, por lo tanto, ya se aplica la ley de amnistía sin cortapisas de ningún tipo.
0: Pues segurament que haurem d'esperar una mica més, però jo avui encara li volia posar sobre la taula un altre debat, un altre punt que també sembla que ha generat conflicte, que és el cas de Begoña López. El jutge Peinado ha acabat fent seure a la dona del president Sánchez a la banqueta dels acusats, la senyora Begoña Gómez, que em sembla que no ho he dit massa bé, i ho fa 4 dies abans de jubilar-se. No sé si aquest era un guió que ja era previsible, senyor Pérez Royo.
4: Yo creo que el guión ha sido previsible desde el primer momento. Este es un caso absurdo que no hubiera debido nunca ponerse en marcha, porque realmente la denuncia que se hizo por manos limpias era una denuncia que manifiestamente no debía haber sido admitida a trámite y haber sido rechazada de plano, y después todo lo que se ha hecho han sido barbaridades una detrás de otra, en parte corregidas por la Audiencia Nacional y en parte con la connivencia con la Audiencia Nacional, que le quitaba la razón al juez, pero al mismo tiempo le abría posibilidades para que continuara investigando. Es decir, aquí ha habido otra maniobra de lawfare, de eso que no existe, porque no existe, pero que realmente estamos viendo acontecimientos de lawfare, ¿no? O movimientos de lawfare permanentemente. Y el caso de Begoña Gómez es un caso clarísimo. Ahora queda ahora todavía, porque esto llega al magistrado ponente, presidente del jurado, o sea que tiene que tomar el asunto el magistrado presidente del tribunal del jurado, que no sabemos quién es, saldrá ahora por sorteo, por la forma en que esté prevista dentro de las normas internas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y él tendrá ahora que coger toda la investigación que ha hecho el juez Peinado y hacer realmente un escrito que tenga que ser dirigido a los miembros del jurado para que realmente eso se ponga en marcha, ¿no? Y aquí se pueden volver a plantear todos los problemas preliminares de vulneración de derechos fundamentales que se han producido a lo largo del proceso y sobre los cuales tendrá que pronunciarse el tribunal del jurado, ¿no? Entonces, aquí hay, ahora mismo hay camino por delante, todavía hay batallas jurídicas en ese terreno.
0: Doncs com que encara hi ha moltes batalles jurídiques per endavant, ho deixem per un altre dia, perquè teníem també moltes preguntes per fer-li sobre aquest cas, però en tot cas ho deixarem per més endavant. Javier Pérez Royo, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia, que vagi molt bé.
4: Muy buenos días.
0: Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells, el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
5: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
6: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
5: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
7: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
5: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: I encara de l'àmbit de l'ensenyament, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o professionals de suport a l'aula no n'han tingut rebut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de Cocarmi, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
8: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. I els fets delictius han baixat lleugerament fins a l'agost a Lleida, però per contra han augmentat els incompliments de les ordenances municipals. En concret, se n'han denunciat uns 600, sobretot per soroll, acumulació de residus o beure alcohol al carrer. Així es desprèn de la Junta de Seguretat celebrada en les darreres hores a la ciutat, que s'ha avançat en el calendari després de les últimes baralles multitudinàries amb armes blanques d'aquest estiu. Uns fets que l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha qualificat de difícils de prevenir i ha defensat l'acció policial i judicial.
9: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. Actuar amb caràcter preventiu és molt complicat en aquests casos, però actuar en matèria de sanció, de punició, també és exigible. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home a l'AP7 apuntarien a un tema de drogues. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. L'home, presumptament segrestat, va ser posteriorment alliberat en bon estat de salut.
10: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari. La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos està fent una investigació precisa d'aquests fets. L'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany o dany físic.
0: Un vigilant del centre de menors L'Alzina, a Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de la contenció d'un intern. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per intentar desescalar la situació. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. Va ser atès immediatament i traslladat a l'hospital, on va acabar morint. La víctima feia uns 20 anys que treballava al centre i era un vigilant d'empresa externa. Us ho hem destacat en titulars. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
11: Fue increíble el Olímpic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que La Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
12: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: Encara en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara, es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga, que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
13: Tenía muchas ganas ya de venir, también eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.
14: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar. Ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
0: La Federació Catalana de Futbol ha homenatjat les famílies dels jugadors que l'any 1926 van guanyar la Copa Príncep d'Astúries amb la selecció catalana. El títol va arribar en una eliminatòria a doble partit davant de la selecció d'Astúries, amb doble victòria dels catalans. Futbolistes com Josep Samitier, Paulino Alcántara o Vicenç Piera van defensar la samarreta del combinat durant aquella etapa. Amb aquest homenatge, la Federació vol preservar i valorar-ne el llegat. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme De Fez i el David Amador.
15: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
16: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
15: S'ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
17: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
15: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I ara ens toca felicitar els nostres companys de Lleida Televisió que han celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'emissions. Ho ha fet amb una festa que ha reunit prop de 300 treballadors, representants, institucions i empreses. La cita també ha servit per repassar la trajectòria de la cadena de televisió del grup Segre. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la presentació commemorativa de la cançó Lleida Televisió, Som la teva cançó, creada per l'actor Ferran Aixalà i el compositor Antoni Tolmos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari TermCat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
9: De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 22 de setembre. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Buscarem la reacció del Sindicat de Professors de Secundària amb Ramiro Gil el mateix dia que han denunciat accions judicials pels errors de l'administració en les últimes proves PISA a Catalunya. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provitola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues. Al Vallès, hi ha lentitud intermitent a la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana i congestió a l'AP7 en sentit sud de Mollet a Barberà del Vallès. I al Llobregat, trobem trams amb retencions a l'A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I atenció, avui un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge s'eleva fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa al temps, matí tranquil i amb pocs núvols. L'ambient serà més suau que ahir, amb mínimes per sobre dels 20 graus a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, però més fred a les valls del Pirineu. A la tarda augmentaran els núvols a la costa i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona, però sense pluja. Continuarà la calor, tot i que les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte ahir i encara se situaran per sobre del que tocaria.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Us ho parlàvem, us ho explicàvem en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
10: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si, entre tanto, ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
9: A tot això, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudo-sindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper 30 de novembre i dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. A més, el mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
11: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
12: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
11: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
13: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
11: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
9: Doncs ho sentíem, un consell que avui es posa a treballar. Volem saber què en pensa d'aquest encàrrec al professorat de secundària i, d'altra banda, quines són les actuacions que pensen emprendre arran el fracàs de les proves PISA. Avui, 22 de setembre, era la data límit que el sindicat va fixar-se per rebre tota la documentació per part d'Educació per entendre què és el que es va fer, què és el que es va fer malament o què és el que va fallar. Ens acompanya, per tant, per aclarir-ho tot plegat, en Ramiro Gil. Ell és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
14: Bon dia.
9: Ho dèiem, ho sentíem, el govern activa un gran consens de país per salvar l'educació i el Consell d'Educació parla de refer consensos. Com valoreu aquest encàrrec, com valoreu la reunió entre Salvador Illa, la consellera Niubó i el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo?
14: Bé, per nosaltres som una mica escèptics amb tota la qüestió del Consell d'Educació de Catalunya. Mire, el senyor Joan Manuel del Pozo ja va ser coordinador del Pacte Nacional de l'Educació fa 20 anys, l'any 2005-2006, que va dur a que es creés la Llei d'Educació de Catalunya, que és bàsicament, perquè ens entenguem, la llei que ha assentat les bases per desmantellar el sistema d'educació pública a Catalunya, que s'està demostrant avui que totes aquestes reformes han sigut un fracàs i que ens trobem, doncs, amb uns nivells educatius baixíssims, no? Des de l'any 2003 estàvem molt per sobre de la mitjana espanyola a les proves PISA i actualment ens trobem molt per sota. Què ha passat entremig? Doncs totes aquestes reformes que li comentava. El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya. A més d'això, podríem dir que la composició d'aquest òrgan és sobretot de membres de l'administració. Pensi que tenim 75 membres dins del Consell d'Educació de Catalunya, 18 d'ells són de l'administració, i llavors hi ha només 4 representants dels professors, entre els quals, per cert, nosaltres no hi som inclosos, som el segon sindicat de l'educació pública de Catalunya i no tenim seient al Consell d'Educació de Catalunya. A més, podríem dir que aquí estan representats, com ha dit a l'entrevista el senyor Joan Manuel del Pozo, doncs tota la comunitat educativa, no? Des de representants dels alumnes, de les patronals del lleure, de les patronals de la concertada. Tenim aquí doncs, moltíssims actors que no necessàriament coneixen la realitat dins de l'aula, i aquí els que menys se'ns escolta és els professors, que som els que coneixen la realitat i el que és necessari.
9: En tot cas,
14: des
9: del seu punt de vista, per tant, aquest Consell no estaria legitimat per ser el capdavanter a l'hora d'intentar arribar a solucions en el sistema educatiu català. Quina seria la solució, segons vostès, o qui estaria legitimat, en tot cas, per tirar del carro?
14: Bé, aquí entenem que sobretot és el govern el que ha d'emprendre unes accions valentes, no? Ha d'agafar la palla pel mànec i començar a reformar tot allò que no està funcionant. Les proves les tenim, ho tenim en PISA, però no només amb aquestes proves diagnòstiques, sinó amb molts altres exemples, i per tant aquí el que ha de fer el govern és governar i reformar tot allò que no funciona. Nosaltres ho diem clarament, les receptes les tenim. Cal derogar la Llei d'Educació de Catalunya i tornar a un sistema educatiu basat en dos principis, el coneixement i l'esforç. Si no, tornem amb aquesta línia, que ja han fet altres països, que han fet marxa enrere de totes aquestes reformes educatives, diguéssim, poc serioses i sense cap mena de comprovació científica de que siguin millors, doncs totes aquestes mesures s'han de reformar, s'han de tirar enrere i redreçar el camí, com han fet, per exemple, Anglaterra, com han fet altres països nòrdics que estan recuperant-se a nivell de resultats educatius.
9: Ramiro Gil,
14: la solució és clara.
9: Una qüestió molt ràpida, perquè tampoc no tenim massa temps, però no volia passar per alt preguntar-li sobre el tema PISA, precisament. Vostès van fixar el dia d'avui com a data límit perquè el departament entregués tota la documentació de PISA. No sé si l'heu rebut. En tot cas, el president Salvador Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions. No sé si això serveix igual i, en tot cas, quines mesures judicials teniu previst iniciar. Moltes preguntes per poc temps, ja ho sé, però com a mínim faci'ns un titular.
14: Sí, mire, doncs hem rebut alguna documentació a darrera hora i avui en una roda de premsa explicarà el nostre secretari general quines són les valoracions que fem sobre el que s'ha fet en PISA. El que sí hem fet és presentar un informe amb una projecció del que haguessin estat els resultats educatius de Catalunya si s'hagués fet una mostra correcta. I els resultats són, bàsicament, això li puc avançar, que en matemàtica seríem la 12a comunitat autònoma de 17, amb 440 punts a PISA, en ciències estaríem a la posició 11, 466, i en lectura estaríem també a la posició 11, és a dir, molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana de l'OCDE, el qual confirmaria doncs, els resultats pèssims, diguéssim, que Catalunya va confirmant any rere any els resultats educatius.
9: Però aniran als tribunals o no?
14: En principi hem de fer la valoració i reservo la valoració per al nostre secretari general que ho explicarà en roda de premsa.
9: Molt bé, doncs Ramiro Gil, gràcies. Estarem pendents doncs, d'aquesta roda de premsa. Bon dia, gràcies.
14: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
9: Tres quarts de vuit, Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat, i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. Entitats i veïns denuncien que una dona de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen investigar la cadena d'omissions i depurar responsabilitats. És una informació de Pasqual Labarta des de Televisió de l'Hospitalet.
15: El passat 15 d'abril, l'Olga va ser expulsada de la que va ser casa seva durant 20 anys. Després de separar-se del seu marit i quedar-se sense feina amb dues filles petites, no va poder fer front a la hipoteca. Tot i acordar un lloguer social amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària va vendre el pis a un fons voltor que li va exigir marxar de l'immoble. L'Olga no va suportar l'agreujament de la seva situació, que ja era precària, i es va treure la vida fa dues setmanes.
16: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit d'urgències.
15: L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet assenyalen el Banc Sabadell, autoritats judicials, Mossos d'Esquadra i totes les administracions públiques com a responsables indirectes del cas de l'Olga i de no haver trobat cap solució que evités el suïcidi.
9: Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I no deixem de parlar d'autobusos, però ens fixem ara en els interurbans, aquells que connecten, per exemple, en aquest cas, el Maresme amb Barcelona. Segons denuncien molts passatgers que agafen l'autobús a Mataró, s'han retirat alguns reforços que hi havia a la línia i s'han tornat a reproduir les cues interminables per poder pujar a l'autobús. Anem a comprovar-ho sobre el terreny i ho fem amb el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és la situació ara mateix amb aquest transport?
17: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, aquí darrere nostre s'estan formant ja algunes cues que doncs, acumulen diversos passatgers de dues línies diferents que connecten Mataró amb Barcelona. Són la E11.1 i la E11.2 que fan diferents recorreguts per la ciutat. Les queixes dels usuaris van més enllà d'aquestes cues perquè asseguren que a aquestes hores els autobusos arriben a aquesta parada, la de la plaça Granollers, ja pràcticament plens i que, per tant, no es poden aturar a les següents parades que queden en el recorregut i que molts d'aquests viatgers han d'anar drets durant tot el trajecte fins a Barcelona. Molts d'ells afirmen que han de desplaçar-se des de la parada més propera que tenen a casa fins a altres parades per poder seure a l'autobús. Si us sembla, escoltem les seves declaracions a primera hora d'aquest matí.
18: Jo puc parlar d'ahir, que anàvem unes 20 o 25 persones dretes a l'autobús i aquesta va ser l'última parada que va fer. La resta ja no va parar. Des que han tret el reforç, pitjor. Jo vinc des del parc de Cerdanyola aquí per intentar anar assentat, però és tot i així, la majoria de les vegades no puc seure.
19: Normalment l'agafo aquesta parada o a la República a baix, però sempre, a veure, normalment vaig sentat, alguns dies pues, toca anar dret, sobretot a aquestes hores, i si vas més tard jo crec que va molt pitjor. Quan una mica a les 7 i quart, fins a les 7 i quart se sol anar bé, se sol. Últimament potser sí que es va més dret.
20: La veritat, bastant ple perquè, bé, no sé si és perquè farten cervells, o si és perquè hi ha una mala organització dels mateixos serveis, doncs que la gent va de peu. Aquesta parada ja es veu que està a rebentar.
17: Tot i que el Departament de Territori no ha respost la consulta de TV Mataró, l'operadora Moventis explica que els reforços que hi havia previs a l'estiu, abans d'acabar el curs, que serien 4 vehicles de 6 a 7 del matí, s'han recuperat a partir del dia 7 de setembre i que de tota manera es treballa amb la Generalitat per aplicar noves mesures que permetin absorbir tots els usuaris d'aquestes línies que connecten Mataró amb Barcelona.
9: Doncs gràcies, Clara. Les deficiències, un cop més, del transport públic que queden fetes aquí, les denúncies, si més no, dels usuaris. Gràcies, bon dia. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
21: Fue increíble el Olímpic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
22: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
9: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 vegades. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.

0: Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme De Fez i el David Amador.
1: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
2: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
1: S'ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gottfriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
3: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
1: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca.

0: transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
1: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos límpies. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en xarxa.
3: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
1: Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat. I només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet, guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions.

0: Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola i Ricky Rubio. I la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. És hora punta i, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació és complexa. Hi ha molta mobilitat avui al voltant de l'àrea metropolitana. Fem un resum ràpid perquè dir-ho un per un és molt complex. Tenim aturades a l'A2 entre Breda i Esparreguera, Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i a Cornellà, en el cas de l'AP7, a Montmeló, Santa Perpètua, Barberà, Cerdanyola. Les rondes molt complicades, amb molta, molta mobilitat, l'entrada per la Diagonal i sortida de la zona del Papiol també amb molts problemes. I en el cas, per exemple, dels accessos nord, tenim aturades a la zona de Sant Cugat, als túnels de Vallvidrera, la C-17, i, per exemple, la C-31, la C-33 i la C-58, que venen dels Vallesos. Déu, és una retenció cada una quan és molt complicat. El que sí és cert que hi ha molta mobilitat i us demanem, sobretot i molt important, que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
0: I això que avui és el dia sense cotxes a la ciutat comtal. I un avís també en aquest sentit en matèria de transport públic a la ciutat comtal, a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. En parlarem tot seguit amb el secretari general d'UGT Transports de Barcelona, Jordi Muñoz. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Demà a aquesta hora ja serà tardor, però no arribarà en fred precisament.
2: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, ja les escorrialles d'aquest estiu astronòmic estan despertant amb un ambient molt suau. I, de fet, en aquests moments la temperatura ha pujat a moltes viles de Girona, de la costa, tant de Barcelona com de Tarragona, també de l'Ebre. En algun raconet està bufant la tramuntana rescalfada, cas de l'Empordà, el vent de dalt també rescalfat al Camp de Tarragona, a l'Ebre, i amb aquestes temperatures ja diem més altes que ahir, i al matí està despertant també, i continuarà, de fet, força tranquil, amb algun nuvolet que està deixant a hores d'ara doncs, un cel emblanquinat, també posta un sortida del sol ben fotogènica i quatre núvols que s'aniran enganxant a la costa de la Selva i també del Maresme. Molt poca cosa. Aquesta tarda aquests núvols, poc importants, s'ha de dir, sense pluja, s'aniran fent més freqüents a la costa barcelonina, arribant fins al Vallès o al Penedès, també al Camp de Tarragona. Núvols, remarquem, Helena, sense pluja. La tarda tornarà a ser de calor per les dates, una mica menys que ahir. No arribarem als 35 graus, però sí als 33-34 a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. I demà a aquesta hora ja serà la tarda astronòmica. De fet, comença aquesta matinada a les 2:05 del matí, aproximadament, i demà, justament, entrarà la tardor amb bones temperatures a la tarda, que seran del mes d'agost. Estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 8 i 7, entrem de ple en matèria. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig o Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
4: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
0: I encara en l'àmbit judicial, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. I dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I el Congrés, Carlos Mazón, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Ens ho explica tot plegat la Carina Bellvé.
5: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
6: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
5: Mazón s'ha expulsat dels atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: El govern espanyol engegarà un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, més controls sobre els models més avançats i en l'àmbit de l'ensenyament s'introduirà la intel·ligència artificial en el currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. Tot això coordinat en un contracte social de país que començarà a forjar-se el mes vinent amb tots els sectors implicats. Ho ha anunciat el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
7: Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida, que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
0: I encara en aquest àmbit, Barcelona continua posicionant-se com un dels pols de referència del sud d'Europa en intel·ligència artificial, precisament. Entre avui i demà, la capital catalana acull l'AI Summit Barcelona 2026, un congrés que reunirà més de 10.000 assistents i 200 ponents que debatran sobre el desenvolupament i els usos d'aquesta tecnologia. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar, recordem-ho, ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. I en el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja supera o ja costa uns 96 euros, 23 més que el mes de juny. Ara mateix són 9:15. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
8: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
9: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
8: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
10: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
8: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: Proposta, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç, i que les noves mesures no funcionaran, diu, perquè les persones que conformen aquest Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, el Notícies en Xarxa.
11: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
0: Doncs encara des de l'àmbit o en l'àmbit de l'ensenyament, us expliquem que el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o un professional de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
12: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
0: En un altre àmbit, també us afegim que Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. És una altra de les notícies que us estem destacant en titulars. Barcelona viu avui una aturada de 7 hores al servei d'autobusos de TMB en plena setmana de la Mercè i coincidint just aquest 22 de setembre, o sigui, avui, amb el dia sense cotxes. Una jornada, recordem-ho, pensada per reduir el trànsit i fomentar la mobilitat sostenible. En aquest context especialment delicat, doncs, els conductors denuncien que el conveni col·lectiu està encallat després de 23 reunions i reclamen millores laborals. En parlem tot seguit amb en Jordi Muñoz. Ell és secretari general d'UGT a Transports de Barcelona. Senyor Muñoz, bon dia i gràcies per atendre'ens.
13: Bon dia, Elena. Bon dia.
0: Què ha fallat en les negociacions del conveni després de 23 reunions, que no són poques? Quines són les principals reivindicacions i què està passant amb tota aquesta encallada?
13: Bueno, las primeras reivindicaciones son los calendarios de descans, que ahí es va quedar encallat amb un grup 78 d'inici. I jo espero que avui al dematí que s'han convocat, espero que l'empresa ceda en este grupo de descanso y por lo demás en el tema de las 35 horas, hem arribat a un acord de las 35 horas en 3 anys y por lo demás es un bon acord. Si arribem a aquest punt del calendari 78 és un bon acord pels treballadors.
0: A quan s'hauria de tancar doncs aquest acord? Perquè TMB diu que la negociació continua oberta. Quin gest esperen que faci? Això que ens explicava ara, amb això n'hi hauria prou. Avui teniu una reunió a quarts d'una. Serà aquí quan s'ha de decidir tot? O de què depèn? Digui.
13: Jo crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de 2 caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
0: A quina hora tenen aquesta reunió de mediació a la seu de treball?
13: A les 9 del demà, ara, a les 9, d'aquí mitja hora.
0: És a dir, que podria ser que s'acabés desconvocant aquesta vaga, pel que m'està explicant?
13: Bueno, jo crec que no. Jo crec que tenen que anar al comitè de vaga a l'Assemblea, explicar tot el que hem fet, el treball que hem fet tot el comitè de vaga, i jo crec que la gent ho verà que serà un bon acord, jo crec que sí.
0: Per tant,
13: però
0: entenc.
13: Que fer l'Assemblea.
0: Aquesta assemblea s'ha de fer al migdia, per tant, la vaga, si més no, fins al migdia es manté, i a partir del que es pugui decidir a l'Assemblea podria desconvocar-se, o en tot cas, si s'acaba donant vistiplau, si s'acaba donant carta verda a aquest acord, entenc que no hi haurà més convocatòries de vaga.
13: Exactament. Si a l'Assemblea els treballadors diuen que és un bon acord i no donen el vistiplau, no anirà més vagues.
0: En tot cas, i durant aquestes primeres hores, quina afectació preveieu i com de complicada pot ser la mobilitat pels ciutadans de Barcelona?
13: Bueno, en aquestes hores la mobilitat de Barcelona pot ser un desastre, perquè ja d'entrada tenim un absentisme als treballadors de TMB d'un 26%. Això suposa que els autobusos, la freqüència de pas és molt llarga, hi ha molt passatge. i la convocatòria de vaga serà un problema per la circulació dintre de Barcelona avui.
0: Jordi Muñoz, doncs estarem pendents d'aquesta assemblea que teniu al migdia per veure com evoluciona aquest conflicte que ha hagut de passar 23 reunions perquè es pugui mínimament solucionar. Gràcies i bon dia.
13: Gràcies i bon dia a vosaltres.
0: És una notícia d'última hora, un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames que s'han declarat cap a la una de la matinada i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en aquestes tasques d'extinció. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
14: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
15: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també en el Mundial del 2030. En 5 minuts ens plantarem a 2:15 del matí. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català, Pau Casals, han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
16: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
17: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
16: S'ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
18: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
16: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que l'alvocat és una de les fruites més nutritives i saludables que hi ha? Tot i que sovint s'associa amb menjars greixosos, l'alvocat és un aliment ric en greixos saludables i nutrients essencials. Una porció de 100 grams d'alvocat conté aproximadament 160 calories i 15 grams de greixos saludables, com ara àcids grassos monoinsaturats i polisaturats. Aquests tipus de greixos són beneficiosos per la salut del cor i poden ajudar a reduir el colesterol. L'alvocat també és ric en fibra, vitamines i minerals. Una porció de 100 grams d'alvocat conté al voltant del 20% de la quantitat diària recomanada de fibra, així com vitamina K, àcid fòlic, vitamina C, potassi i magnesi. També conté compostos antioxidants i antiinflamatoris com ara carotinoides i flavonoides. Aquests compostos poden ajudar a reduir el risc de malalties cròniques com ara malalties del cor, diabetis i càncer. Encara que l'alvocat és sovint utilitzat en preparacions culinàries com el guacamole, també es pot utilitzar en una àmplia varietat de platerets, com amanides, sandvitxos, torrades i batuts. En resum, incorporar l'alvocat a la dieta pot ser beneficiós per la salut del cor, la reducció del colesterol i el risc de malalties cròniques.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
3: Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors amb els diferents actors implicats, deia. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Sigui com sigui, des del Sindicat de Professors de Secundària, Ramiro Gil s'ha mostrat escèptic sobre l'efectivitat d'aquest procés des del Notícies en xarxa.
5: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per falsos policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat avui una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. El secretari general de la UGT, Transports de Barcelona, Jordi Muñoz, confia en arribar a un acord que permeti desconvocar l'aturada després de l'assemblea que s'ha de celebrar aquest migdia. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicola Provítola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem, Suara, en titulars, a partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de Gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment, seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
4: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
3: I encara des de l'àmbit judicial us expliquem que Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre. I dona 3 dies al mateix Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. Avui també us expliquem que l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. I un apunt en matèria d'economia, el preu de la benzina continua una escalada que no ha tingut aturador des de finals de juny i ja acumula un increment de més del 30% els últims 3 mesos. De fet, ja ha superat el pic registrat en les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran el 28 de febrer, que va provocar ja una escalada de preus. En el cas de la gasolina 95, el cost mitjà per litre a Catalunya ja s'apropa als 2 euros i se situa en els 1,91 euros, 50 cèntims més que fa 3 mesos. En el cas del dièsel, el gasoil A, el preu és gairebé idèntic, 1,92 euros, i ha pujat més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. En tots dos tipus de combustible, omplir el dipòsit amb 50 litres ja costa uns 96 euros, 23 euros més que el mes de juny. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
6: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
7: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
6: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Ester Niubó és la consellera d'Educació.
8: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
6: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
3: Entre les reaccions a la proposta d'aquest gran debat, la de Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya, es mostra escèptic sobre l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació arran el fracàs de les proves PISA. Creu que el govern hauria de canviar el model d'ensenyament basant la nova estratègia en el coneixement i l'esforç, i que les noves mesures no funcionaran perquè les persones que conformen el Consell són les mateixes que han provocat el desgavell actual. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem. Aquí se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Us ho avançàvem en el sumari. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona, al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un vehicle i l'obliguessin a entrar a un altre cotxe a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I és una notícia també d'última hora. Un incendi crema en aquests moments a la Carola d'Ordino, al Principat d'Andorra. Els bombers han controlat les flames que s'han declarat cap a la 1 de la matinada i estan afectant una superfície de 10.000 metres quadrats d'habitatges i uns 12.000 més d'aparcament. Una trentena d'efectius treballen en les tasques d'extinció. I de nou a Barcelona, els Mossos han executat aquest dilluns per ordre judicial el desnonament d'una veïna del barri de Gràcia que, segons el sindicat de llogateres, té acreditada una discapacitat del 36% per problemes de salut mental. Entre la quarantena d'activistes concentrats per evitar el llançament hi havia l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Tal com va fer moltes vegades durant la seva etapa d'activista a la plataforma d'afectats per la hipoteca, Colau s'ha situat juntament amb un grup de persones davant del portal de la finca per impedir l'accés de la comitiva judicial a l'immoble. Els agents han fet retirar l'exalcaldessa del portal, com també han fet amb la resta de persones que hi havia concentrades. Un cop l'entrada a l'immoble ha quedat lliure, la comitiva judicial ha pogut executar el desnonament d'aquesta veïna. I els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La protesta arriba després que la plantilla i la direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. Jordi Muñoz, secretari general de la UGT a Transports de Barcelona, ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que aquest matí, de fet no fa gaire estona, de fet d'aquí un quart d'hora aproximadament, s'ha de reunir sindicats i direcció i que avui mateix hi podria haver un acord.
9: Crec que sí, que arribarem a acord. Jo crec que en aquest punt estem parlant del grup 78, espero, a partir de 2030. O sigui, estem parlant de dos caps de setmana més al 2030. Ara ens han convocat allà a treball, a mediació, i espero que podem portar a l'Assemblea dels Treballadors aquest acord, que serà un bon acord pels treballadors.
3: I el govern impulsa un programa de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges amb prioritat als barris vulnerables. El pla Regenera s'aprovarà avui i comptarà amb 190 milions de fons propis i 65 milions en préstecs de l'Institut Català de Finances. S'actuarà sobre habitatges buits i edificis degradats. Ens ho explica l'Andrea Martínez, d'ETV.
10: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts, però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. La consellera de Territori exposava una radiografia del panorama actual, i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important amb problemes de conservació.
11: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnosi compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
10: El programa contempla un total de 6 línies d'actuació amb 4 objectius clars, com ara la intervenció en edificis i barris més vulnerables. Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribi entre finals d'aquest any i principis del 2027.
3: 8:45, els productors de pistatxo de l'Urgell han començat la collita aquesta setmana. La collita arriba amb una setmana d'antelació en comparació amb l'inici habitual per la calor que ha fet durant l'estiu, tot i que no n'ha afectat, això sí, la qualitat. De fet, els productors esperen una bona collita, una bona campanya, i destaquen l'absència de malalties i plagues al camp. És una informació d'en Gerard Díaz-Tribó, de Targa Televisió.
12: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que ja s'hagi iniciat la collita de festuc a les finques de la comarca de l'Urgell, uns dies abans del que era habitual anys enrere. Els productors comencen una campanya de la qual diuen s'espera bona, amb un pistatxo de molt bona qualitat. Remarquen que no han patit cap malaltia ni plaga al fruit, amb la qual cosa el rendiment estarà en uns 2.000 quilos per hectàrea en arbres d'almenys 10 anys.
13: Aquest any el comportament ha sigut que va haver un hivern molt plujós i l'estiu molt sec i molt calorós, però el pistatxo és un arbre que resisteix molt la calor i com que està amb regadiu del Segarra-Garrigues, doncs l'arbre ha tirat.
12: El cultiu de pistatxo està en creixement a Catalunya, ja que, a més que el seu arbre suporta bé la sequera, el preu es manté estable al mercat. Enguany es calcula que estarà al voltant dels 6 euros per quilo de pistatxo sec.
3: I avui obrim la crònica esportiva amb festa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
14: Molt bon dia.
3: La festa que han celebrat a Badalona per celebrar justament la Supercopa.
14: Sí, exactament. El Joventut ha celebrat amb la seva afició el títol aconseguit aquest diumenge a l'Olímpic en la final disputada contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última vegada que els verd i negres van aixecar un títol.
15: Fue increíble el Olympic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice Ande, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
16: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
14: També en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
17: Tenia moltes ganes ja de venir... También agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
14: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i també Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador Luis de la Fuente ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i també el Mundial de 2030.
18: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar. Ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz.
14: A la primera federació masculina de futbol ja canvia la banqueta de l'Europa. Luis Blanco és el nou entrenador després de la destitució de Josep Maria Jané. En un comunicat, el club gracienc explica que la decisió és el resultat de la pèrdua de confiança, ja que l'equip només ha sumat un punt dels 12 possibles. Blanco, que es posarà avui al capdavant de l'equip, té una llarga trajectòria en què ha dirigit l'Atlètic Balears i també ha passat pel cos tècnic de l'Espanyol. Doncs 4 jornades han estat suficients perquè l'Europa hagi decidit que hi ha d'haver un canvi a la banqueta.
3: A veure si
14: funciona.
3: Això mateix. Gràcies, Cristina.
14: Vinga,
3: fins demà.
14: Bé.
3: I en cultura us expliquem que les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat i amb força al ple del Congrés dels Diputats. De fet, ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau, un dia que han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
19: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
20: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
19: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
0: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
19: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
3: El Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure, amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. Ens ho amplia el David Navarro.
21: La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
22: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
21: Frederic Amat, Montse Amenós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
23: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida. El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant. I a la vegada és evidència de la vida. Com la poesia.
21: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
3: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha aplegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context justament polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca. Amb aquest pas doble ens acomiadem. Gràcies per ser-hi. Fins demà.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió a través del 107.1 de la freqüència modulada. Comencem jornada avui dimarts 22 de setembre del 2026 i sempre això, la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre ho destaquem, aquest és un contingut que volem que us agradi, que això, que us ajudi a passar aquesta bona jornada i que, a més, podeu seguir a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat, ràdio en línia o ràdio a la carta. També podeu posar imatge a través de Televisió El Vendrell, el programa matinal a l'espai que està a punt de començar a la Calaixera, el que anomenem Ràdio en Imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests canals de comunicació, un ampli contingut informatiu que també és important tenir en compte. Us convidem a que seguiu la programació que ja comença i que, de fet, ja està a punt. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallé.
0: Ei, família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició de La Calaixera. Comencem programació, aquest espai matinal que sempre encapçala tot el contingut amb l'intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos ara que passem 2 minuts a les 9 i fins a les 12, fins al migdia. Són aquestes gairebé 3 hores diàries buscant una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però això sí, sempre ho destaquem. Ràdio, allò, rigorosa i amb tota la professionalitat que sigui possible. Avui és dimarts 22 de setembre, programa número 4029, i si voleu participar, sabeu que ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Per començar, anirem cap al temps, la previsió que sempre fem amb en Marc Rovero. Important tenir-ho present, com no? També hem triat una primera cançó que escoltarem i això ens ajuda una mica a posar-nos allò, que començar amb ganes, i a partir d'aquí ja anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. Amb tot això i en aquesta primera part arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet són ja butlletins previstos i habituals a cada hora en punt. Després del butlletí de les 10 ja saltarem cap a la segona part de Calaixera i avui sí, ja comencem...

0: allò contingut actualitzat una temporada més amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. Una secció ja clàssica dins el contingut habitual d'aquest espai des de fa moltes temporades per conèixer això, propostes empresarials, emprenedors, emprenedores, empreses, empresaris, empresàries, bàsicament bé, comentar, opinar inclús i a vegades debatre sobre qüestions empresarials. A banda també anirem a altres aspectes doncs interessants, culturals, destacarem l'agenda. Coneixerem què s'hi cou. A les 11 tornarem a actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja saltarem cap a la tercera i última part del programa. També ja una secció habitual, Sense por a la tecnologia, una secció que dona per molt, amb en Joan Molines, que ens acompanya en directe sobre qüestions ben diverses, en principi amb una base tecnològica, però que sempre la cosa va molt més enllà. I després ja acabarem amb una estoneta per la participació, per les trucades, per aquests punts que ja hem dit, el WhatsApp, el telèfon, i amb ganes de xerrar una estona amb vosaltres, si voleu, i també ja escoltant alguna cançoneta per anar marxant. Gràcies, com sempre, per l'atenció, per la confiança i per la paciència. I sempre ho recordem, ja ho sabeu, això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa única de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Pendents de la previsió del temps, sembla que no serà possible la connexió amb l'especialista, amb en Mar Rodero, si disposem d'aquestes dades meteorològiques que destaquen o segueixen explicant aquesta setmana força tranquil·la i anticiclònica pel que fa al temps, amb aquest contrast de temperatures entre l'hora central del dia i el vespre, quan són molt més refrescants. Tot i així, les temperatures que estan un palet per sobre del que haurien de ser normal, però tot i així força suaus, acostumats al que hem vingut aquest estiu, si més no. Una temperatura que a hores d'ara arriba ja als gairebé 18 graus.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
2: Va, que començarem de forma ben tranquil·la, però amb una qualitat que no hi cap, en aquesta pròpia cançó. Sara Roy, Judith Nederman, Pau Figueres, L'error més bonic.

0: una cançó preciosa, però clar, Sara Roy, Judith Nederman i en Pau Figueres, clar, pot sortir aquesta delícia de cançó. L'error més bonic és la cançó per començar, per posar fil a l'agulla a tota aquesta calaixera d'avui dimarts, en directe i en proximitat, a través del 107 amb U de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies.

0: El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, ha lamentat la desinversió de l'última dècada al Penedès i ha assegurat que el govern català treballa per revertir-la. Ha posat com a exemple l'ampliació de l'Hospital del Vendrell o les inversions per millorar la mobilitat. Dalmau ha visitat el Vendrell per participar en l'acte Dos anys construint el futur, un debat des del Penedès sobre Catalunya que avança, que es va celebrar al Museu Pau Casals de Sant Salvador. A banda del conseller, també hi ha pres part el president de PIMEC Baix Penedès, Rafael Soler, l'enginyera de telecomunicacions i doctora en biomedicina Elisenda Bonet i el director i guionista de cinema Fernando Trullols. A l'inici de la seva intervenció, Dalmau ha assenyalat que el Penedès ha estat la vegueria que més ha crescut i la que menys inversió ha rebut en els darrers 10 anys. Una situació que, segons afirma, s'està revertint.
1: Tenim un repte enorme perquè ha crescut en un 56% la població, especialment no només de les noves onades de catalans que arriben, sinó també de molta gent de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'hi ha desplaçat. I tenim un repte perquè en els últims 10 anys ha sigut la demarcació amb menys inversió pública a tot Catalunya, la qual cosa en si mateix seria un oxímoron, no? El lloc on més població creix, el lloc on per tant hem de reforçar més els serveis i on hem de reforçar més les infraestructures, doncs acumula una dècada de molta desinversió. En el cas de la mobilitat, fent les inversions que estem fent en el cas de Rodalies, la transformació dels túnels del Garraf han sigut un exemple per millorar deficiències estructurals que venien acumulades de feia molt de temps, amb el reforç del sistema d'autobusos, els nous autobusos express per connectar, no?, amb Barcelona i amb Tarragona, però també dintre de la vegueria, i abordant doncs, un repte que té AP7 C32, C32 evidentment des del seu manteniment, i AP7 on tenim un repte de congestió molt important.
0: Dalmau també ha apuntat que l'executiu està avançant, construint habitatge i desbloquejant infraestructures importants.
1: El govern es proposa en aquests 2 anys seguir amb aquesta tasca de transformació de Catalunya, de recuperar el temps perdut i, per tant, de seguir treballant amb aquestes energies en abordar els reptes de fons, que ho hem dit al país, habitatge, seguretat, energies renovables, i fer-ho, com sempre, amb la mà estesa. Tenim una gran oportunitat, que és el nou sistema de finançament i, per tant, l'oportunitat d'accelerar la transformació que el nostre país ha de fer en els seus serveis públics, aportant 4.700 milions d'euros més damunt de la taula. Aquest és la gran assignatura que té el govern, no?, i el país damunt de la taula.
0: L'acte, 2 anys construint el futur, ha posat el Penedès com a punt de partida per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats de Catalunya des dels propers anys. El debat ha abordat el creixement del territori, les mancances en infraestructures, mobilitat i connectivitat i la necessitat de disposar d'uns serveis públics forts i de qualitat. En l'àmbit de la innovació s'ha destacat l'evolució de la tecnologia aplicada a la salut i del potencial de la intel·ligència artificial. Elisenda Bonet ha defensat la capacitat innovadora de Catalunya i ha reclamat valentia per aprofitar aquestes eines, garantint sempre que estiguin al servei de les persones. També s'ha analitzat com la tecnologia pot ajudar a les pimes a reduir distàncies amb les grans empreses i s'ha posat el focus en la burocràcia i la necessitat de simplificar els tràmits administratius. Rafael Soler ha reclamat més rapidesa per facilitar l'activitat econòmica, mentre que Dalmau ha defensat continuar avançant en la reforma de l'administració per fer els procediments més fàcils i àgils. A l'àmbit d'audiovisual, Dalmau i Trullols, director de la pel·lícula Balandrau, ha remarcat la importància de la Catalunya Media City, que serà un hub de referència europeu en l'àmbit audiovisual, la cultura digital i els videojocs. Abans, però, de participar en l'acte 2 anys construint el futur, el conseller de la Presidència visitava l'Ajuntament del Vendrell, on va ser rebut per l'alcalde, Kenet Martínez, i diversos regidors i regidores del consistori. Durant la visita institucional, Dalmau ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament i, posteriorment, va mantenir una reunió amb l'alcalde per abordar els principals reptes que afronta actualment el Vendrell i el conjunt del Baix Penedès. La trobada va posar també el focus en el creixement demogràfic que està experimentant la comarca i en la necessitat d'adaptar els serveis i les inversions a aquesta nova realitat. En aquest sentit, es van abordar els projectes i les inversions que hi ha actualment en marxa, així com les necessitats del municipi i de la comarca en matèria d'infraestructures i de serveis públics. Un altre dels àmbits tractats durant la reunió va ser la necessitat de preparar el territori davant d'episodis meteorològics cada vegada menys intensos. Tant l'Ajuntament com el govern van posar sobre la taula la importància d'abordar aquests reptes des d'una perspectiva de país i amb una planificació que tingui en compte l'evolució demogràfica i les noves necessitats del territori. Canviem radicalment de qüestió. Altres notícies destacades, encara en celebració i en les festes de la gent gran al Vendrell, la moda vintage prenia protagonista en aquestes festes. Una desfilada de moda que s'ha convertit un any més en un dels actes estrella d'aquestes festes. Una cita que ha combinat moda, diversió i ganes de passar-s'ho bé i que enguany ha tornat a omplir l'espai públic i participants la plaça del Tívoli. Aquest any s'ha centrat això en la moda vintage. La desfilada de moda que fa 3 anys que celebra i continua guanyant protagonisme dins del programa d'aquestes festes de la gent gran. Així ho valorava, així ho explicava la regidora de gent gran, la Montse Martín, i també la presidenta de l'Associació de Gent Gran del Tívoli, la Manolita Casas.
2: Organitzar una desfilada d'aquesta índole doncs és molt divertit, la veritat, perquè els que participen s'ho passen bé i els que estem al costat també.
3: És una de les que més il·lusió ens fa perquè ho compartim tots, diguéssim. O sigui, hi ha molta gent que també actuen, vull dir, doncs molt bé, s'agrada molt. Amb l'Ajuntament anem molt junts i la veritat, tots sí, tenim feina. Tots plegats.
0: Enguany s'ha proposat a les persones participants recuperar roba i complements d'altres èpoques i convertir la passarel·la en un autèntic viatge en el temps.
2: Aquest any ens hem reinventat, per dir-ho d'alguna manera, han canviat la fórmula, tenim un jurat que no teníem, tenim premis per tots els participants i doncs les persones que desfilen es porten els vestits de casa i ho hem dit vintage, hippie, anys 70, 80, 90, no? Hi ha un ventall per fer, per venir, i, bueno, doncs estem contents.
3: Jo crec que la roba d'abans era més maca, i llavors doncs, s'agrada més, sí.
2: Tenim les dues vessants, no? La vessant que és més hippie, per dir-ho d'alguna manera, i la vessant que és més, doncs, de vestits de més luxosos, més bonics, no? Però sí, m'ha sorprès.
0: L'edició d'aquest any ha comptat amb 21 participants, 16 dones i 5 homes, una mostra de la bona acollida que té aquestes activitats entre la gent gran del municipi. Els participants han demostrat que l'edat no és cap impediment per lluir-se a la passarel·la i fer-ho amb personalitat i sentit de l'humor. Aquest any, la desfilada també ha tingut premis en diferents categories que han reconegut aspectes com la roba escollida, els complements i l'estil a l'hora de desfilar. Les festes de la gent gran, que van començar el passat dimarts 15 de setembre, i entre la programació hi ha hagut balls, dinars populars, bingos musicals, espectacles de màgia, excursions i la celebració de les noces d'or, que serà el darrer dels actes el 4 d'octubre. I amb el nom de les actrius d'Àngel Guimerà, l'Auditori del Tívoli ha acollit una nova edició, la novena ja, del seminari que aprofundeix en la vida i obra del dramaturg d'arrels ventrellenques. Enguany, la jornada ha tingut al voltant de la relació de l'escriptor amb les actrius que van encarnar els seus personatges. Les primeres ponències han versat sobre la construcció de la figura femenina en diferents obres del dramaturg i sobre la relació de Guimerà amb les actrius que van interpretar els seus personatges, com ara Maria Guerrero o Margarida Xirgo. Aquesta última va representar obres com La filla del mar o La reina jove, que el dramaturg va escriure especialment per a ella. De fet, un dels ponents participants com a filòleg i especialista en teatre català és en Francesc Foguet, qui també n'ha parlat als micròfons d'aquesta casa.
4: Xirgo va portar la seva capacitat intuïtiva de representar grans tragèdies i aquests drames emocionalment tan potents de Guimerà, i després li va portar una renovació, perquè era una actriu que tot just començava, i un rejoveniment que li convenia molt a Guimerà, perquè justament en aquells moments doncs, ja començava a tenir una edat, i realment la relació entre tots dos va ser molt fructífera.
0: Després d'una pausa, el seminari s'ha traslladat a l'Auditori del Tívoli, on ha tingut lloc una taula rodona amb diferents directors i dramaturgs sobre el repte de dirigir els personatges femenins de Guimerà, com és el cas de la dramaturga i directora Sílvia Sanfeliu.
5: Doncs jo separaria dos tipus de reptes. Un són els reptes d'aquest patrimoni que ja són aquests personatges com la Marta, com de Terra Baixa, l'Àgata, són personatges coneguts. Això és un gran repte perquè els has vist fer o hi ha la història que els han fet les grans actrius. I l'altre repte és els altres personatges menys coneguts, A la Santa Espina tenim una Maria i tenim una Rosa Vera, un personatge que jo destaco també, crec que està a l'alçada de molts altres personatges, no només de Guimarà, sinó de la literatura internacional. És un repte redescobrir i presentar al públic aquests nous personatges.
0: I el novè seminari Àngel Guimarà s'ha tancat amb l'espectacle Encara no ens toca, a càrrec de les actrius Núria Mercader i la ventrellenca Neus Soler.
6: Jo a Guimarà he tingut la sort de treballar-hi en tres ocasions i diria que la profunditat dels personatges, especialment els personatges femenins, em sembla que estan treballats amb una profunditat psicològica que és molt fàcil entrar-hi de ple, submergir-te en la seva humanitat. No deixen de ser dones lluitadores i que potser el context actual és diferent del context de llavors, tot i que podríem parlar de que hi ha altres llocs del món on encara s'estan enfrontant els mateixos conflictes, els mateixos problemes, però que no deixen de ser dones que lluiten per canviar la societat.
7: Simbolitza la gran emoció, l'arte és la gran heroïna, el personatge femení que és...
0: La jornada també incloia la presentació del llibre dels monòlegs d'Àngel Guimarà a l'Standard Comedy, a càrrec d'en Ramon Pacardit, i que sorgia de l'última edició del seminari. I encara parlant de cultura i en les celebracions d'aquest 2026, la Rambla del Vendrell s'omplia el diumenge a la tarda a motiu de la celebració del 95è aniversari de l'Orquestra Melodia. La formació vendrellenca és actualment l'orquestra de ball més antiga en actiu a la demarcació de Tarragona. El concert ha servit per commemorar aquesta fita, tot fent un viatge musical per la seva història. En Marc Guitart, de Serveis Informatius, ens explica com va anar aquesta festa.
8: Poc es podia imaginar el 1931 Joan Carner i Güell, quan va fundar una orquestra al Vendrell anomenada Melody Jazz, que aquell conjunt seguiria actiu 95 anys després, havent esdevingut la formació més longeva en actiu de les comarques tarragonines. Per commemorar aquesta efemèride, aquest diumenge a la tarda s'ha celebrat un concert que, amb la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell, ha servit per fer un viatge musical per la seva història, a través d'una selecció de peces que han format part del seu repertori. El nombrós públic que ha omplert la Rambla ha demostrat l'estima que té el Vendrell per la seva orquestra més veterana.
9: Quan vam fer el 75è aniversari, quasi que tots nosaltres no hi pensàvem que es podia arribar amb una fita tan llarga. Després, quan van fer els 80 aniversaris, van condecorar, guardonar, vaja, amb la Creu de Sant Jordi a la Generalitat de Catalunya. I, bueno, dius, ostres, ja han passat 20 anys i ja en som els 95. O sigui, 15 anys, perdó, des de la Creu de Sant Jordi. Llavors, bueno, esclar, això vol dir que a poc a poc ens anem mantenint.
8: Una perseverança gens senzilla en un moment de continuats canvis en l'àmbit de la música en directe, que plantegen nous reptes. Amb tot, la Melodia ha estat capaç de mantenir la vigència, encara que el moment actual sigui molt diferent de les dècades dels anys 60 i 70 del segle passat, quan la formació tenia una gran popularitat.
10: Abans es treballava bastant, perquè a les festes majors doncs estaves 3-4 dies en un poble i va haver un any, per allà als anys 70, que ara vam treballar 170 dies, però ara, des de que va venir aquestes gravacions que tot va gravat i un home sol fa ballar un poble, ha fet molt de mal a les orquestres d'aquest estil. Estic molt content que la Melodia encara funcioni, doncs, perquè aquests músics tenen la voluntat.
8: 95 anys donen per molt i la història de l'orquestra Melodia està farcida de moments destacats, com ara la seva aparició en una pel·lícula o els nombrosos concerts oferts en espais emblemàtics i no tan emblemàtics.
11: En aquelles èpoques, també, l'any 83 van sortir a la pel·lícula Últimes tardes con Teresa, que també va ser una experiència també saber el món del rodatge del cine, i ara tornem-hi, i ara paga, i ara engega, i ara tornem-hi. Després, doncs, va llogar, tocar llocs insòlits, també, el que deia abans. Vam estar als Jardins de Pedralbes, vam estar al Casino de Barcelona, vam estar a Aliança Poblenou, amb altres puestos així. I l'insòlit després, que és l'altra banda, doncs a Linyola tocar sardanes del remolc d'un tractor, el Ferràs tocar en un escenari fet de paca d'ofals.
8: El concert d'aquest diumenge també ha permès que molts exmembres de l'orquestra es retrobessin, revivint alguns dels grans moments viscuts en un conjunt que continua endavant amb convicció.
11: I avui això està aquí, això per mi és una... No sé, amb un ple d'emoció, perquè m'emocionaré segur, recordant vells temps, i veure els companys aquí, i retrobar aquí uns quants companys que s'han fet una crida tots plegats aquí.
9: anem canviant. Fa molts anys alguns dels companys que anem els mateixos han anat variant al llarg dels anys, però bueno, de moment ens mantenim tots. Ja inclús hem estat els músics, els integrants molt variats, i aquests últims anys ja fa dos vendrellencs que venen com a nous integrants.
8: Si res no es torça, serà d'aquí a 5 anys, el 2031, quan l'orquestra pugui celebrar el seu centenari, una fita a l'abast de molt poc.

0: en aquest apartat cultural també parlem de castells. Els bous de la Bisbal, que s'han endut el primer concurset de castells organitzat per l'associació Quarts Amunt, i ho han fet per la Porta Gran, guanyant-lo a casa i amb una fita possiblement inèdita a tot el panorama de l'univers vertical, estrenant tres estructures en una mateixa actuació: el 3 de 7 amb l'agulla, el 4 de 7 amb l'agulla i una torre de 7 carregada. Tot plegat en el context d'un certamen organitzat amb precisió suïssa i amb la seguretat en una sola edició que de ben segur tindrà continuïtat. Els de la camisa taronja han obert rondes amb el 3 de 7, un castell que tenen ben apamat i que ha esdevingut l'avantsala del primer dels reptes de la tarda del dissabte. Un 3 de 7 amb l'agulla intens i treballat fins a fregar l'extenuació. Primeres abraçades que no trigarien a repetir-se amb el següent estrena, el 4 de 7 amb l'agulla, que feia xalar a la parròquia local. Amb les pulsacions novament reposades, els bous valoraven el tercer dels reptes de la tarda, la Torre de Set, una estructura assajada amb intensitat des de fa 2 anys i que el 2025 va quedar en l'intent. Aquest cop, però, l'embranzida taronja emergia amb força i portava els bisbalencs a tornar-ho a provar en cinquena ronda. El castell ha pujat bé fins al moment de l'entrada de la xaneta, quan s'ha anat remenant fins a cedir el pis de terços poc després de l'aleta. Una caiguda sense conseqüències que no ha impedit gaudir de la celebració. Una gesta amb molt pocs precedents, si és que n'hi ha algun. La Thaís Ferrer és la cap de colla dels bous de la Bisbal.
1: Em crec que no ha passat molts cops o no soc conscient, i no hi cabem en el nostre cos. És increïble el que han fet, la temporada de curro que portem. S'ha demostrat tot, impensable fer-ho en un dia. O sigui, super, increïble.
0: Els bous han estat els grans triomfadors d'un concurs que ha arribat per quedar-s'hi. I és que la resta de colles ha anat als màxims i ha ofert un gran espectacle casteller a tots els assistents. La segona posició ha estat per els de Mediona, que a banda dels dos bàsics de set, han estrenat el 5 de set, una estructura que fins fa poc semblava inestable per als de l'Alt Penedès. En tercer lloc, de l'Esglaó, l'ha assolit els castellers de Viladecans, que també han repetit el 3 i el 4 de 7 a banda d'anotar-se el primer 3 de 7 amb l'agulla del seu historial. Les colles de 6 han actuat conjuntament amb els castellers del Foix, de Cubelles, en quarta posició, el Prat en cinquena i Santa Coloma en la sisena. Un espectacle en tota regla amb un toc clarament reivindicatiu, com feia el president de Quarts Amunt, Gerard Xofré.
2: Les colles petites sovint són menys tingudes. No ens tenen en compte només quan necessiten pinya altres colles de les colles petites. Avui hem demostrat aquí més de 800 castellers a plaça, 1.000 persones a plaça, que les colles petites existim, que ens agrada competir i que mediàticament són molt potents. Així que això ha sigut una mica per reivindicar que les colles petites existim totalment.
0: La festa a plaça ha conclòs subratllant-se el bon ambient entre les colles i sobretot reafirmant la capacitat de congregació que les agrupacions més petites també són capaces d'assolir. I amb una notícia tan esperada com la celebrada, la confirmació que el 2028 hi haurà una nova edició del concurset a la Bisbal.
3: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 32 minuts. A partir d'aquí, com sempre fem, ja ben pendents de les portades esportives i de l'actualitat en aquest aspecte que ens aporta, com ja és habitual també, en Jordi Grell.
6: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins perquè arriba l'hora de la veritat per al Club d'Esports Vendrell. Després d'un mes de pretemporada, els jugadors de Toni Porta comencen l'Hockey Lliga Plata Sud aquest dissabte, 7:45 del vespre, al Pavelló Quim Tomàs contra l'Sporting Alcoi Erum. De fet, va ser precisament l'últim partit de casa de la temporada passada i aquest any doncs, serà el primer, en aquest cas, d'aquesta temporada. Després, com dèiem, d'una pretemporada que doncs, va acabar doncs, divendres passat, una victòria del Club d'Esports Vendrell per 4-3 contra el Sant Ramon. I per saber una mica doncs, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs, com sempre, tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Jordi.
6: Bé, primer tot, doncs, valorem una mica aquest partit de divendres, que va ser l'últim amistós contra el Sant Ramon. Un partit que, bé, doncs, va costar, però al final doncs, l'equip doncs, que el va poder tirar endavant.
7: Sí, crec que vam començar relativament bé, amb intensitat. El partit després es va complicar. El Sant Ramon, molt ordenat, ben posat a la pista. La veritat és que ens va costar estar fins de cara a porteria, però al final vam poder donar la volta al marcador. Sempre hem dit que el més important no era el resultat, però sempre va haver acabar guanyant. I la veritat és que crec que l'equip ha anat fent passos endavant i ara ja preparats per la jornada 1.
6: Una pretemporada que bé, doncs, acaba amb un balanç de 4 victòries i 3 derrotes. Més enllà dels resultats, com ho valores tot, com ha anat tot plegat?
7: Bé, el primer que l'equip ha treballat moltíssim, el treball físic crec que ha sigut molt bo. Després els partits hi ha hagut de tot, hi ha hagut partits que les sensacions han estat bones, altres que no han estat tant. Però bé, la pretemporada al final serveix per treballar, guanyis o perdis, arribes a la jornada amb 0 punts, i al final ara comença la competició, que és el que volíem i tenim ganes de competir.
6: A més, bé, doncs els últims dies que també doncs, us heu hagut de reforçar, no? Ja ho comentàvem doncs, fa uns dies, no? La baixa al Ferran Miravent doncs, obligava a buscar un nou porter. Finalment ha arribat l'Adrià Mancini, que bé, doncs, servirà per doncs, donar una mica també de competència amb el Xavi, no?
7: Sí. La Marcel Ferran, la veritat és que, clar, deixava un buit important i difícil de cobrir. I bé, va aparèixer l'opció de portar l'Adrià, que ve amb moltíssima il·lusió, és un jugador molt jove i està entrant amb moltíssimes ganes. La veritat és que ens ha anat molt bé trobar-lo i estem contents. La veritat és que dona nivell als entrenos i això per nosaltres és important. I que competeixi amb el Xavi, evidentment, també.
6: Com dèiem, ara ja toca pensar doncs, en aquest primer partit, que serà aquest dissabte contra l'Sporting d'Alcoi, que és un equip que, bé, doncs, sí que és cert que doncs, ha canviat una mica, no?, perquè s'ha reforçat, que en principi és un equip que ha d'estar doncs, lluitant a la part baixa, com l'any passat, però que doncs, ja va demostrar l'any passat que doncs, també, sobretot fora de casa, doncs, competeix a qualsevol pista. No? Per tant, doncs, ja esteu avisats que, evidentment, doncs, és un partit que s'ha d'intentar guanyar, però que, evidentment, doncs, també s'haurà de treballar, no?
7: Sí, el primer partit de Lliga sempre és complicat perquè són partits difícils de gestionar i l'Sporting és un equip que l'any passat va competir molt bé tot arreu. La veritat és que a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat, treballen molt i serà un partit molt complicat, que hem d'estar molt intensos, que hem d'estar molt bé, perquè si volem guanyar en aquesta Lliga, qualsevol partit hem de sortir al 100% o al 120%, perquè si no serà molt difícil competir bé. Però bé, amb ganes d'il·lusió, crec que l'equip està preparat i intentarem que els 3 punts queden a casa.
6: Important, no?, també doncs, comptar doncs, amb el suport de l'afició, que l'any passat doncs, va respondre en certs moments, però aquest any doncs, serà important, no?, que ja des del primer dia doncs, es facin notar, no?
7: Sí, sempre hem dit. Al final tenim un equip molt jove, ens ha tocat un grup i ho estem reiterant molt, que és un grup molt complicat. La Lliga serà molt difícil, però alhora és molt atractiva i per això encoratgem l'afició que vingui. Que per nosaltres és molt important, quan el pavelló està en ambient, està amb l'afició apretant, la veritat és que es nota moltíssim i ens farà molta falta perquè ens hem de fer força a casa i l'afició és part implicada en això, que hem de treure el màxim de punts possibles d'aquí.
6: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
7: Perfecte, gràcies, Jordi.
6: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per tancar la pretemporada per 4-3 contra el Sant Ramon. I ara, com dèiem, doncs, centrats ja en aquest debut a la Lliga, que serà, com dèiem, aquest dissabte a 7:45 del vespre al Quim Tomàs contra l'Sporting Alcoi Erum, en un partit que, com sempre, doncs, us farem en directe a Ràdio Torís al Vendrell un any més, us oferem els partits que jugui l'equip a casa en aquesta Hockey Lliga Plata i nosaltres que ens hi posarem un quart d'hora abans amb la prèvia.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio al Vendrell.
0: I també ja saltem cap als diaris. Les principals portades als diaris, avui que som dimarts 22 de setembre. Saltem cap al Diari de Tarragona. Gairebé sempre, o sempre, comencem per aquí. La Santa Tecla més genuïna. Rubén Almazán i Álvaro Cano, del Nàstic Genuín, són els pregoners de la ciutat i dediquen la fotografia a portada. També a Tarragona, l'Ajuntament obre una auditoria interna després de la tragèdia del mercat. El treballador ferit continua en estat crític. I sobre la figura de Pau Casals, el Congrés celebra els 150 anys amb un acte per la pau. I des de Reus lliuren els guardons de la ciutat per misericòrdia. Canviem de capçalera, saltem cap al Diari Ara. El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici. La Moncloa veu persecució judicial en la imputació de la dona de Sánchez per tràfic d'influències i malversació. El jutge Calama dona 3 dies a Zapatero per aportar informació sobre les joies i cita a declarar a les seves filles. I Penélope Cruz interpreta un paper petit però essencial amb La bola negra dels Javis, que ahir es va projectar al Festival de Sant Sebastián, just el dia que va guanyar el Premi de Públic de Toronto, una nova empenta per l'Òscar. L'actriu, que ha parlat amb aquesta capçalera, amb una entrevista que podeu llegir a les plàbanes interiors i, per exemple, el consell que dona els Javis: cuidar el cap i no perdre el seny. A banda d'això, altres notícies destacades. La inversió estrangera creix a Catalunya molt per sobre de la mitjana espanyola. Els Mossos aparten a Colau quan intentava evitar un desnonament. 6 de cada 10 hereus no paguen ni un euro d'impost de successions. I només el 10% dels joves parlen català a Barcelona quan fan esports. I avui ens quedarem en aquestes portades perquè avui La Vanguardia, la primera plana, és una d'aquelles enfaixades de publicitat, així que no disposem justament d'aquesta portada informativa. Si més no, amb aquestes dues portades habituals sí que ja una mica intentem perfilar i intentem acabar de conèixer quina és la informació de la jornada.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.
9: Doncs això, un plaer i un gustàs poder parlar amb la jove actriu lloresenca Aina Martínez. Aina, com estàs?
10: Molt bé.
9: Sí?
10: Sí.
9: T'ho pregunto de veritat, no és una pregunta retòrica.
10: Sí.
9: Estàs bé, eh?
10: Estic molt bé.
9: Perquè, escolta'm, clar, sí que el projecte va començar ja fa uns quants anys. Al setembre es va presentar Pubertat, amb BO. Clar, ha sigut com aquest darrer any, empalmat amb el Si no fos, etc. És a dir, ha sigut un any molt intens.
10: Bastant.
9: Però ho portes molt bé.
10: Sí.
9: Sí?
10: Sí, sí, molt, molt bé, la veritat.
9: Sí? I no t'ha agafat allò com, no?, aquest vertigen d'exposició pública, de reconeixement, de veure't a la televisió, al cine, no?
10: No.
9: Ostres, que bé. Clar, és que, de fet, jo ho sé, eh? Un dels fets que se't destaca com a actriu és aquesta maduresa que ara estàs demostrant. Tens 15 anys.
10: Sí.
9: No? És a dir, que suposa que per això també el càsting i la dolera es va fixar en tu, perquè clar, va veure molt madura per la teva edat i que podies sí. enfrontar un repte com aquest i com ha estat, no? I ara ho estàs demostrant, perdona que t'ho digui.
10: Merci.
9: Però bé, m'agrada, però contenta, eh? Per això, és a dir,
10: sí.
9: suposa que hi ha hagut molta feina, no?
10: Bastanta.
9: Molta projecció,
10: sí.
9: molta promoció, però bé.
10: Molt bé.
9: Sí? I el tracte amb els mitjans, què tal? I entrevistes com aquestes que has fet unes quantes, també, no?, de promoció.
10: Bé, sí, alguna, però res així tan...
9: No t'ha atabalat massa, no?
10: No.
9: Bé, està bé, doncs, també.
10: Sí, està bastant tranquil·la.
9: Que et deixin fer, no? Sí. Escolta'm, fem una cosa, ja sé que ho has explicat moltíssimes vegades, però clar, és una història també molt, com molt, molt, molt pel·liculera, no?, el fet com arribes a participar d'aquest projecte, que és Pubertat. Va ser així, ja ho has explicat. Et van veure en una diada, et van parlar tu amb un assaig, no?, un assaig sí. general que veu fer amb els nens, i la Letícia va parlar amb tu.
10: Sí.
9: Com va ser això? Explica'ns-ho.
10: De fet, el meu pare s'havia acabat de veure la... Bueno, havia vist feia poc la, la sèrie de... la pel·lícula de Vida Perfecta, de Letizia Dolera.
9: Sí.
10: I ens la vam trobar allà a la... a l'assaig de Castells.
9: Molt bé.
10: I doncs jo vaig anar allà perquè em feia gràcia que fos una actriu, sí, i, sí, i vaig fer una foto amb ella.
9: Que és aquesta d'aquí, eh?
10: Sí, és aquesta d'aquí. I res, doncs es veu que es va fixar en mi, però en aquell moment jo era massa petita per fer el personatge de Manuela, però ja va dir que... doncs que m'hi veia.
9: Val.
10: I al final, gràcies a que es fes... a que trigués més en gravar-se la sèrie... doncs ella va contactar amb el meu cap de colla, el Kevin,
9: molt bé,
10: per preguntar-li què era de mi, a veure si m'interessava presentar-m'hi.
9: Molt bé.
10: I jo doncs, vaig dir que sí. No m'havia fet mai, no m'havia plantejat tampoc, però per provar. Ah. I mira, doncs, ho vaig fer bé, per sort, li vaig agradar.
9: Ho deuries fer bé, no?
10: Sí. I ja està.
9: Ostres, clar, tu no havies fet mai d'actriu.
10: No.
9: Ni tan sols allò de dir, no, ni provar-ho.
10: De petita...
9: Home, a Llorenç hi ha molt de teatre, eh?
10: Sí, ja. Jo volia fer teatre de petita, però entre el Castells i tot això no podia. I al final res, no ho vaig fer. Però sempre se m'havia quedat les ganes, saps? I mira, doncs això m'ha anat bé.
9: I no va fer gens de por? És a dir, que sense cap tipus d'experiència et vingui la Letizia Dolera i et digui, mira, vull que participis en un projecte que és gros... com una de les actrius principals, de fet tot gira al voltant de la Manu, que és la Manuela, que és el teu personatge, evidentment amb tot el que arrossega i comporta aquest personatge, que és una mica la base de la sèrie. No? De debò? No. És que m'estàs deixant parat, de veritat, eh?
10: No, no,
9: gens. Ai, de dir ni por, ni de dir, ostres, no sé si seré capaç de fer-ho. No, no, tu, endavant.
10: Al principi vaig pensar, bueno, quan vam fer el segon càsting,
9: clar,
10: va ser com... No sé si m'ha sortit tan bé, o el primer, de fet, com... és el primer cop que ho faig, no crec que m'agafin, és... jo no sé fer-ho, això, és... ho he intentat i ja està, potser a casa faig alguna obra de teatre amb ma germana o alguna cosa així, però ja està. Res de l'altre món.
9: Ostres.
10: I doncs mira...
9: Ostres. Bueno, això vol dir que ho portes bastant a dins, doncs, no?
10: Sí.
9: Que potser sense saber-ho inclús, sí, ho portaves bastant a dins. Clar, això t'ha fet descobrir un món, entenc. Perquè a partir d'aquí, ja ara en parlarem, has anat enllaçant algun projecte important basat en la interpretació.
10: Sí.
9: Vull dir que entenc i veig que una mica vols anar cap aquí, no?
10: Sí.
9: Sí?
10: Sí, que... a mi m'encantaria.
9: Ostres, has entrat, doncs, per la porta grande,
10: sí,
9: eh?
10: Sí, sí, sí, sí, tinc molta sort.
9: Clar, anem una mica a això, anem a conèixer una mica més pubertat. Clar, el rodatge, corregeix-me, eh, Aina, va ser a l'estiu del 2024... no?
10: Sí.
9: Més o menys, però el que he anat veient, es va estrenar aquest passat setembre, és a dir, que han sigut, doncs, aquestes produccions tenen el seu temps. El rodatge va ser a l'estiu, doncs, i escolta, torno a fer aquesta pregunta, és a dir, sense mai haver vist un rodatge que també suposo que s'allunya una mica al teatre, no?
10: Sí.
9: El treballar en un rodatge és diferent que treballar en un escenari o treballar per televisió. No sé com ho vius. Aquell primer dia de rodatge, allò, suposo que els càstings, els assajos, perquè assageu,
10: sí,
9: però el dia 1, allò, el primer dia de rodatge, què recordes?
10: De fet, va ser el, com, va ser molt, molt fort, perquè el primer dia va ser l'atac d'ansietat.
9: Sí, sí.
10: Sí, i va ser començar, o sigui, de zero, i a més, una cosa és que em diguis que doncs començo, per exemple, amb el botellón, o una altra cosa més senzilla. Però començar de cop amb un atac d'ansietat sense haver fet res va ser com un cop, però...
9: Clar.
10: No sé, em va sortir sol, també, vull dir, és com que, no sé.
9: Clar, la Letizia Dolera et va acompanyar moltíssim, no? Tinc entès. També assageu, és a dir,
10: sí,
9: que abans d'arribar a rodar...
10: Abans de fer-ho vam assajar molt, molt de temps.
9: Heu assajat moltíssim.
10: Sí.
9: Però suposo que també aquesta pressió tècnica, no? Tot l'equip tècnic, de so, tot... T'ho va impressionar.
10: Sí. Molt, molt, molt. Però és molt bonic.
9: És un bon xulo, no?
10: Molt.
9: Sí? Quant temps heu estat rodant? Pubertat? Quants dies de rodatge van ser? O setmanes de rodatge van ser?
10: Van ser... Bueno, així per setmana no ho sé. Van ser... Jo recordo per mesos vam començar l'últim dia... O sigui, l'últim... Sí, l'últim dia de juny.
9: Val.
10: I va ser fins a... agost, diria que va ser... Vam fer una pausa.
9: D'acord.
10: I després... fins a setembre, no sé si va arribar a octubre, també.
9: Val, val, val, val. Llavors, després de rodar, arriba tota la feina de producció, sí, muntatge, etc. I arriba el dia que s'estrena. s'estrena una plataforma tan important com és HBO, HBO, que és evident que hi ha implícit tot el que és, no?, promoció, anar a saraus, eventos, a presentacions, a mitjans de comunicació, que és també una part de ser, no?, de la interpretació, que és una mica vendre el que vas fent. També bé, no cal que t'ho pregunti. També la promoció,
10: tot
9: la mar de bé.
10: Sí, sí, sí. Molt bonic, tota la gent que ho veu, i a més, tot i que no et coneixin de res, que et feliciten, saps? Que jo hi ha gent molta canalla d'altres colles que em venen i em feliciten, i és com jo, no sé qui ets tu, però em fa molt feliç que sàpigues qui sóc jo. És que molt
9: bé,
10: bonic.
9: Que bé. Clar, és el que també té aquesta feina, i a més en el teu cas, que és aquesta projecció pública brutal, d'un dia per l'altre, amb una plataforma tan important com HBO, és a dir, que de cop i volta suposo que la gent et devia començar a reconèixer, a seguir a xarxes i aquestes coses, no? I també ho portes bé.
10: I també ho porto bé.
9: Sí, clar, també, tu et mous en els ambients castellers, perquè tot parteix, ja ho hem dit, dels Nens del Vendrell, la temàtica de pobertat també tractes castells, és un tema que ja coneixies de prop, però clar, fa que també quan et bellugues, vaja, amb actuacions, però encara hi vas a castells, no?
10: Sí, sí, sí.
9: Quan et bellugues, quan vas, suposo que et deu reconèixer molta gent d'altres colles.
10: Sí, sí, sí, sobretot de colles castelleres.
9: Clar, i se t'acosten.
10: I se m'acosten.
9: I et demanen fer la fotografia. Sí. I aquest tipus de coses que passen als actrius. I sí, les actrius més conegudes,
10: Sí, i a més, això de que fos de castells, també, la sèrie, jo crec que va ser el que fes que fos molt més fàcil.
9: Val.
10: Perquè jo ja en sé i ho porto dintre i ho domino i sé de què va. Una cosa és que em diguis ara que ets de fer una sèrie de futbol i jo no en tinc ni idea de futbol. Potser és
9: costaria
10: molt més difícil.
9: Costaria més. Però clar, és una temàtica que tens molt dominada. De fet, també sé que algunes de les escenes dels castells són falsejades, no?
10: Sí.
9: Són en croma i aquestes coses. Sí. Però clar, la posició, el tronc, tot això, clar, tot i que amb una pantalla verda ho havies d'interpretar i ja ho dominaves, en aquest cas. Clar, també s'ha de dir que hi havia una cara coneguda, no sé si era sempre els rodatges o només els rodatges on es feien castells, que tu has anomenat el Kevin Prados, que ha estat cap de colla durant molts anys, o ha tornat a ser ara, justament ara, i que de fet ha estat l'assessor casteller de la productora i que també ell ajudava. Suposo que amb ell també devies tenir bona relació.
10: Sí, sí, sí.
9: Llavors devíeu parlar moltíssim, també, no? Això també ajuda, una cara molt coneguda també
10: molt,
9: ajuda.
10: Molt, molt, ajuda molt.
9: El boom de pobertat, tot el que passa a pobertat, ara aquest mes de maig, a més, una altra de les productores de la sèrie, que és 3.cat, TV3. Sí. També l'emet a través d'aquest canal, de la televisió pública, va ser aquest mes de maig, que fa que es torni a parlar altra vegada molt de la teva feina de pobertat, i sembla que també torna a tocar altra vegada fer les promocions, fer les entrevistes, i una mica també perquè estàs aquí, arrel de tornar a parlar de la pròpia sèrie, no? I aquest salt a la sèrie aquesta dels migdies que tots coneixem, Si fos ahir. Com va ser? Com arriba o com saltes d'aquí a allà? Com funciona aquest món per poder participar aquí?
10: Doncs, no ho sé, em van veure, de fet, jo, com si fos ahir, era una sèrie que jo ja veia els migdies, i de cop quan em van dir, ei, que sortiràs com si fos ahir, jo, perdona, jo? O sigui, no m'ho creia perquè jo la mirava i a mi m'encanta, jo la miro cada migdia.
9: Sí.
10: I no ho sé, no ho sé. Em van veure, suposo, igual que la Leti, els hi vaig agradar.
9: No, però vist així, és aconseguir-ho d'una manera, anava a dir fàcil, que no ho és així, és evident que no, perquè no és fàcil. Sigui d'una manera o altra, és evident que tu has de treballar i si no és pel talent no aniries enlloc. El fet d'enllaçar projectes, això és molt bona senyal, però clar, el fet d'això, de començar d'aquesta manera tan mediàtica, fa que, no?, aquesta visibilitat, clar, perquè això ha fet un cop ja comences amb el projecte que hagis de tenir representant, perquè tens representant, o estàs en una agència d'actors, que és qui una mica gestiona això, i és el que, en principi, s'encarregaria de buscar aquestes feines, i suposo que la productora de la sèrie es va posar en contacte perquè tu anessis a treballar en aquesta sèrie, oi? Deu ser molt diferent, també, treballar, no? Que és una sèrie que és una mica més pausada, tot i el vertigen que suposa, però una sèrie diària, segons tinc entès, el ritme és gravar.
10: No complicat, sinó diferent.
9: Val.
10: O sigui, amb la Leti, ella ens donava moltes més oportunitats, o sigui, ara provem de fer així, ara provem-ho d'aquesta altra manera, aquí no. com si fos ahir, és com, ho fas així. Si a la primera veus que no, doncs mira, podem provar a fer-ho d'aquesta altra manera, però val. És tot molt més ràpid. L'Aleti també ens ensenyava més, perquè era la primera també, i és, tenim més temps. Aquí tot és ràpid.
9: Ja.
10: O sigui, a la primera que ja està bé, fora una altra.
9: Sí, sí, sí, sí. Clar, és això, clar, és, no? Suposo que el temps apreta a la televisió encara sí, més, clar, s'han de complir unes quotes de gravacions, però aquest capítol ha de sortir d'aquí pocs dies, s'ha de rodar, s'ha de muntar, s'ha de treballar, clar, per això tot va més, més rodat.
10: Sí.
9: Però tot així, ho suposen fàcil, no?
10: Sí, sí, sí.
9: Els actors, les actrius, i els actrius i les, els actors joves encara més, no?
10: Sí, i s'agraeix moltíssim.
9: Ah, a veure, sou una colla, no?, dins de, sí, com si fos ahir, més o menys les mateixes edats.
10: Sí, sí, de fet sí.
9: I suposo que sempre, clar, per les casuístiques de, dels capítols, més o menys us toca sempre rodar junts, no?, perquè més o menys...
10: Pràcticament.
9: No? Tots esteu sempre
10: implicats,
9: sí, a les mateixes escenes.
10: Sí, és tot el mateix, sí. Sí, sí, sí.
9: I allò de matinar molt, és veritat? Us
10: sí,
9: toca matinar molt, sí?
10: Molt, sí. Perquè, a més, jo que sóc d'aquí, Llorenç,
9: clar,
10: i els rodatges sempre són a Barcelona.
9: Ja.
10: I jo, entre una hora de camí... haig d'estar una hora específica. Ara potser sortim 20 minuts abans per si trobem caravana, saps? Ja. Perquè mai se sap.
9: És, sí, sí, sí, sí.
10: I són bastant d'hores.
9: Val, val. És la logística que comporta aquestes
10: sí,
9: feines. Jo crec que també, ja també t'ho volia preguntar, que és el tema familiar. No? Que també una mica pateixen, entre cometes, amb tu el que s'ha posat això, perquè una mica, clar, tu ets menor d'edat encara.
10: Sí.
9: I suposo que sempre amb tu hi ha d'haver-hi... crec que és el teu pare, podem dir-ho, no?, que és el teu pare Sergi, qui t'acompanya en
10: sí,
9: rodatges, sí, que una mica s'encarrega una mica dels contactes, perquè nosaltres per parlar amb tu hem parlat amb ell perquè tu poguessis venir. Clar, i ell és el que una mica també pateix aquests ritmes i és el que li toca acompanyar-te.
10: Sí.
9: És important això també, no?, que a casa sí, una mica confin amb tu i que una mica apostin amb tu i que t'ajudin a portar a terme, no?
10: Sí.
9: No, és el cas. I els estudis... què?
10: Bé.
9: Perquè això, clar, implica, suposo que faltar molts dies a
10: sí,
9: l'instint, rodatges... però us ho faciliten molt, no? Em deia abans el teu pare...
10: Sí, sí, sí. De fet, els rodatges del Com si fos ahir...
9: sí.
10: Són sempre, això et dic, molt d'hora i no trigo gaire.
9: Val.
10: I normalment arribo sempre, o quasi sempre, a les 3 últimes hores, més o menys, i intento saltar-me el mínim possible.
9: Val, val, val, val. I et tocarà treballar a casa, a banda d'aprendre els textos, no?, de les escenes
10: sí,
9: que toquin fer, estudiar, aprendre textos... No sé si estàs en formació, també, a nivell interpretatiu, eh?
10: No, però m'encantaria.
9: Sí? Mm. Però bé, això t'ho han dit molt, i també ho he vist molt en moltes crítiques, sobre la sèrie, que ha tingut diferents premis, com el Premi Ondas, la millor
10: sí,
9: sèrie de ficció, etc. Has tingut reconeixements i algun premi ja, per la teva interpretació, i el que es destaca molt és justament, ara no recordo textualment com deien aquestes crítiques, però era sobretot això, aquesta interpretació natural i gairebé intuïtiva que tens, perquè justament parteixes del zero, és a dir, no estàs contaminada per res, no? Ni per cap curs, ni cap tipus d'ensenyança, ni tècnica, ni res, i això és bo.
10: De fet, hi havia una optativa al meu institut, però jo ja l'estava fent quan feia la sèrie. Vull dir que no és que l'hagués fet abans i llavors després hagués fet la sèrie, sinó que ja l'estava fent a la mateixa hora, o sigui, tampoc és que em va ensenyar gaire.
9: No, no, i tant, i tant. Això, la crítica deia interpretació orgànica. És a dir, que és aquesta interpretació que et surt de dins.
10: Sol.
9: És el que dic, és això, és intuïció i, bueno, i una mica, i talent. No? Sí? Fa vergonya parlar de talent o no?
10: No.
9: No, ho portes tot bé, no? M'agrada molt, de veritat. El que dèiem, a partir d'aquí, tu et veus treballant d'això, o continuen treballant d'això, perquè ja treballes
10: sí,
9: d'això. No sé, que et preguntaria, no sé com ho visualitzes, si és un món que ara ja coneixes una mica més de prop, si costa mantenir-se avui dia, enllaçar projectes, no sé si et veus, on et veus, què fent, de quina manera, com...
10: A mi m'agradaria molt seguir, la veritat.
9: Sí?
10: Sí. M'agradaria estudiar i formar-me professionalment.
9: Uh-huh.
10: Perquè és que és molt bonic, en veritat. És que és molt
9: sí,
10: guai i m'encanta. No, mira, no, jo no m'ho esperava, la veritat. O sigui, jo en cap moment em vaig arribar a imaginar que podria fer una sèrie i que m'agradaria, saps?
9: Uh-huh.
10: I això va ser com... doncs pues mira, ho provo i si m'agrada, doncs pues bé, i si no, doncs pues ja està.
9: Clar.
10: I és que és molt bonic, és molt guai.
9: És una sort, eh?
10: Sí.
9: És una sort d'això, de descobrir i poder participar en això, que és el món de la interpretació, i que a vegades molta gent ho intenta i ho persegueix, i potser no ho acaba aconseguint. I tu sí que ho has fet. Només començar,
10: sí.
9: Eh? Que és
10: sí,
9: molt...
10: sí, sí.
9: És evident que sempre estarem una mica des d'aquí, des de la comarca, perquè sempre ens agrada aquesta proximitat i treure pit, no? En aquest cas és de Llorenç, és de la comarca, és tal, etcètera, etcètera, etcètera. I això fa que, més que mai, et seguim la pista. Ara sé que marxes de vacances,
10: sí.
9: Suposo que ara toca una mica desconnectar de tot aquest món,
10: sí.
9: La interpretació i tot plegat. I de cara al setembre, no sé quan torneu a rodar altra vegada, com si no fos ahir.
10: Jo ara mateix no sé com aniré sortint, suposo, sí, com ara.
9: Val.
10: Em diran.
9: Val. Perquè com funciona això? És a dir, van plantejant escenes, va per contracte, no ho sé, va per temporades? No ho sé,
10: jo tenia el contracte, sí, però ara no sé com segueix. Val. El dia, la setmana següent, una setmana abans et diuen la setmana que ve, val, aquest i aquest dia, aquestes hores.
9: D'acord. I has de tenir aquesta previsió d'anar a rodar. I ara para també per això, no? El rodatge ara, crec, a l'estiu?
10: Sí, fa una pausa, sí.
9: Per això, que a veure si de cara, quan es reprengui el setembre, intueixo, no ho sé, eh?
10: A veure.
9: Tornarà com tant tu, que en principi sí, eh?
10: Esperem, sí.
9: Esperem que sí. Que bé. De fet, també ara, això, marxes de vacances i també te vas a les Canàries.
10: Sí, me vaig a Tenerife.
9: A què fer?
10: A uns premis.
9: Ara!
10: Els premis Anillos d'Oro, que són uns premis que es fan nous aquest any.
9: Uh-huh.
10: I sí, m'hi han nominat.
9: Molt bé, com a actriu revelació.
10: Sí.
9: És a dir, que ara, no, els premis que obtes és el millor actriu revelació, que també és, bueno, ostres, que amb 15 anys ja siguis actriu revelació,
10: sí.
9: Està molt bé, també.
10: Molt, molt bé.
9: Bé, bé. Saps què passarà, però? Aquests premis, ja hi vas i no saps què passarà?
10: No ho
9: no
10: sé.
9: No pots dir-ho? O...
10: No ho sé, no ho sé, la veritat no ho sé. Si jo, amb anar-hi, ja... Ja està bé, ja és un premi.
9: I és un tòpic, però és veritat.
10: Sí, o sigui, ara que em dius que guanyo, doncs perfecte.
9: Clar, no
10: però és que
9: xulo.
10: Jo amb només ja estar nominada i poder-hi anar, ja és un premi.
9: Sí,
10: per
9: sí.
10: Mi això ja és guanyar.
9: Que bé. Que

0: entrevista i a veure si podem tornar a parlar d'aquí un temps i que ens expliqui el que estàs fent i quins projectes tens.
1: Esperem que sí.
0: Gràcies. Que vagi molt bé.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull pel malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
5: És simplement una rebel·lió contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
4: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara a les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Notícies actualitzades, sempre és el butlletí a través de la xarxa de comunicació local i que ja ens porta aquests 4 minuts de les 10 del matí i altra vegada, com no, a la sintonia del 107.1 de l'FM. A partir d'aquí ja encetem tota la segona part de Calaixera, avui dimarts, 22 de setembre, programa número 4029. Sempre comencem puntuals a partir de les 9, volem ser-hi o us volem acompanyar, si ens deixeu, fins les 12, són 3 hores diàries, amb contingut ben divers i ben variat, com ens agrada. I, de fet, una temporada més, ara sí, ja actualitzem tot el contingut a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. És aquesta secció que anomenem Baix Penedès Empresa, l'oportunitat quinzenal de parlar, de conèixer, d'opinar, a vegades inclús...

0: de debatre sobre temes sobre emprenedoria, sobre empresa, entre d'altres, i també propostes interessantíssimes, perquè sembla que avui el que farem és, bé, aprofitar l'excusa per parlar d'intel·ligència artificial per presentar una conferència que s'ha preparat per aquí poc. Ara ho acabarem de destacar, això. A banda, anirem a altres temes interessants, destacarem l'agenda, temes culturals que sempre tenen cabuda, a les 11 actualitzarem les notícies i després seguirem a la tercera i última part de més contingut. Doncs va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicap de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Tot just això comencem i estrenem una nova ja temporada. Ja vam fer-ho la setmana passada. Mica en mica anem incorporant ja seccions habituals o que es renoven una vegada més, com és el cas, i des de fa ja unes quantes temporades, eh? No sabria dir quantes, però moltes ja. Des de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. En aquesta ocasió i en aquest programa d'avui, qui s'encarrega una mica de dinamitzar-nos i d'apropar-nos la qüestió i el tema que avui tractarem és la Laura Domingo. Laura, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé, gràcies per rebre'ns una temporada més.
0: I ara un plaer, de veritat, un plaer. I això te l'encarregues tu en aquest cas, d'encetar i de començar una nova temporada.
2: Doncs avui ens acompanya Xavier Jiménez. Ell és el CEO de Macaque, una empresa tecnològica del territori especialitzada en intel·ligència artificial, i ve a presentar-nos la segona edició del Macaque Summit, que se celebra el proper 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell. Xavier, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: A mi, per començar, m'agradaria que ens expliqués una miqueta què és Macaque i a què es dediqueu exactament.
3: Molt bé, mira, Macaque és una empresa fundada el 2024, som una empresa molt jove, ja som vora més de 50 treballadors, i bueno, vam néixer com a Macaque Consulting, que és la consultora, és la nostra empresa estrella, diguéssim, no? Però bueno, a dia d'avui ja hem migrat a Macaque Group, ja som un grup empresarial on tenim pues, la consultora Macaque Consulting, on estem... Més del 90% dels nostres projectes estan dedicats a intel·ligència artificial, i després tenim també Macaque Factory, on és la nostra Venture Builder, on actualment tenim 3 startups i tenim 3 inversions fetes, i després tenim Macaque Agency, que és l'última creació que hem fet, no? Que també és una empresa de serveis ja pues, dedicada pues, a l'agència d'IA, no? Més aquesta part més marketingiana i aquesta part més d'estratègia d'IA per tancar, no? Aquest cicle de intel·ligència artificial. I bueno, nosaltres som molt moguts, no? I actualment pues, també estem tirant, no? Pensem que la intel·ligència artificial migrarà cap a la robòtica, i hem tret la marca de Macaque Robotics, on també estem fent aquí aposta pel territori, amb els fons de transició nuclear. I, bueno, estem amb 2 projectes, no?, per tot el tema de robots.
0: Uau, oh, i da, Xavi? Em fa l'efecte que sou 2, dos responsables de Macaque, que el cervell i el cap us va a 1000 per hora, No he sentit a parlar i explicant tots aquests projectes que teniu al cap i el que aneu fent, és brutal. I tot això des de Calafell.
3: Tot això des de Calafell.
0: Ostres.
3: Vam néixer, bueno, ens vam ficar aquí amb el Vilarenc Zenit, no? D'aquí de Calafell.
0: Molt bé, sí, i tant.
3: Sí, és cert que ara estem pensant, no? Seguirem tenint la sede aquí.
0: No? Ah, no marxeu, Xavi, no marxeu de Calafell,
3: No.
0: No marxarem,
3: seguirem allà. De fet, li tenim un carinyo molt especial, no?, per haver nascut aquí.
0: Val.
3: Estem superorgullosos d'estar aquí al Baix Penedès, que al final... que també amb el tema de l'event, no? Sempre l'event que presentem avui aquí, sempre hem dit, no?, que la feia és coneguda, no?, pel turisme, per la Copa del Rei de hockey, no? I nosaltres doncs volíem portar aquí a l'event, no?
0: Val.
3: Un event tecnològic de referència.
0: Val.
3: On l'any passat doncs vam acollir més de 300 persones. I aquest any doncs nosaltres volíem, a part de compartir tecnologia, que per això és el que neix al Macaque Summit, el que volíem, doncs, és, ja que les empreses movem diners, no?, doncs poder portar en una causa. Aquest any vam decidir, doncs, a l'associació AFANOC, que és per al càncer
0: càncer infantil,
3: doncs poder donar, doncs, tota la recaudació d'entrades.
0: Uau, que interessant. Serà el 7 d'octubre, com deia la Laura, eh? Laura, perdona, que jo tinc tendència a tallar-vos sempre, perdoneu, eh? No, tinc beborrea verbal i a vegades em costa no parlar i ficar de cullerada, eh? És un acte que es podrà terme, això, el 7 d'octubre,
2: amb ponents molt interessants, oi?
3: Sí, correcte. És el 7 d'octubre, justament es fa al Teatre Joan Colet, que és allà mateix on està el pavelló del hockey,
0: que recentment
3: hem parlat. Venen ponents del nivell, com Pablo Soto, director d'Aia de Vodafone, també ve Josep Casas d'Innovació de CaixaBank, també tenim de Google Carolina Escribano, també tenim a Pedro Rojas per part de Pimec que ens parlarà d'ahir aplicada a màrqueting, i per últim, jo crec que el més important, no?, que aquest any volíem portar la part de sector d'ahir, la part legal, no?, que jo crec que hem de conscienciar molt bé, no?, que la intel·ligència artificial està aquí, tots fem servir intel·ligència artificial, però hem de fer servir amb cap, no? Llavors hem portat l'empresa Conversia, que es dedica, entre altres, a protecció de dades i també a tota la part legal de la intel·ligència artificial, i ens parlarà d'una xerrada en aquest aspecte.
0: Que interessant. Perquè quan sentim a parlar d'intel·ligència artificial se'ns posen els punts d'alerta, em sembla. Primer era, ens traurà la feina, ara és ja, acabarà amb el món. No? També aquest darrer debat polític internacional i mundial que va haver-hi no fa gaire, no?, amb aquesta guerra entre Xina i Estats Units i qui lidera, no?, aquesta tecnologia, però jo crec que s'està percebent una mica de manera, una mica amb por, no?, una mica negativa. Xavi, sí o no?
3: Sí, m'agrada que mencionis això perquè, bueno, abans parlava amb ella i clar, jo li deia que tenim un cas d'èxit dintre de Macaque Consulting. Nosaltres treballem amb l'empresa Top Doctors, que es dedica al sector salut, i tenim un cas d'èxit amb ells molt fort. Seré bastant breu, no?, però al final va contra això, no? La gent té por, no?, de que se li tregui el lloc de treball,
0: clar,
3: però després en genera d'altres, no?
0: Sí.
3: Aquest cas d'èxit genera... aquesta eina que vam generar, doncs, treballa com 80 auditors, no?, dintre de Top Doctors, no?, que és un estalvi d'uns 2 milions d'euros, ¿vale? és el cas d'èxit més fort que tenim.
0: Val.
3: La IA que us menciono costa alrededor d'uns 18.000 euros a l'any, com podeu veure, és un estalvi considerable. Ells tenien aquí 6 auditors aquí a Espanya, no?, i es va reduir a 2, no? Estem parlant,
0: val,
3: de reducció de feina,
0: sí,
3: no? Però clar, va crear 20 llocs de treball a call center. Per què? Perquè ells, aquesta eina serveix per treure leads de doctors, no? Aquests es diu Top Doctor justament perquè per la paraula top auditen, no, els doctors, no tothom hi pot estar en aquesta eina, i ells traien de mitja, doncs, uns 8 leads diaris, no? Amb la nostra eina, no, la que van construir junt amb ells, ara se'n fan més de 100 al dia. Clar, ha tingut un impacte brutal i clar, ha vingut, hem de tindre por, no, el que sí que ens hem d'adaptar, no, i ens hem de ficar amb l'intel·ligència artificial, però sempre en cap.
0: Sí, sí, clar, és això, ens hem d'adaptar, però sobretot crec que ara estem en aquell moment que és la informació, no? És a dir, intentar explicar, que crec que no és fàcil, eh? Però és que ja enteneu, i ja que la treballeu habitualment, no és fàcil explicar, perquè també tenim tendència a generalitzar el que és la intel·ligència artificial, i té moltes capes, no?, la intel·ligència artificial. I suposo que és aquest procés, o aquesta feinada que teniu vosaltres, que és intentar explicar-ho, intentar extreure els beneficis i la part positiva de la intel·ligència artificial, oi?
3: Sí, de fet la intel·ligència artificial fa molts anys que existeix. El problema és el boom que ha donat, no? Aquests xats GPTs, clouds, Gemini,
0: sí,
3: no? Fa 4 anys, no?, que estem vivint en un món d'intel·ligència artificial progenerativa, no? Però ja fa molt de temps que existeix el machine learning o existeix altres tipus com el computer vision, no?, que ho fan servir moltes fàbriques, no?, dia d'avui.
0: Sí.
3: Llavors... la intel·ligència artificial, el que sí que vull dir és que no és un xat, ni perquè tothom el concebeix com això.
0: No.
3: Sobretot on l'hem d'aplicar, primerament hem de testejar amb ella, no?, per comprendre-la una mica, però sobretot, això és per totes les empreses, no?, que que sobretot la utilitzin amb els seus processos interns abans d'aplicar-ho a un client directe, no? on pugui tindre un impacte negatiu.
0: Sí. Perquè avui en dia així, a nivell de peu de carrer, d'aquí, que nosaltres ho podem entendre, o que treballeu vosaltres des de Macaque, per què s'ha servit avui en dia? És a dir, quin és el màxim recurs avui en dia que es pot aplicar a la intel·ligència artificial en un empresarial i que s'estigui aplicant, ara?
3: Sí.
0: Xavi?
3: Es pot fer servir per moltíssimes coses, no? Però sobretot, per exemple, el més típic, no? Jo, ja a dia d'avui, jo crec que molt poca gent ja escriu correus, no? Jo a dia d'avui, doncs, tots els correus que rebo, doncs, hi ha molta IA per al mig, no?
4: Sí.
3: Jo sí que us dic, no?, que litereu una mica, no?, que ja té males pràctiques la intel·ligència artificial, com fica molts guions, no?, o sempre intenta respondre't a lo que diu sense d'una manera natural, no? La IA l'hem de prontejar, no?, que es diu el prompting, no és més que interactuar amb la IA, ensenyar-la, no? Però serveix sobretot pues, per això, per optimitzar, generar documents... des de, doncs mira, fixeu-vos, no?, el cas de Top Doctors, un treball que feien redundant, un auditor s'avorria molt treballant a Top Doctors, no?, perquè sempre era el mateix, m'anava
0: a
3: la base de dades dels doctors, m'anava al CRM, ostres, aquest doctor el tinc que tornar a buscar-ne un de nou, no?, vinga, ara passem el procés, i quants articles... Clar, era un procés molt repetitiu on una persona pues no se sent contenta, no? Yeah. amb el seu treball. Ara aquesta persona és feliç perquè ho llença i té tot el rato leads. Aquests leads que li generen aquest tipus de persones generen comissió, no? Doncs, ostres, estan comissionant una eina que els ha ficat l'empresa, són més feliços, no? Llavors, la hi ha arribat per quedar-se. També hi ha el tema de la veu, no? A mi, si em truca una IA al moment, la penjo. Però és diferent que us diguin el dentista Josep us truca i sabeu que us té que trucar i us té que agendar una cita. A tu t'és igual que et truqui una IA. Per què? Perquè saps que tenen que trucar per agendar una cita. No?
0: Clar.
3: Hi ha certs punts, no?, que hem de veure a on, no? Però jo sobretot dic en processos interns. En tot el que és un procés repetitiu, que és molt avorrit, normalment la intel·ligència artificial pot tindre un punt de...
0: Val.
3: Sí, és a dir,
0: avui en dia qualsevol empresa... Nosaltres sempre aquí intentem emmarcar-nos amb aquesta proximitat que tenim, que és, no?, la petita, la mitjana empresa. És a dir, avui en dia qualsevol empresa del nostre entorn ja pot aplicar la intel·ligència artificial, no?, que ja no és una cosa de les grans empreses internacionals ni les grans marques, no?, sinó que avui en dia ja és útil per qualsevol empresa, per molt petita que sigui.
3: Sí, totalment. Aviam, nosaltres des de Macaque Consulting, sí, és cert que treballem amb grans empreses, per sort o per desgràcia, no?, estem vivint un creixement molt, molt gran, però sí, tota empresa pot fer-ho. Jo sempre diria que nosaltres tenim dintre de Macaque Consulting un servei que es diu auditories, no? Aquestes auditories hi ha diversos nivells i el primer de tots, el nivell zero que nosaltres diem és el de descobriment. Això és el que tenen que començar a fer les empreses, no? Per què tinc que redactar un correu on abans tardava 10 minuts i potser cometia faltes quan ara m'ho pot fer una intel·ligència artificial? Serà el mateix, si l'educo. com té que ser, al final faré un correu perfecte, no? I el tindré escrit en un minut, no?
0: Clar.
3: Aquí ja tens un estalvi de temps, no? On pots dedicar el temps a una altra cosa.
0: Sí. També comentaves el tema robòtica, que suposo que és una mica el pas 2, no?, de l'intel·ligència artificial, no? Que ara mateix, físicament, el que dius tu, a vegades la intuïm o la veiem com un xat, i ja està. I a vegades... No, potser emmirallats amb el cinema, amb Skynet i aquestes coses, que és allò quan la intel·ligència artificial sigui corpòria, no? O sigui a través de, no?, d'un robot, d'un humanoide, i sembla que tot va cap aquí, també, no? I per l'aposta que feu des de vosaltres, també començar ja a trastejar i a començar a parlar de robòtica.
3: Sí, justament és el que mencionava. Nosaltres estem ara buscant una oficina, no?, més gran, de dos o tres plantes, justament per poder fer aquest showroom, no?, perquè al final al client li tens que ensenyar, no?, el robot en persona. Llavors, clar, els robots es tenen que emmagatzemar, no? Necessites un espai bastant gran. El tema dels robots, aviam, aquí per sort o per desgràcia, no? Jo diria que per sort, no? Tenim, podríem dir, les lleis més estrictes, no? Sí. Quan a compliance, quan compleixes aquí, normalment acabes complint amb els altres països, no? En quant als robots, per nosaltres és, bueno, és la nostra passió, no?
0: Sí?
3: Però ara mateix nosaltres vam fer un viatge a Xina fa a principis d'any, no? On vam poder veure, no? Doncs diferents empreses, no? Que es dediquen a robòtica, entre elles Unitri. Unitri és l'empresa més coneguda, no? Que és aquest gosset o els humanoides aquests que ballen,
0: sí.
3: Han sortit a Got Talent,
0: I
3: no?
0: I que els pega.
3: Però allà a Xina, no, ens vas donar compte, no, que primer no tenen tanta llei, no, com aquí tenim nosaltres, però pots veure coses, no? Per exemple, aquest gosset que veiem, que tothom diria que no pot fer res per nosaltres, és un robot que pot carregar cargues, no? De gran pes. Després també és un robot que s'utilitza per apagar incendis. Clar, aquí hi ha un altre cop tornem a entrar en el lloc de treball, no, però per què amb un incendi es té que jugar la vida a un humà quan pot haver un robot que apagui el foc i no passaria res, no?
4: Sí.
3: Són línies no, delicades, no? Però penso que està bé, no? Vull dir que no tingui que perdre un humà una vida, no? En un incendi, per exemple.
0: Vale, i tant. Clar, és que no cobríem mai, eh?
3: No.
0: Tu has parlat d'aquestes línies vermelles, que n'hi ha moltíssimes, sincerament, que una mica el debat que hi ha ara, també, no? Aquest debat a nivell internacional i mundial, però també jo penso que del nostre entorn, no? De cap on anirà, què passarà, què farem, què deixarem de fer. I, de fet, hi tornem ara el dia 7, eh? Perdona. Que justament el que fareu és una mica respondre moltes d'aquestes preguntes, amb els ponents, amb tot allò que heu preparat a nivell empresarial. És clar, és el vostre ram i el que tractareu són aquestes qüestions a nivell empresarial, eh? Per això que una mica animem a empresaris, a gent interessada que vingui, perquè encara es poden inscriure, oi? Encara hi ha temps d'inscriure's.
3: Sí, aviam, nosaltres tot el Summit, no? O sigui, és un event que fem sobretot per compartir tecnologia. Uh-huh. Òbviament està molt enfocat pel món empresarial, no? Però jo crec que la petita empresa, inclús els autònoms, és un bon moment perquè hi vagin, perquè descobriran què fan els grans del sector, no? Què estan fent, com apliquen la intel·ligència artificial al negoci, no? Al final tots ens fixem en els grans, no? I crec que és un bon moment perquè vinguin, aprenguin, també poden fer descobriment, no? De ostres, per què apliquen la intel·ligència artificial? Clar, els hi pot donar molta idea com fer-ho al seu negoci. I sobretot hi ha la part legal, que penso que aquest any la part legal és molt important perquè es conscienciïn de que no tot val, val? I després hi ha una taula rodona on l'any passat vam tindre que frenar, no? La ronda de preguntes perquè va ser molt, molt, molt interactiva, hagués acabat el Summit a les 5 de la tarda, no? I bueno, jo animo, no, a tothom que vingui, perquè inclús vam tindre estudiants, que van vindre interessats i s'ho van passar bé, van aprendre molt i penso que això ho fem de tot cor, no? Al
4: final,
3: tot aquest event és per compartir tecnologia, que és el que més ens agrada.
0: I des de comarques, que trobo molt interessant, perdona, i des de comarques. Digues, Laura, perdona.
2: No, volia dir que, a més, aquest any l'heu volgut donar una dimensió solidària, no?
3: Hem volgut donar una dimensió solidària. Nosaltres, com hem dit, no? El Macaque Summit neix per compartir tecnologia, però com sabem que les empreses, no, doncs acaben movent també diners i els diners poden servir, no, doncs per causes, pues, solidàries, no? Vam pensar que cada any podríem portar una associació diferent i que cada any doncs l'associació quedi, doncs ajudada. A més, no, els hi donem una visibilitat la més alta que podem donar-los i també els hi donem també allà un stand, no, en aquest cas és a FANOC, no, que és per al càncer d'infants, no, que tothom em deia, ostres, però quin és el target si és tecnologia, si càncer, no? No queda associat, doncs sí, a més nosaltres cada any, bueno, l'any passat ja vam fer-ho, no, demostrem possibilitats amb intel·ligència artificial, aquest any portem un vídeo sorpresa, no, que també completament amb intel·ligència artificial, però per conscienciar pel càncer, no?
4: Sí.
3: Dels infants, tot el que passa a les famílies, no? I...
0: No, que sí. I tot és tecnologia, de fet. Penso jo, és a dir, que tot es pot relacionar amb la tecnologia. Jo encara avui en dia tinc l'error de dir com les noves tecnologies. No, ja no són noves tecnologies, són les tecnologies, Per això vull dir que és obvi que també hi pot... S'hi pot encabir una causa solidària, sempre.
3: Sí, nosaltres, a més, pensem que hem de portar la societat, no?
4: Sí, sí.
3: I penso que nosaltres hem pensat que d'aquesta manera, doncs, fiquem una petita goteta dintre d'aquest mar tan gran, no?
4: Clar.
3: Però pensem que que ajudem, no?
4: Sí,
3: llavors,
4: sí.
3: Clar, al ser solidari, doncs, al final també, doncs, la gent, tot el que és el programa del Summit, no?, amb ponents del nivell, més aquest impacte social, més després que també hi ha dos passes de networking molt importants on les empreses poden fer networking, no? Són 20 minuts a mig matí i després a final del dia hi ha un catering, no?, per menjar, on poden disfrutar de l'última sessió de networking.
0: A més, també aquestes sessions són uns punts molt xulos de manera distesa, no?, de fer contactes, networking, no?, que es diu en el món emprenedor. És un dia excel·lent, per trobar-se molta gent, per conèixer gent, per repartir alguna targeta. No sé si encara reparteixen targetes al món empresarial, sí? Per repartir alguna targeta o QRs o el que vulguin, no? És un bon dia, també, per això, no? Per extendre una mica la xarxa de contactes, no?
3: Sí, sí. Bueno, el tema de les targetes, que diuen que és algo molt tradicional, però jo crec que tots els empresaris esperem, no?, tindre-les,
0: sí?
3: i les fem i les seguim fent. Hi ha empresaris, no?, que et diuen a vegades ui, això és molt tradicional, però és que...
0: Clar, sí.
3: No? I segueix fent gràcia, jo crec que és que és divertit,
0: sí.
3: Ens ho passem bé i molt bé. Bueno, després jo volia fer referència, no,
0: digues,
3: a les entrades.
0: Sí, sisplau.
3: Bueno, ja tenim pràcticament acabades les VIP, la gent està sent bastant solidària, que em sembla que 5 entrades, ho he mirat abans d'entrar, no sé com està ara, on les entrades generals valen 30 euros, les VIP valen 45, i tota la recaudació íntegra va per l'associació. Llavors, bueno...
0: Bé, que la gent s'animi, doncs. Si la gent busca, no?, Macaque, ho trobarà de seguida.
3: Sí.
0: Summit 26, Macaque, ho trobaran de seguida. A través de l'Afec també ho trobaran de seguida. A través d'internet és molt fàcil, fer la inscripció. Que s'animi la gent. Amb tots aquests paràmetres que ara hem explicat, a nivell tecnològic, empresarial i també una mica social, que també està molt bé. Molt interessant, Xavi, de veritat,
3: Moltes gràcies. Bueno, nosaltres al final estem aquí, qui ens vulgui conèixer, doncs estem allà al port de Segur de Calafell.
0: Molt bé.
3: I això, aquí,
0: I que
3: moltes gràcies per haver-nos...
0: I xarxes, que jo no cal ni dir-les, també, suposo que avui en dia, no? I a vegades sempre preguntem, esteu a xarxes i tal, avui també és indispensable, estar present a xarxes a nivell empresarial.
3: Sí, sí, tot el que són les xarxes has d'estar al dia, també has d'estar amb el posicionament de les webs, no?, que ara hem refet la web, l'hem fet nova també, és superimportant, no?,
0: sí, sí.
3: Al final tindrà visibilitat, no?, i bueno, això també ens ajuda molt, no?, aquí des de la ràdio.
0: Perdona, sobre això, sobre Macaque, ara que dèiem, la imatge, les xarxes socials, d'on sorgeix Macaque? Perdona que t'ho pregunti. És que ho trobo...
3: M'encanta que m'ho facis la pregunta.
0: Molt ben trobat, M'agrada molt també el disseny que teniu i la iconografia que teniu.
3: Mira, Macaque neix... Bueno, primer, jo havia estat treballador de Top Doctors, potser, que podeu entendre perquè és client nostre.
0: I tu el que passava, no?, que feies les tràmits aquests tediosos.
3: Jo ja pagava el domini, no?, de Macaque Consulting, i me'n recordo el CTO, que és Bernardo Ruiz, és un gran amic meu, Raya, no?, em deia, on vas amb aquest nom, no?
0: Sí.
3: El mono significa moltes coses. El mono significa el creixement de l'empresa, no?, des de l'Homo sapiens, no?, que comença pel mono i seria el nostre creixement. El mono significa igualtat. Ara mateix, si jo em fixés amb la Laura, no?, i fóssim aquí 200 monos, no?, i ens mesclessin, després no la trobaríem. I això és bidireccional. Per què dic això? Perquè dintre de la nostra estructura empresarial és igual que siguis el CEO, siguis un becari recent començat, som el mateix, ¿vale? Som persones, tots remem cap al lloc. I després el mateix, treballem per gran empresa, no?, però tractem igual una gran empresa que una startup recent començada, tractem igual. I això significa el mono. I després el mono està somrient. Per què somriu el mono? Somriu per trencar amb tot aquest tema tecnològic que és tan seriós, no?, que tots els logos són tan supersèrios,
0: sí,
3: i nosaltres
0: sí,
3: vam decidir tancar amb aquest somriure,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: I això significa una mica el mono així...
0: Que bé, que bé, hòstia, quanta cosa al darrere, Ara entenc que tinguessis ganes d'explicar-ho, perquè, hòstia, realment hi ha molta cosa al darrere de...
3: Bueno,
0: de
3: jo no sé si per... Normalment ens ho pregunten quasi tots els clients tenim, o bueno, clients o possibles clients, no? Sempre una de les curiositats que els entra és per què Macaque, per què el mono, no? I nosaltres ho expliquem amb molt d'orgull, i és algo que hem pogut transmetre amb la nostra cultura.
0: Sí, que bé.
2: A més, també teniu una eina que es diu Banaina, no? I és una banana.
3: Sí, dintre del grup de Factory, nosaltres tenim una de les startups que de fet ha estat finalista a Seed Rocket, estem a l'acceleració de l'Lanzadera, Banaina és el plàtan, és el producte, no, de, sí, del mono, no? Després tenim una altra startup que es diu Macoco, que ve d'un goril·la, no, que es deia Coco. Bueno, es diu, perdona, que es comunica amb llenguatge de signes, és ja per veu, no? Llavors,
2: tenim,
3: ho fem
2: tota
3: tot associat. Sí, tot associat dintre de...
0: Mira, acabarem la conversa amb tu com l'hem començada, que és... Jo intueixo que el cap us va a 1000 per hora, i aquí, Xavi, aquí et veig molt, molt seriós, molt posat en el personatge, molt posat, eh? Parla de macaque, sobretot, i d'aquest event, però, ostres, mira, estaria amb tu 10 minuts més i ja et trauria això que tens al cap, eh? Aquesta manera de pensar, que m'imagino que ha de ser un brainstorming a la vostra empresa per escollir noms per fer. M'equivoco o no, Xavi?
3: Eh?
0: Dic, m'equivoco o no? No m'equivoco,
3: no, no,
0: eh?
3: No t'equivoques, no?
0: No m'equivoco, eh? I m'agrada molt, de fet, això.
3: Sempre
0: que...
3: ens diuen que som una mica bojos, no?
0: Exacte, això és el que busco jo, això és el que m'agrada, conèixer les interioritats de les empreses en un món, i a vegades també ho he dit, que està tot en... cotillar, tot és com molt seriós, i perdoneu que ve el conseller de no sé què, i tots fent referència al conseller, el conseller, benvingut. Aquestes coses jo les odio. I l'essència per mi de l'empresa és això. Saps? Les idees, com bulleixen, aquesta originalitat, aquesta energia que teniu. Sí o no? Penso, eh? Penso,
3: sí, sí, però de fet en el Summit ho podreu veure, vull dir, al final jo, igual que avui vaig amb aquesta samarreta, que no la poden veure, no, els oients, però vaig amb la samarreta del Summit i anem tots. Vull
0: clar.
3: Dir, no per... Justament us he dit, no?
0: Sí,
3: tots som,
0: sí,
3: iguals,
0: sí,
3: vull,
0: sí,
3: dir, és igual el CEO, el CIO, que el CIO és el meu soci, és el Marc, que
0: sí,
3: t'envio salutacions des d'aquí, des de Mallorca. Tots anem igual, tots anem a una.
0: Fantàstic.
3: i no hi ha vestimenta diferencial.
0: Enhorabona, Xavi, enhorabona, per molts anys. Seguirem parlant, sí? Seguirem en contacte. Laura, més coses, no? Em sembla que hi ha agenda i propostes,
2: no?
0: Des de la FEC.
2: Tenim bastantes cosetes, sí.
0: Uh-huh. Endavant.
2: Mira, aquest dijous 24 de setembre tenim jornades sobre tecnologia i innovació aplicada al sector agrari, uh-huh, al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, on tenim a Vallformosa i Covides com a ponents.
0: Molt bé.
2: El 29 de setembre, aquí al Tavaris, presentarem l'informe de conjuntura. És, uh-huh, un estudi econòmic amb dades molt interessants sobre el territori a tenir en compte. També, com cada any, la FEC estarà present a les Fires de Santa Teresa, i estem enllestint el 12è Congrés CREA, que celebrem el 23 d'octubre a Neàpolis, a Vilanova i la Geltrú. Uh-huh. Una de les participants destacades és Judit Colell, que és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, que rebrà el Premi Honorífic, uh-huh, CREA.
0: Uh-huh.
2: Molt interessant.
0: Molt bé, que bé.
2: Tota la informació i les inscripcions als canals habituals de la federació.
0: Molt bé.
2: FEC.cat.
0: I cada 15 dies... aquí a la Calaixera.
2: Aquí ens trobarem.
0: Gràcies, Laura. Una abraçada i fins la propera.
2: Fins la propera, gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio Al Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Conecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: L'intenció de conèixer una mica més aquest llibre, Escalando Peldaños, és un llibre que ens ha d'ajudar a entendre millor la vida i a connectar amb nosaltres mateixos. Poca broma, eh? Amb un llenguatge clar, proper, ofereix eines útils per créixer personalment, per superar obstacles i per viure, si pot ser, amb més plenitud. És una guia pràctica per reflexionar i descobrir com podem viure d'una manera més conscient i molt més equilibrada, em sembla. Així que avui és un plaer i avui podem conversar en directe amb la seva autora, la Sibil Cervera. Com estàs, Sibil? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Pere.
3: Com estàs?
4: Bé,
3: sí?
4: Bé, molt bé.
3: Sé que això de la ràdio no estàs massa habituada. És la primera vegada que fas una entrevista
4: sí.
3: de ràdio, Sibil?
4: Sí, és el primer cop, sí.
3: Ostres, clar, crec que és el teu primer llibre, que sé.
4: També, és el meu primer llibre.
3: Ostres, quantes primeres coses, Sibil? Sí. Però estàs a casa, ja t'ho deia, micròfon tancat, de veritat, sí. La intenció que estiguis còmode i que ens ajudis a conèixer una mica més el llibre i també que ens ajudi a conèixer una miqueta a tu, com a autora i com a escriptora, perquè de fet crec, ara en parlarem, que aquest llibre està molt basat en les teves reflexions personals, em fa l'efecte, que sí? O les teves vivències personals. No sé com...
4: No tant.
3: Jo pensava que sí, perquè segons he pogut veure alguna explicació, tot parteix d'una vivència teva personal, d'una pèrdua, per ser més exactes,
4: Doncs jo vaig experimentar un gran despertar espiritual durant la pandèmia. I a partir d'allà vaig començar a estudiar, a llegir i a integrar alguns coneixements que desconeixia.
3: Això que tot parteix d'una situació personal, això em volia referir,
4: Sí, exacte.
3: Ara ho explicarem que quedi ben clar, ara explicarem que quedi tot ben clar. De fet, parles molt sobre l'esperit.
4: L'espiritualitat.
3: Exacte,
4: sí,
3: gràcies. Sí. Sóc jo que m'entrebanco, veus? I no passa res. Sibil, però també sé que deixes molt clar que no estàs parlant de religió,
4: No, en cap moment. En cap moment. És que la religió no té que veure amb l'espiritualitat. No és el mateix.
3: Clar. Això, anem per la base. Va, ajuda'ns a conèixer una mica més. Escalando Peldaños, el teu primer llibre.
4: Sí.
3: Què és? Què hi podem trobar?
4: Vale, pues mira, és un llibre per tots aquells que s'endinsen en un despertar espiritual. Aporta el coneixement per entendre l'origen, la natura i el paradigma de les nostres vides. I també una gran varietat d'apreciades eines per sanar, per créixer i expandir la nostra consciència. El coneixement dels grans principis universals són imprescindibles per comprendre el funcionament d'aquesta màtrix i empoderar-nos. I són desconeguts per a la majoria de la gent.
3: Vaja, és cert, Sempre vivim una mica, el dia a dia, la rutina, el nafent, I
4: clar,
3: a vegades no prenem consciència del que significa viure.
4: O sigui,
3: és molt profund, això, Està clar, Però...
4: I tant. Mira, els més importants principis universals són el mentalisme, la vibració, el principi de correspondència, el ritme i el gènere. Bueno, i la polaritat i també la causa i efecte.
5: Val.
4: Si vols t'explico una miqueta.
5: Sisplau, sí, tant, i tant que sé.
4: Bé, el mentalisme parteix de que l'univers és mental.
5: Sí.
4: Diguem-ne que els pensaments, si són reiterats, es materialitzen.
5: Val.
4: Quan parlem d'univers, parlem sempre de freqüència i vibració. Freqüència i vibració. Energia, freqüència i vibració.
5: Val.
4: Els pensaments són energia, són vibració.
5: Uh-huh.
4: I del camp quàntic, si són reiterats, al final es materialitzen en el camp físic.
5: Val.
4: Sí.
5: I això és així, eh?
4: Això és així. Això és així.
5: Uh-huh.
4: El que passa, això s'hauria d'ensenyar a les escoles.
5: Vaja.
4: El que passa és que no interessa que els humans siguin empoderats, uh-huh, diguem-ne. Després està el principi de vibració. Mateixes vibracions s'atrauen.
5: Val.
4: És a dir que, posem un exemple, no? Tu atrauràs algú que vibri com tu.
5: Uh-huh.
4: Val. O, per exemple, si vibres sempre en la queixa, no? Atrauràs coses de queixa. L'univers t'enviarà coses de queixa.
5: Val.
4: Més coses de queixa.
5: Sí.
4: Això és així.
5: Molt bé, vas atraient allò que una mica, allò que mostres, no? És a dir, atraus allò que tu, inconscientment o no, vols atraure.
4: Exactament.
5: Ni més ni menys.
4: Sí.
5: Val.
4: Després està el principi de correspondència, com és a dalt és a baix, com és dintre és fora. Pues és una mica això de la vibració, és molt semblant. És a dir, com ets tu, és a dir, com vibris tu, com ets tu, és el que hi ha en el camp quàntic.
5: Uh-huh.
4: I al revés.
5: Val.
4: I doncs després, bueno, el ritme. El principi del ritme vol dir que tot flueix i reflueix, no? És com un pèndol, no? Tot hi ha un avance i un retroceso. No sé com es diu això.
5: Val.
4: I les dues coses són necessàries per la nostra evolució.
5: Val.
4: Això és com un planeta escola. És a dir que estem aquí per aprendre, per evolucionar espiritualment. No, encara que ho oblidem, no, amb el dia a dia.
5: Sí, per això el dia a dia ja ens absorbeix el nostre, prou com per no pensar-hi, no?
4: Clar, però tot són proves.
5: Ja.
4: Tot són desafios que van apareixent.
5: Uh-huh.
4: I també bendicions, no?
5: Sí.
4: Ho
5: és dolent, no?
4: Sí.
5: I això, doncs, Escalando Peldaños és una guia, doncs? És a dir,
4: sí,
5: ens pot ajudar a trobar aquest camí una mica més espiritual, doncs?
4: Exactament. Ens obre una mica els ulls de com funciona això.
5: Uh-huh.
4: I una vegada ho veus i ho apliques, te n'adones que és així. I bueno, cada vegada, pues, tot va millor.
5: Val.
4: Sí.
5: Com va sorgir? És a dir, si mai havies escrit, inclús pel que entenc, corregeix-me,
4: sí,
5: també inclús no t'havies plantejat mai, això de l'espiritualitat, etc. És a dir, com arribar un bon dia sobre aquest canvi personal o aquesta pèrdua personal, la pandèmia,
4: sí,
5: etc., va portar a començar a parlar-hi, a pensar-hi, però no només anar més enllà, i si inclús escriure, és a dir, no és com un procés més.
4: Sí.
5: No només plantejar-t'ho,
4: sí,
5: sinó escriure sobre això. És un pas important.
4: I tant. És que vaig trobar aquests coneixements tan brutals, tan que vaig pensar que ho havia de compartir.
5: Clar.
4: Ho havia de compartir amb el món.
5: Uh-huh.
4: I és que la majoria de la gent no saben aquestes coses, no coneixen els principis universals. I a part d'això hi ha moltes altres coses, sobre els talents, els dons. La gent a l'aura no sap quants diferents cossos som. La gent, per exemple, quan algú es mora, es pensa que som un cos físic, i nosaltres no som un cos físic. Nosaltres som una ànima ficada
5: en un cos
4: físic, i l'ànima no mora. Així que deixem aquest plano en aquest cos físic, però no morim.
5: Sí. Clar, és un aprenentatge. Un coneixement, no?, és arribar a entendre això que estàs explicant, és,
4: sí,
5: poder assumir-ho, suposo, entendre-ho, aplicar-ho, i viure en conseqüència.
4: Exacte.
5: Perquè això implica viure d'una manera determinada, no? No? És a dir,
4: jo
5: amb
4: sí.
5: aquesta vivència espiritual?
4: Jo sí, jo he fet molts canvis a la meva vida, no? Perquè he entès que aquí hi ha moltes distraccions, no? La televisió, a veure, el Netflix, el telèfon, les xarxes, i realment expandir la nostra consciència és molt important, i amb les distraccions és difícil.
5: Clar.
4: És impossible.
5: És que avui tot va al contrari, no? Perquè avui
4: Correcte.
5: En dia tot va, no l'espiritualitat, mira, sé dir-ho ja, espiritualitat no només va cap aquí, sinó sí. que va al contrari, és a dir, el materialisme, no?
4: El
5: valor és el valor de les coses, no és el valor espiritual, sinó és el valor d'allò que pago per les coses, de voler tenir més coses, no?
4: Ja.
5: Anem al contrari.
4: Nosaltres omplim aquests buits que tenim pues, comprant coses, pensant, bueno, ara estaré una estona més content, ara tinc això, ara tinc...
5: Clar.
4: Però només són buits. I realment, quan comprens que més omples la teva consciència, més ets conscient de tot, més passes moments conscients, no necessites, ja no necessites res més.
5: Ja. I això com es treballa, Sibyl? Com podem arribar a aquest punt de consciència? És a dir, reflexionant-hi, suposo que llegint i aprenent molt,
4: sí.
5: però com seria aquest camí? Per
4: bueno,
5: aprendre, eh?
4: Per aprendre, mira, per exemple, jo molt sovint, no?, per tornar, perquè és que ens com es diu, ens distraiem tot el
5: sí.
4: temps, no? Però per tornar al moment, jo em faig la pregunta, i ara quin serà el meu següent pensament? I fent-me aquesta pregunta, torno a la meva essència, a la meva consciència, a la presència.
5: Val.
4: I no a la mente, a l'ego.
5: Val.
4: La mente és com a l'ego, no?
5: Sí. És a dir, doncs, és un punt profund de reflexió,
4: sí.
5: no?, de sempre recordar-te aquest punt o aquest camí espiritual, entenc.
4: Sí.
5: Parlo des de la ignorància, Sibyl.
4: A veure, repeteixo.
5: No, em refereixo a això, que es podem distreure de manera molt, molt fàcil, perquè avui l'entorn i la societat està feta, com dèiem, per anar contra direcció sí. i anar cap a un altre punt. És a dir, que un dels punts per treballar-hi és tenir sempre o intentar sempre trobar aquest punt de consciència de buscar
4: exacte.
5: Aquest camí.
4: Exacte.
5: M'explico, eh?
4: Exacte.
5: És una de les claus, em refereixo.
4: Tornar a l'essència, no?
5: Tornar
4: a l'essència. La meditació va molt bé per això. Jo recomanaria a tothom fer 20 minuts de meditació al dia. Vol dir, meditació és seure...
5: Va, meditació és una bona eina.
4: Sí, i està només pendent de la respiració, com entra l'aire i com surt l'aire. I llavors, tots aquests problemes d'ansietat, de preocupació, de por, s'evaporen per un moment.
5: Sí.
4: I és molt recomanable.
5: Molt bé. I hem dit això, la reflexió, la meditació, i suposo que lectura, llibres com el teu, també hi ha altres publicacions que ajuden a entendre
4: sí.
5: tot aquest procés espiritual.
4: Sí,
5: també
4: tant.
5: És bàsic, buscar la informació.
4: I tant. Jo, hi ha una saga que m'encanta, que vaig llegir, que... Un escriptor que es diu Lane García Calvo, que va fer la saga de tu alma, no? El, com és? No sé què de tu alma. I bé, allà vaig descobrir els principis universals, no? I tot. I meravellós.
5: Ostres.
4: Va canviar la vida.
5: Vaja.
4: Sí.
5: Principis universals. Sona
4: sí.
5: gros, també.
4: Sí.
5: I explica'ns una mica més. Com va ser l'elaboració d'aquest llibre? És a dir, decideixes escriure. Torno a dir, no és un procés fàcil escriure. És sentar-se, no?, plantejar els continguts, escriure'ls,
4: sí.
5: publicar-ho,
4: sí.
5: portar-ho a llibreries, a punts de venda. Sí. Com és tot aquest procés?
4: Vale. Doncs, jo vaig fer uns quants cursos de diferents coses, no? I vaig pensar que en un llibre pues, posaria un munt d'informació. De fet, hi ha molt pocs llibres, si és que n'hi ha, que continguin tanta informació. Perquè aquest llibre parla a mirar de l'ànima, la creació, els talents i els dons, a l'aura i els diferents cossos, els chakras, els registres akàsics, l'energia kundalini, el merkabà, la llamatrina, la glàndula pineal, la glàndula timo, el poder del cor, el despertar, l'energia, la freqüència i vibració, els seus principis universals, el món angèlic, la consciència, la inconsciència i la supraconsciència, tècniques de sanació espiritual, l'autosanació, el nen interior, la sanació del linatge, molt important.
6: Sí.
4: Sí. L'oponopono, la geometria sagrada, els mudres, els minerals, les dimensions, l'ADN, els llaços càrmics, els vots càrmics, i bé, dissolució de màgies, encanteris, amarratges i també dispositius de limitació espiritual. Doncs és un llibre realment molt complet.
6: Val, sí, són molts conceptes, eh?
4: Molts conceptes, molts conceptes, perquè jo al principi, clar, hi ha moltes coses que no sabia. El què és això del Merkabà? Què és l'energia kundalini? I bueno, doncs, pues, clar, investiga... I bé, això és bàsic per entendre com estem fets... perquè una cosa és el que es pot veure,
6: sí,
4: i
6: la part física,
4: amb
6: no?
4: els cinc sentits, exactament. Però després està tota aquesta part que és energia, que no es veu però que hi és.
6: Val.
4: El nostre camp àuric, de fet, moltes vegades abans d'estar malalts físicament,
6: sí,
4: ja tenim bloquejos en el camp àuric. I bueno, això és una forma d'explicar, pues, el per què venen aquests bloquejos. La majoria de les malalties tenen un origen emocional.
6: Sí, no? Sí. Això està demostrat per la ciència, eh?
4: Sí, ara sí. Ara comencen.
6: Ara es comença a tractar aquest tipus de situacions.
4: Sí.
6: Però sí que és cert que es demostra, no? Que moltes vegades moltes malalties parteixen d'un punt psicosomàtic o d'una part emocional que acaba afectant a la part física, i tant que sí.
4: Correcte.
6: Sí. Que al final tot acaba convergint al mateix punt, em fa l'efecte, oi?
4: Correcte.
6: Correcte.
4: És a dir, que primer l'energia i després, és a dir, primer en el camp quàntic i després en el camp físic.
6: El camp físic. Sí. A vegades, i dins d'aquesta ignorància, perdona, Sibyl, hem sentit a parlar de la llei d'atracció.
4: Sí.
6: Són els mateixos paràmetres, eh? Estem parlant...
4: Sí, la llei d'atracció és la llei de la vibració. És a dir, que, per exemple, Tu vols abundància, vols calés, no? I aleshores dius demanes, jo vull això, i ho dius cada dia. Però és que estàs vibrant en l'escassès, perquè estàs dient una cosa que no tens. Tu t'has de sentir abundant per atraure l'abundància.
6: Ja.
4: La teva vibració ha de ser d'abundància, perquè mateixes vibracions s'atrauen.
6: Sí, s'entén.
4: Sí.
6: Clar, és això, tornem-ho a dir, són molts paràmetres,
4: sí.
6: Hi ha molta informació, hi ha molts punts a assumir i entendre, i d'aquí la importància de recabalar tota la informació possible, amb publicacions, no sé si internet és una bona font, Sibyl, ho hem d'anar en compte, com sembla que parlem d'internet i segons quines informacions.
4: Bé, a internet sí.
6: S'ha de saber, eh?
4: Sí, depèn de quines fonts, no?
6: Clar.
4: També s'ha d'investigar una mica.
6: Sí.
4: Però, bueno, també...
6: És una font propera, molt fàcil,
4: sí.
6: I utilitzada de manera correcta aquí, amb altres paràmetres, sempre és bo saber-ho.
4: Sí.
6: Però sí que, per exemple, la teva publicació ensenya això, com dèiem, és una guia, que ajuda a aconseguir aquest camí cap a aquesta espiritualitat, cap a aquestes lleis universals.
4: Sí, és que, de fet, en veritat, els éssers humans, pues, tenim diverses vides, no? De fet, som llum. Nosaltres som llum i tornem, al final, ens il·luminem.
6: Sí.
4: El que passa és que al principi som llum amb moltes capes de foscor que s'han d'anar alliberant, no?
6: Sí.
4: Aquestes capes de foscor són com inconsciència, perquè no es pot parlar del bé o del mal.
6: Ja.
4: Parlem d'inconsciència, no?
6: Sí.
4: Inconsciència. I més som conscients, el que parlàvem abans, doncs, doncs més ens apropem a la il·luminació.
5: D'acord. Com dèiem, la ciència cada vegada està investigant, cada vegada la ciència té més consciència, valga la redundància,
4: sí.
5: D'això, quan parlem d'això, de la part emocional, de les energies, si podem dir-ho així,
4: sí.
5: Però sí que cerca col·lectivament, i sí que són uns paràmetres ja molt utilitzats des de fa molts anys, són les energies. Sí que a vegades són tots més conscients, no?, de l'energia negativa, l'energia positiva, no?, els joves diuen les males vibres, no?, les bones
4: sí.
5: vibres.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Tots som conscients que sempre hi ha algun tipus d'element que no és físic,
4: sí.
5: però que ens hi podem trobar amb una persona, amb un espai, amb un lloc.
4: Sí.
5: Saps què vull dir?
4: La ciència ha fet molt experiments també per demostrar una mica de que els pensaments es materialitzen.
5: Uh-huh.
4: Passa una mica el que tu creuràs que passarà.
5: Ja.
4: És a dir, i això, mira, per exemple, et poso un exemple, no? Posem un grup de persones, no, grans que s'han d'operar del genoll. Totes.
5: Sí.
4: Totes tenen el mateix problema i han de fer aquella operació.
5: Uh-huh.
4: Pues, a la meitat d'aquest grup li farem creure que l'hem operat, li haurem fet una incisió i tot,
5: sí.
4: però no haurem fet
5: no
4: res.
5: No hem tocat res.
4: No haurem fet res.
5: Uh-huh.
4: I a l'altra meitat l'haurem operat. Doncs pues bé, vols creure que a la que no l'havien operat s'han posat bé com els altres? Perquè estaven ells completament segurs que estaven operats,
5: sí,
4: i el problema ha desaparegut.
5: I el problema resolt. Clar, és
4: I
5: un,
4: així
5: és
4: et
5: un
4: podria fet... dir moltíssims exemples.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: També en sentit contrari. Amb un li van fer creure que s'estava desangrant,
5: uh-huh.
4: Fins i tot amb el soroll d'una goteta que queia,
5: sí, sí, sí,
4: d'aigua,
5: sí.
4: jo que sé què seria, i ell, amb els ulls venats i tot, es pensava...

0: pensava que s'estava desangrant i va morir.
1: Ostres. Bueno, en medicina es coneix com l'efecte placebo.
0: Ah, exactament.
1: I és un efecte conegut i contrastat, eh?
0: Exactament. L'efecte placebo és realment l'exemple on podem veure que podem autosanar.
1: Sí, fins al punt d'autosanar-se.
0: Perquè si tu creus que pots sanar, tu sanaràs. Ja. Si creus que no, no sanaràs. És així de simple.
1: No, i tant.
0: És segons l'expectativa, el resultat.
1: Sí.
0: Això la ciència ja ho veu.
1: Sí, clar. És el component emocional a l'hora ja no només de que arribi una malaltia, sinó de com afrontar, no, la millora d'aquella malaltia.
0: Exacte.
1: De poder superar-la, no superar-la. Sí, això s'està per sort treballant molt a nivell científic i en medicina.
0: Després ve un senyor amb la bata blanca, amb tots els respectes dels metges, i et diu que tens un càncer emocional, un càncer terminal, no?
1: Sí.
0: I clar, és difícil de sortir, no? D'aquí. Però bueno, si investigues i d'allò i
1: Està clar.
0: Sí.
1: Tot és, i el coneixement sempre és importantíssim, i en aquesta matèria que avui estem plantejant i que estem explicant, i per això aquest llibre és Calando peldaños, és una bona oportunitat per conèixer o inclús per endinsar-se sobre tot aquest camí que ara estem plantejant. De fet, el llibre es pot trobar a llibreries d'aquí al Vendrell, que sé?
0: Sí, el tenim aquí a la llibreria Mitjans, i també tinc alguns exemplars a la papereria Carlín.
1: Molt bé.
0: Sí,
1: comprar físicament, poden arribar a conèixer allò que has treballat, allò que has plasmat en aquest llibre. No sé si ets present a les xarxes socials, civil, si tens xarxes o la gent, si volgués contactar amb tu o fer-te enviar algun tipus de reflexió que sigui, pot fer-ho a través de xarxes o no?
0: Sí, ho podria fer, sí, i tant. El que passa és que no l'he posat aquí, però sí, si vols...
1: Digues, si vols dir-ho,
0: Sí. Vaja, el meu correu electrònic és el meu nom i els meus dos cognoms, @gmail.com. És civil Cervera Roux. Però bé, en el llibre trobaran el meu nom, que és complicat d'escriure.
1: No.
0: I després, digitalment, també ho poden trobar a Bubok, no? I també a l'Amazon i a la Casa del Libro.
1: Sí. Digital, que també és una manera avui en dia de poder comprar i anar cap a aquests llibres.
0: Sí.
1: Doncs molt interessant, de veritat. Ja sé que podíem parlar molt extensament i que podíem parlar-ne més extensament d'una qüestió, d'aquest camí cap a l'il·luminació, que és molt ampli i molt llarg, però almenys que ens serveixi allò per conèixer una mica això, aquesta publicació, i conèixer-te una mica d'una més amb tot. Sibel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
0: Gràcies a tu, Pere.
1: Fins ben aviat.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres, de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.

0: Abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

Doncs va, seguim tercera i última part de programa. Gairebé 5 minuts que passem de les 11, tornem del butlletí amb la xarxa de comunicació local. I això, tercera i última part de Calaixera, avui dimarts 22 de setembre, programa número 4029. Els dimarts, a partir d'aquesta franja, parlem de tecnologia. Parlem sempre d'allò que ens explica en Joan Molinas des d'aquesta secció...

0: tens por a la tecnologia, o perdre por a la tecnologia, en certa manera, i de millor manera. El que passa que això sempre ens porta a parlar de moltes altres qüestions. Començarem per aquí, després hi ha una estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem, com dèiem, tercera i última hora. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: La intenció, el que sempre volem, que és explicar la terminologia tècnica, que és molt àmplia, és a molts aspectes, tota aquesta actualitat per intel·ligència artificial, amb xarxes, amb internet, bé, tot allò que ens explica en Joan Molines, de Goyle al Vendrell, i que ja ens acompanya. Goyle, molt bon dia. Ai, Goyle.
1: Ja m'han dit de moltes formes. Sí, sí, és el meu sobrenom.
0: I això sobrenom. Que tens un nom fàcil, Joan.
1: Sí,
0: que tens un nom fàcil. Com estàs?
1: Bé. He estat millor, però bé.
0: Però, bé. Però també has estat pitjor.
1: Bueno, complicat, no? Complicat.
0: Bé, però doncs, bueno, ànims, ànims,
1: o sigui,
0: endavant.
1: La vida segueix i...
0: I tant que sí. I
1: ja està.
0: I tant que sí. Ànims,
1: aquí no fallem. Aquí no fallem. Com cada setmana, menys quan has estat a vacances.
0: Correcte. I és culpa meva?
1: No, home, no.
0: Ara.
1: No és culpa de ningú.
0: Ara, gràcies, de veritat, Joan. I si vens cada setmana és perquè t'ho has passat bé, també, no?
1: Sí,
0: t'agrada venir, no, Joan? Sí,
1: si no m'agradés, no ho faria.
0: Per això, sí. Per això
1: no destinaria una hora del meu temps
0: per això...
1: a venir aquí a perdre'l.
0: I ets un tio ocupat, em consta. Així que...
1: I quan no estic ocupat ja m'ocupo jo sol. Així que... Sí, si no m'agradés, no estaria aquí.
0: Sí. Sí, sí. Perdó, és que potser no hauria d'anar per aquí, Joan, però tens algun tipus de TDAH, alguna cosa així?
1: No m'ho han dit...
0: No t'ho has mirat mai,
1: no? No m'ho han diagnosticat mai. Jo suposo que sí. Però... Algú dec tenir, algú dec tenir. I benvingut és.
0: No, però mira, fem una cosa que a mi m'agrada molt, és a dir, substituïm això, si no hi ha diagnòstic, per suposat, a l'energia. Tens molta energia.
1: Sí, no, no jo crec que segurament algú... És que, clar, com ara està tot tan així...
0: Sí, ara sí, ara de seguida tot queda catalogat.
1: Sembla ser que per qualsevol cosa diuen que tens una cosa o tens una altra.
0: Sí.
1: Segurament tingui algun quadre d'algú, però ni idea. No ho he fet mai i...
0: Bé. Ens quedem amb aquesta part energètica que tens molta energia, la desbordes, o això ho apliques a la feina, sobretot, suposo que a nivell personal també.
1: Intento tota la meva vida, intento que,
0: clar que sí.
1: En qualsevol aspecte surti aquesta energia.
0: Molt bé.
1: No sempre la tinc, però...
0: Tot i que la canalitzes molt bé, també t'ho he de dir. Ara sembla que t'estigui fent una analítica, jo que no en tinc ni idea, però tens aquest posat de tio tranquil.
1: Bueno, ho intento.
0: No, tio seriós, tranquil, ben posat.
1: Sí.
0: Però quan anem coneixent, desbordes aquesta energia que dic, almenys interiorment, no pares
1: mai.
0: Sí,
1: a mi el que sempre em diuen, que jo intento que no sigui així, però suposo que és per com ho expresso al principi, és primer se'm veu un tio molt fred, molt calculador, que no dic que no ho sigui, eh? O sigui, a mi m'agrada ser fred, m'agrada ser calculador, m'agrada pensar sempre quins camins tinc i tot, però intento també ser un tio... Intento, no sé si ho aconseguiré o no, però un tio molt alegre, molt viu, que li agrada fer moltes coses, que intento riure el màxim que puc, intento que els altres riguin el màxim que puc també. Llavors, sí que amb la part empresarial doncs, potser sóc una mica més fred, una mica més calculador, perquè al final...
0: No, és l'empresa, és evident.
1: Jo sempre m'ho dic, business és business,
0: sí.
1: Aquí estem per, doncs, per guanyar diners i per fer les coses molt grans. Sí que després intento ser un tio molt proper, amic dels seus amics, que es preocupa i tot això.
0: Home,
1: no sempre ho aconseguiré, suposo, però com tota la vida, o sigui, hi ha vegades que la intenció és una cosa i el resultat és una altra, però sí, intento...
0: No.
1: Intento canalitzar-ho de la millor forma, depèn del moment. És el mateix un Joan un dissabte... passejant, que un Joan un dilluns fent una reunió.
0: S'entén, endavant. Doncs.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, avui no era l'objectiu analitzar-te
1: no,
0: amb tu, ni molt menys. Correcte,
1: no.
0: Avui sí que us podrem, jo, una mica més... Em surt senyir, que no és la paraula en català, eh? Avui sí que ens podem acotar una mica més al guió.
1: Avui sí, però bueno, guió... si vols parlar d'altres temes, jo ho
0: veig. No, és prou interessant, són temes importants. De fet, és un dels temes que també ens va quedar pendent la setmana passada, que era xarxes socials i menors, perquè avui una mica el títol de la secció de l'episodi d'avui és parlar de les fronteres digitals.
1: Sí, és una cosa que està molt a l'ordre del dia ara.
0: Sí.
1: Encara tot és molt verge, o sigui, encara tot s'està fent, perquè no oblidem que la intel·ligència artificial va sortir fa uns 4 o 5 anys, a nivell consumidor final, i ha evolucionat molt en aquests últims anys. Llavors, clar, del que es volia frenar fa 5 anys ja no queda res, perquè era tot evolucionat,
0: sí, clar, tot és diferent.
1: S'aplica a molts altres usos,
0: sí.
1: Es fa servir doncs, des d'un xat GPT a generar imatges, a generar vídeos, a fer tot això, i tot això doncs, ho volen regular
0: clar. En
1: mesura que van sortint. I com tot va a un ritme tan ràpid, és molt... i les regulacions són tan lentes, doncs, clar, estem anant una mica a peu canviat.
0: Hi ha una expressió en castellà que és allò de poner puertas al campo,
1: sí.
0: Que és una mica això, clar,
1: sí.
0: Posar fronteres a una cosa que és de tan infinita que és.
1: Sí. Hi ha algú que evoluciona tan ràpid.
0: Exacte, per això que és molt complicat. No,
1: no és el mateix ficar lleis a un ChatGPT, que fica lleis a uns agents, que fica lleis a un Higgsfield, que és una generació de vídeo. Clar, o sigui, al final tot és intel·ligència artificial, però el resultat és diferent. A què fiques lleis? Perquè un ChatGPT et genera text i et genera imatge. Higgsfield et genera vídeos, i l'Event Lab et genera veus. És clar, hi ha tants fronts oberts i tants fronts que van sortint, perquè cada setmana, cada mes surten coses noves, que quan ja tens algo relativament aprovat, patapam, ja et surt una altra cosa que potser no encaixa dintre de la teva llei. Bueno, és un
0: jaleu.
1: Perquè
0: no,
1: a més són lleis tant a nivell de comunitat autònoma com de país com de continent. O sigui, llavors, clar, no és el mateix una llei per Catalunya, que és una llei per tots els centenars de milions de persones que viuen a Europa.
0: Des d'aquí no serem qui defensarem la classe governamental mundial, estatal, ni local. L'hem criticada i la seguirem criticant sempre. Però a l'hora d'enfrontar-se a la gestió d'això és molt complicat.
1: No ha de ser fàcil.
0: És complicat, perquè estem parlant, jo penso, i crec que no exagero, que és un dels grans canvis de la humanitat moderna o de canvi de paradigma de la humanitat, i que l'estem vivint en primera persona.
1: És el nou internet i el que va ser en el seu dia la nova revolució industrial.
0: Sí, correcte. Sí. Una mica la comparativa que sempre fa, jo crec que és molt acertada, és l'antiga, o la revolució més contemporània i més propera va ser la industrial, que va canviar doncs la societat. Jo crec que ara ho estem multiplicant per 3, per 4, per 5 o fins per 10, el que està passant ara.
1: Perquè ara estem veient que moltes de les coses que abans podien ser limitants ara ja no ho són.
0: Clar.
1: Sí que és veritat que no tenim computació infinita, però tu al final pots aconseguir computació creant data centers i ficant llum.
0: Clar.
1: Perquè sí, potser no tindràs 1 milió de targetes gràfiques, però si en tens 100.000 ja estàs incrementant computació. Mm-hmm. Llavors, hi ha altres tipus de barreres, però potser la barrera que ens trobàvem doncs, fa 20, 30, 40 anys, ara ja és molt més solventable, perquè en aquests 20, 30, 40 anys hem evolucionat molt com a societat.
0: Sí, sí, sí, que això anirà venint també. L'altre dia ens parlaves, com diem de parlar, dels ordinadors quàntics, que sí que n'hem sentit de parlar en alguna ocasió. Jo no acabo d'entendre, no acabo en què es basa aquesta nova tecnologia, que un dia l'hem d'explicar. Però una mica és això, no? És que tot va evolucionant cap aquí, no? Que també no només va canviant la manera de l'utilització d'aquesta tecnologia, sinó que també, com ho podríem dir, el hardware, no? O...
1: Sí, aquí el que hi ha una llei, que em sembla que és la llei de Moore, i si no, si hi ha algun informàtic que em corregeixi, però hi van els tiros, que és que cada any es dupliquen les capacitats de processament. Llavors, cada any surten nous xips, nous dispositius que són més ràpids que els anteriors, consumeixen menys que els anteriors, i que inclús poden ser més econòmics que els anteriors. Cada any això va evolucionant, perquè hi ha molts milers de persones investigant sobre com podem fer-ho més eficient, sobre com podem fer que la computació sigui més ràpida. Ara hi ha una cosa que es diu inferència, que és que ja li dones com un preconeixement i llavors no ho ha de calcular cada vegada. Hi ha moltes tècniques que fan que tot sigui més barat, tot sigui més ràpid i tot pugui escalar al ritme que va.
0: Tot i que la computació domèstica, és a dir, els ordinadors domèstics, estan condemnats també a desaparèixer, no? Crec, no, que a vegades se n'ha parlat també, que tot va passar pel núvol.
1: Bueno, ja no és el núvol, que sí... Que...
0: Núvol o servidors externs.
1: I això és opinió pròpia, i puc estar 100% equivocat, el que canviarà serà la forma en com interactuem amb la tecnologia. Al final, ara seguim interactuant a través d'un mòbil, a través d'un rellotge, a través d'una tablet, a través d'un ordinador. Cap a on va evolucionant tot és, sembla ser, puc equivocar, però sembla ser, és a gestionar-ho tot amb la veu, a tenir, per exemple, sensors que tu vagis marcant amb una pantalla. Mira, aquí fes-me això, i ho vas indicant amb les mans, com Minority Report, per exemple. Tot, com crec que anirà, és a un canvi de canal.
0: Val.
1: Clar, per fer un canvi de canal necessites que aquest canal estigui connectat amb algú. Aquest algú no sabrem si serà a casa o serà un núvol.
0: Val.
1: Però a casa potser està tornant una mica una cosa que està fent Nvidia ara. Nvidia és l'empresa que de xips i targetes gràfiques.
0: Sí.
1: Ara, com veuen que hi ha molta falta de computació i molta demanda, ara Nvidia el que vol fer és... Ells et fiquen una caixa a casa, com si fos un aire condicionat, per dir-ho així, on és un processador.
0: Val.
1: Llavors, en comptes de tenir les teves targetes gràfiques amb data centers totes allà, està tot repartit a les cases de les persones. Ja et pagaran per això.
0: Oh, ostres.
1: Què aconsegueixen amb això? Distribuir capacitat, uh-huh, i que la capacitat ja no depengui d'un lloc
0: és
1: físic.
0: Curiós. És com les, com l'energia solar, no? Com les plaques solars amb la connexió a la xarxa, sí, no? Una mica és això.
1: Sí. Això és una de les idees, curiós, que té Nvidia i que vol començar a implementar. Uh-huh. Clar, jo penso, aquí fiques aquestes caixes i te les roben el dia següent. Llavors...
0: Pel coure.
1: Sigui pel coure, sigui perquè ho venen al mercat negre, sigui pel que sigui, eh? És igual, però tu fiques aquestes caixes aquí i jo penso que duraran poc. Llavors, hi ha idees bones que haurem de veure si l'execució ho és.
0: Clar. Va, a veure com va.
1: Però sí, o sigui, hi ha molta demanda, hi ha molta gent fent coses per això, per fer-ho tot més barat, més ràpid i que al final escali proporcionalment amb la demanda que hi ha.
0: Va, tornem al tema, sisplau, tornem al guió. Anem cap a aquestes fronteres digitals. Qui protegeix aquí? És evident que una de les primeres preguntes i la pregunta més important és la protecció als menors.
1: Correcte.
0: No? En general i sobretot de xarxes socials, oi?
1: Sí, perquè al final quan un menor, podem dir, està capacitat per donar dades, no donar dades, bueno, la llei considera que un menor necessita estar sota una tutela fins als 18 anys. Llavors, uh-huh, això amb les xarxes socials moltes vegades no aplica. Per què? Perquè si jo em puc fer una xarxa social amb 13, puc fer moltes coses que no hauria de fer amb 13 amb 13 anys. Llavors, des d'allà fa uns anys, sobretot a Europa, als altres països és com es diu, és més obert, però Europa s'ha ficat molt en sèrio amb els menors i amb restringir cada vegada més l'accés dels menors a les xarxes socials, perquè s'ha vist, hi ha estudis que ho demostren, que les xarxes socials, per com estan orquestrades, que és com estan creades amb l'escroll infinit i tot això, fan que el servei dels menors evolucioni diferent. Llavors, com estan en ple creixement i estan en plena edat d'adquirir coneixements, doncs les xarxes socials moltes vegades els distreuen o els hi fan un mal,
0: val,
1: que no és físic, sinó pot ser més intern, inclús més psicològic, d'això. Llavors hi ha molts països que ho volen regular,
0: sí,
1: i ho volen limitar. Uh-huh. Llavors uns quants són, doncs ho tinc apuntat aquí,
0: Austràlia va ser un dels primers, no? Austràlia va ser un dels primers països que ho aplicaron al seu,
1: sí,
0: dia.
1: Itàlia va ser pioner en intel·ligència artificial, però per exemple a Indonèsia, Malàsia, Turquia, Emirats, Grècia, Àustria i Eslovènia ja estan preparant coses. Austràlia va ser el primer el 2025 que va prohibir Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitch i Kick i Threads, que són xarxes socials. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, tots les coneixem. YouTube és, uh-huh, vídeos, Reddit és més foro, Twitch és vídeo, Kick és vídeo, és la competència de Twitch, i Threads és la competència de Twitter, uh-huh, per dir-ho així. Pues això va restringir els menors de 16 anys.
0: Val.
1: Llavors, si WhatsApp i YouTube Kids en van quedar fora. WhatsApp perquè és una eina de comunicació i el YouTube Kids perquè és una branca de YouTube que ja està molt pensada per...
0: Clar, i ja està regulada, en certa manera.
1: Sí,
0: ja molt
1: no,
0: filtrada.
1: No et fiquen publicitat, només pots veure un cert tipus de contingut, que són vídeos, clar, que s'han fet expressament per nens, això es monetitza diferent, també, llavors tu no pots ficar un vídeo d'una cançó dient que és per kids, perquè una cançó monetitzarà X, els vídeos de kids monetitzen diferent, llavors, o sigui, això ja està molt regulat. I llavors les plataformes que no compleixen això s'arrisquen amb multes molt grans. Ara hi ha una, no sé la quantitat, però ara hi ha... Facebook està amb un pollo bastant gran, que és que té no sé quants judicis oberts amb cada un dels països on operava.
0: Mm.
1: Sí, perquè o sigui, cada país l'ha denunciat o l'ha demandat per fer un mal ús de les dades, perquè Facebook sempre ha jugat molt amb els grisos.
0: Yeah.
1: Molt. Aquí el...
0: Sí, una de les més opaques, potser, no?
1: La més.
0: La que més.
1: Jo per mi és la més opaca, segurament...
0: Va ser de les primeres, també s'ha de dir, no? Facebook...
1: Sempre ha jugat molt amb els grisos. O sigui, com Facebook es consideren uns hackers, perquè l'essència de Facebook ve de hackers com a tal, sempre els hi ha agradat jugar. Jugar molt amb... Bueno, si la llei diu això... Jo no ho estic fent malament, però jugo amb aquest gris on, bueno, és una ambigüetat tècnica i els agrada molt jugar així, perquè al final és són els gegants, és un dels gegants més grans del
2: món. No, clar, clar.
1: I ells viuen de que la gent estigui enganxada davant de la pantalla consumint contingut. Llavors, té un pollo gran, té un pollo gran.
0: I tant, i tant. Clar, quan parlem d'aquest control cap als menors, estem parlant del propi contingut, no? En certa manera, sí, del que es pot veure, no?
1: Des de... I del que es pot fer.
0: Exacte, des d'imatges violentes, imatges sí, pornogràfiques, etcètera. Però també a nivell relacional, eh? És a dir, com les xarxes socials, els més joves, com que dèiem, eh? En principi, els joves, els preadolescents, els no tan preadolescents i adolescents, sinó que una mica estan en aquesta formació i en aquest aprendre a relacionar-se amb el seu entorn, i és evident que aquestes noves generacions estan aprenent només o gairebé només a relacionar-se a través de les xarxes
1: i de jocs,
0: correcte, sí, amb els chats i aquestes coses. Però clar, fa que hi hagi aquest punt que també ja fa temps que passa, que és aquest anonimat, no? I que fa que a vegades doncs, sí, siguin unes molt bones eines per fer allò que sempre s'ha fet, que abans es feia personalment i físicament, que era l'assetjament o el bullying, i que també es pot portar a terme de manera més fàcil, si es pot dir, a través de les xarxes.
1: Sí. És molt més fàcil fer un vídeo i publicar-lo
0: per això,
1: que no...
0: O escriure qualsevol
1: borrada. O escriure
0: borrada,
1: qualsevol cosa des de casa teva on mm-hmm, ningú t'està dient res, que no fer-ho en persona. Sí.
0: Clar. I per això que quan es vol una mica allò controlar, entre cometes, l'accés dels menors a tot aquest contingut, és tot això, eh? És tot això, també. Aprendre a relacionar-se, aprendre a consumir...
1: Sí.
0: No? És una mica
1: és
0: tot.
1: És que només ho puguis fer quan es consideri que tens la capacitat de fer-ho bé.
0: Clar.
1: Perquè amb 13 anys...
0: No, està clar. No, sí, hi ha una premissa molt important. Si ja els adults no tenim capacitat de controlar-ho, doncs imagina't algú que està allò en formació, en creixement.
1: Hi ha adults i adults. I a vegades veig coses escrit per gent adulta que penso, hòstia, potser pensar-ho una mica abans. La llei dels 5 segons.
0: Sí.
1: Que és, abans d'escriure res i abans de prendre cap decisió, pensa durant 5 segons, no ho facis, i pensa si realment... I si tens dubtes, fes-ho demà.
0: Sí, sí, sí. O els haters, no? És a dir, facis el que facis, que també és un... Ostres, és una cosa de mirar-s'ho, no sé, eh? No sé si es pot arribar analitzant, de dir, ostres, facis el que facis, pengis el que pengis, facis el que facis, sempre hi haurà una gran quantitat de haters, de gent que es ficarà amb tu, que criticarà, que...
1: Però jo crec que això és més un problema de frustració humana.
0: Sí, però és que és inherent.
1: No, és frustració en general i és l'única forma que tenen de treure-ho.
0: Val. No, sí. No, està clar. L'anonimat, no, també...
1: Escriure darrere d'una pantalla és molt fàcil.
0: Sí.
1: Després té les conseqüències que té, perquè hi ha hagut denúncies per assetjament a través d'una pantalla i tot això, però si jo avui tinc un mal dia, entro a Twitter, em fico a insultar 10 persones, jo em sento bé a mi mateix, ho he fet malament, però em sento bé a mi mateix, i ja està, i la meva frustració se me'n va.
0: Ja. No hauria de ser així, eh?
1: No, gens i mica. Gens i mica. Aquí hauríem de... O sigui, hauríem de... És el món ideal, eh?
0: Sí.
1: Però hauríem d'estar en un lloc on fóssim feliços. Òbviament, sí, cada un amb la seva infelicitat, amb el que pugui tenir, eh? Perquè al final hi ha molts problemes que no només depenen dels diners ni res d'això. Però... La gent està molt crispada.
0: Sí, a vegades vivim més cap enfora, no? Cap al que diran, el que vull donar a entendre, sí, el que vull que vegin, el que vull aparentar, que no pas la pròpia realitat personal.
1: La majoria de gent viu així.
0: Sí, sí, sí.
1: I és una llàstima, és una llàstima.
0: Sí.
1: Jo crec que és un dels grans canvis que he fet els últims anys.
0: Sí?
1: Sí, el que he dit molt malament, i perdona l'expressió, el que me la bufa el que puguin pensar de mi.
0: Sí.
1: Si no m'aporta un buinar...
0: No, està clar.
1: Jo respecto el que la gent pensa de mi, però... Sí. És un canvi també de mentalitat, m'ho vaig treballar molt amb el meu coach, bueno, amb la meva coach, perquè a mi també m'importava, hòstia, què diran, com ho fa... O sigui, si faig això, què passarà... Òbviament, jo sempre penso les coses abans de fer-les, eh?
0: Uh-huh.
1: Però sí, jo... Una de les grans coses de les que puc estar orgullós és de que tant amb l'àmbit personal com amb l'àmbit empresarial faig les coses perquè les sento, no pel que pensaran.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Si hi ha algú que no li agrada alguna cosa, doncs escolta, el problema el tens tu, perquè jo no t'estic fent cap mal.
0: No, està clar. O aquesta necessitat de dir, algú t'ha preguntat? Si jo no et pregunto, no em fa falta la teva opinió.
1: No, i si me la vols donar i és constructiva, jo encantadíssim.
0: O però que t'ho pregunti. Escolta, me puc comentar una cosa?
1: Bueno, però... No, a mi que...
0: Sí?
1: Sí, a mi hi ha vegades gent que m'obre i em diu, escolta, tal, he vist això, m'ha agradat, no m'ha agradat, això ho penso diferent. Sempre que sigui constructiu, a mi m'encanta obrir un debat des del punt de vista en el que estem cada un,
0: ja.
1: I poder sentar-nos, inclús, fer un debat superinteressant de, mira, jo penso així, tu com penses, jo ho veig aixà, tot. Però la gent que critica per morbo i tot...
0: No,
1: m'ha ajudat a arribar on vull arribar, així que...
0: No, no, és veritat.
1: No perdeu temps.
0: I també que no és el tema, també amb la part física, no? Que també és molt comú, no? Aquesta imatge de... Ah, vaja, com t'has posat, vaja...
1: Sí, a mi últimament em diu...
0: Les
1: diu,
0: vacances...
1: T'has aprimat molt, i jo... Bueno, mira...
0: Bueno, ni aprimar ni engreixar, no?
1: És no, sí, és veritat. Sí, sí m'he aprimat. Però jo crec que ho fan més perquè també es preocupen. Són gent molt propera.
0: Bueno, no? Sí, clar, si hi ha gent que així, no? Però t'hi ve comentari de... T'han anat bé les vacances, punyetero,
1: Ja.
0: Doncs potser no caldria, no? No, potser no caldria.
1: Sí.
0: Tornant al tema. L'estat espanyol està a les portes de regular-ho també, això, no?
1: Sí. Hi ha... Bueno, el Sánchez fa no gaire, que fa menys de 6 mesos, va proposar al Congrés una llei, quan l'aprovin, perquè com encara s'està redactant ja la vindrem a explicar això.
0: Sí.
1: Però bueno, ara tot s'està centrant molt en intel·ligència artificial, no només en xarxes socials, o sigui, fer servir la intel·ligència artificial amb menors. El que explicàvem la setmana passada del document PISA, o sigui, l'informe PISA, ho aixequen molt a la intel·ligència artificial. Hi ha indicis que diuen que sí, que en part és això, però també en part de que, doncs, que les xarxes socials, que les generacions canvien i tot això. Però sí, Espanya en això vol ficar mà dura.
0: El que dèiem, poner puertas en el campo o valles en el campo, no sé com ho diuen, però clar, a més, és com vigiles aquestes portes i aquestes valles del campo perquè només puguin passar els majors d'edat? O, no? És, a més, una part complicadíssima de com verificar que qui entra a xarxes, a internet, el que sigui, és realment major d'edat o major de 16 anys.
1: Sí.
0: Clar, com es verifica això?
1: Clar, per exemple, aquí a Catalunya tenim l'IDCAT, no sé si saps
0: el que és. Sí, va saber molt. Pues,
1: amb les aplicacions dels municipis que estem fent, allò que vam comentar abans de marxar de vacances, que havíem guanyat una licitació i tal, allà estem integrant l'IDCAT, perquè l'IDCAT és una forma de poder validar la persona que està entrant, però després hi ha una altra que... aquest no l'he fet servir mai i hauré de buscar més informació, però hi ha el EU-Wallet, el EUDI Wallet, que és una cartera digital de la Unió Europea, que la idea és que puguis demostrar que ets major d'edat sense haver de donar cap dada. Perquè tu imagina, tu ara entres a Facebook i al Facebook et demana el DNI. Tu li ficaries el DNI?
0: No,
1: teu?
0: Partint d'això,
1: hi ha molta gent que ja no aniria a xarxes socials si fos per gent de ficar les seves dades. Llavors, això és un tema molt gris encara, perquè no hi ha un consens, depenent del país funciona d'una forma. Per exemple, tenim Xina, que a Xina tenen controlat fins quan vas al lavabo, per exemple. Després tenim Estats Units, que és més permissiu. Hi ha països a Europa que poden ser més o menys. Llavors, clar, no hi ha una uniformitat amb tot això. Llavors, bueno, estan buscant la forma. Hi ha solucions, per exemple, a Catalunya tenim l'IDCAT, o el Clave PIN a Espanya, o l'EUDI Wallet a Europa, però no és algú estàndard i uniforme arreu del món. Llavors, clar, aquí cada un està buscant la seva forma.
0: Però clar, tot i així, el menor és molt viu avui en dia. I suposo que també no pot trobar les maneres mica a través del mòbil dels seus pares. No sé com dir-ho, ara potser estic...
1: Sí, sempre podràs fer una mica la trampa. Però si ara la trampa te la fan 100 persones i afegint això te la fan 10, has reduït un 90%.
0: Ja.
1: A la gent que et pot fer la trampa, que sempre hi haurà gent avispada o pares permissius o qualsevol altra cosa, però si amb això ja aconsegueixes treure alguna cosa, bueno, doncs això...
0: No, està bé, és a dir, tot control.
1: Jo per mi això està molt bé, però per altra banda, amb xarxes socials estic totalment d'acord de que s'ha de regular, perquè una xarxa social no aporta res més que, si tens negocis, doncs poder interactuar amb negocis, i si ets persona, doncs tu publicar les teves coses, o inclús ser influencer i guanyar diners amb això, o veure el que fan els altres. Les xarxes socials per mi no té gaire més que això. En canvi, amb el tema de la intel·ligència artificial sí que penso que ficar moltes barreres, sota el meu parer, enredareix l'evolució.
0: Ja.
1: Llavors, exemple clar, l'Apple Intelligence, la intel·ligència artificial d'Apple, ha sortit a pràcticament tot el món, menys a Europa. Llavors, clar, a Europa estem perdent la batalla d'això, perquè estem anant enrere. Perquè si aquí m'ho regules tot, la gent no fa servir les coses, la gent no pot digitalitzar-se més, els negocis que poden fer més negoci gràcies a totes aquestes tecnologies no les poden fer servir, llavors ens estem atreçant. Clar, fins a quin punt regules? Regules menors, no regules menors, regules uns temes, regules unes intel·ligències artificials, regules unes altres, clar, és molt...
0: És complicat.
1: És complicat.
0: Clar, quan parlem d'intel·ligència artificial o aquesta frontera cap a la intel·ligència artificial, estem parlant de tot ja, estem parlant de l'accés dels menors...
1: Tot.
0: I de tot, evidentment, de la seguretat, de...
1: Sí, sí.
0: De tot,
1: Sí, perquè jo ara puc agafar una foto teva, Pere, me'n puc entrar en un Midjourney o qualsevol d'aquests, on puc inclús muntar un model local molt simple al meu ordinador i començar a fer fotos teves... gracioses. Ja. I qui diu gracioses...
0: No, ja ens entenem.
1: Imagineu-vos les que se'n poden fer. Això és una de les coses que sí que es volen regular, perquè una cosa és fer un vídeo, no sé, m'invento, del Cristiano Ronaldo felicitant el cumple al meu fill, per dir alguna cosa, i l'altra cosa és fer un vídeo d'un noi o una noia sense roba. Que sí, el vídeo pot semblar fals, però si aquest vídeo comença a córrer i es comença a fer viral, escolta, estàs embrutant la imatge d'una persona, i ja no parlem de si és menor. Perquè els menors han d'estar molt protegits.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, és fins a quin punt regules, què regules, què no regules, de quina
0: com
1: forma,
0: regules,
1: com
0: clar.
1: Ho regules,
0: sí, sí, sí.
1: Com ho regules sense anar enrere en quant a digitalització, bueno, ja són temes molt oberts.
0: Sí, sí, sí. Que de fet, un dels debats, d'aquests recents debats que van haver-hi ara fa un parell de setmanes, no?, a nivell mundial, una mica anava per aquí, no? La Unió Europea demana, no?, com un control de com s'ha d'anar evolucionant perquè fa la intel·ligència artificial, i els Estats Units i la Xina...
1: Les grans empreses ho demanen.
0: Val.
1: Sí, les grans empreses, els seus CEOs ho han demanat, Xina ha dit que nanai...
0: Que farà la seva,
1: ja farà la seva,
0: com sempre ho ha fet.
1: Com sempre ho ha fet.
0: I els Estats Units també.
1: I els Estats Units ha dit que no hi ha res a tenir por, que els hi hem de guanyar, llavors... El Trump va sortir, no recordo el dia que va ser, i no recordo si ho vam comentar a l'últim programa, però el Trump va sortir i va dir anar lents, res.
0: No, hem de ser els primers.
1: Gasolina, hem de ser els primers. Hem de ser els primers.
0: Clar, i l'inquietud ve per tots aquests paràmetres que dèiem, no? En seguretat,
1: sí.
0: Econòmicament, sobretot, no? Que no puguin hackejar les comptes, que no puguis fer certes estafes...
1: Sí. És que amb això és molt fàcil fer-ho ara.
0: Yeah.
1: O sigui, no incito a ningú a fer-ho, és molt fàcil. O sigui, què et costa redactar un missatge? És igual, l'envies a 10.000 persones, només que te'n piquin 10, ja està, ja has aconseguit més del que tenies.
0: Sí.
1: Mentre et surti més barat fer-ho, sí, ja ho estàs aconseguint. Llavors, sí, i cada eina que surt és millor. Ara ja es poden fer vídeos que són una barbaritat. O sigui, es poden fer coses molt xules, i a més, si concatenes un... Jo li dic una idea, tinc una intel·ligència artificial que em fa l'script, tinc un vídeo, tinc una eina que em fa la veu, de la veu faig el vídeo i automatitzo la publicació. Tu pots fer des d'una platja amb un mojito a la mà.
0: Ja. Yeah.
1: No, no, bueno, que això és l'UGC, l'UGC és això, el User Generated Content, és eines que et permeten, en el món empresarial, pues fer vídeos... com si algú t'expliqués un producte.
0: Uh-huh.
1: Això abans havies de ficar una persona, havies d'agafar un equip de gravació...
0: Aquests vídeos promocionals...
1: Vídeos promocionals... Ara hi ha una IA que t'ho fa, i amb una qualitat... No et diria 100%, però fica-li un 90%. Vale, t'ha sortit una qualitat un 90% per un 5% del pressupost que tenies abans.
0: Sí. Sí, sí. Clar, naltros jo, en aquest cas no naltros, jo. La que més coneixem és ChatGPT.
1: Sí.
0: És la més coneguda. No sé per què.
1: Perquè es va enfocar molt a nivell consumidor.
0: Val.
1: Quan van sortir les grans, ChatGPT va ser la primera, després va sortir Claude. Claude es va enfocar més en àmbit empresarial i més programació.
0: Uh-huh.
1: ChatGPT es va ficar més a nivell consumidor.
0: Val.
1: Llavors, bueno, es va gastar una quantitat ingent de diners per ser l'eina referent número 1 en quant a consumidor.
0: Uh-huh. Ho han aconseguit?
1: Ho han aconseguit. Gemini està bé, però no es fa servir tant.
0: Uh-huh. Però no és tan potent com segurament moltes altres... I vosaltres, com a professionals del sector, no treballeu amb aquestes plataformes, no en teniu d'altres,
1: no,
0: vosaltres?
1: No, sí, sí que treballem.
0: Sí, també amb aquestes?
1: Sí, jo amb ChatGPT, per exemple, no treballo, però treballo amb Codex, que és el ChatGPT per programadors.
0: Val, i però és la mateixa empresa?
1: Sí, és tot d'OpenAI.
0: Vale.
1: Sí. O si no, també treballem per API, o si nosaltres, les nostres intel·ligències artificials, en depèn quins processos es connecten el propi OpenAI, perquè ells tenen els models, tenen els LLMs, ho tenen tot. Llavors, jo a nivell consumidor, jo faig servir Claude, que és el d'Antròpic, perquè a nivell d'empresa és el que vam decidir, però, hòstia, et diria que ja moltes vegades no dista tant l'un de l'altre. O sigui, per un consum usuari normal, els dos són més que bons.
0: Ja.
1: Però ChatGPT és més a nivell consumidor.
0: Sí, sí, sí, sí. I les intel·ligències artificials xineses també són molt diferents, aquestes? No. O ens hem d'imaginar molt diferents?
1: No, al final una intel·ligència artificial és una intel·ligència artificial. O sigui, aquí hem d'entendre que, explicant-ho molt senzill, el que fa una intel·ligència artificial és, jo li fico un text i hi ha unes sèries de fórmules matemàtiques per darrere que el que prediuen és el següent token. O sigui, la següent part del text. Al final són estadística pura i dura. No és que darrere hi hagi algú que avalua tot el text i pren decisions amb això. No, és... Hi ha processos matemàtics que, en base a un text, ho passen a números, que són, a números i lletres que són tokens, i d'aquests tokens treuen altres tokens. I màgicament, puf, el token de sortida té a veure amb el token d'entrada. Explicat molt, molt senzillament. És molt més complicat per darrere, però explicat molt senzillament. I això, si ho iteres moltes vegades, que és el que parlàvem la setmana passada, que són els agents, que ho iteres per veure si el que està tornant és, té sentit, si no té sentit, i llavors fins que no trobi una solució no para, doncs amb això és com funciona.
0: Ja,
1: o sigui,
0: sí, sí, sí.
1: No és màgia, és matemàtica.
0: Correcte, és això, que a vegades també és...
1: És matemàtica.
0: És aquesta por, aquesta frontera que a vegades tenim, no?, que sempre ens imaginem la intel·ligència artificial, no sé per què, com un robot, no?, com algú que pot arribar a prendre decisions pròpies, que inclús pot arribar a tenir emocions, no sé com dir-ho. Això, ara com ara, no és factible, no crec que ho sigui.
1: A nivell consumidor, no. Això és el que es diu l'AGI, la intel·ligència artificial general. De moment, a veure... És el que comentàvem la setmana passada, també. Hi ha experts que et diuen que estem a punt d'arribar i hi ha experts que et diuen que no, que encara estem molt lluny.
0: Val.
1: Llavors, bueno, hem d'anar veient l'evolució. Però l'intel·ligència artificial no és màgia, no és que tu li envies un text i pluf, màgicament funciona, sinó hi ha uns algoritmes darrere que el que fan és prediuen al següent token quin és el millor.
0: Clar.
1: I ja està.
0: Clar, tot això en base a dades, no? Allò en el poder consultar i gestionar... No,
1: és el que es diuen paràmetres. Val. O sigui, quan llegim o quan surt un nou model, diu, ha sortit el nou, no sé, ChatGPT o OpenAI 4.7 no, o el Sol o qualsevol d'aquests. Això al final són models que estan entrenats. O sigui, és... Això comencen amb una base de coneixement zero i el que van és aprenent. O sigui, se'ls entrena. Com se'ls entrena? Amb coneixement d'internet, amb reforç positiu, amb reforç negatiu, amb diferents coses. O sigui, al final, aquí és on cada lab, cada laboratori, té les seves tècniques per entrenar els seus models. Que això és la salsa secreta.
0: Clar, aquesta és una de les bases.
1: Aquesta és la salsa secreta. Sí. Llavors, un LLM, que és la IA, que és Large Language Model, el que té són paràmetres. I els últims, no recordo ara quan estaven, però estan als bilions de paràmetres. Això el que fa és... Hem de fer un símil com... Un paràmetre és algo que està on-off. Llavors, quan està on, quan entra el token ha de fer un camí. Perquè si és com un arbre de decisió, pues, en base a tots els camins, tot el camí que va recorrent i totes les bifurcacions que va fent, va consultant els paràmetres, aquest on-off. Aquest està on? Sí. Aquest està off? Sí. Vale, doncs tiro per aquí, tiro per allà. I amb això va calculant. Són fórmules matemàtiques. Això, si no us veu gràfic, és molt difícil d'entendre. Però és com... Tenim un cubo on dintre hi ha quadrats i cada quadrat està encès o apagat. Si estàs apagat, pots tirar. Si està encès, pots tirar. Si està apagat, no pots tirar. I amb això et va calculant. Aquesta és la salsa secreta. Com cada model ha entrenat els seus models... O sigui, cada proveïdor, cada lab, ha entrenat els seus models per tenir aquests quadradets on-off. I aquí està la gràcia. Depèn com s'entreni, depèn què activin, és més llest o és més tonto. Sap més coses o sap menys coses. Té més coneixement o té menys coneixement. O sigui, clar, això és la gràcia que hi ha darrere d'un...
0: Wow.
1: LLM. Però no és màgia, és,
0: no,
1: és matemàtica.
0: Tot parteix de la programació dels informàtics, no? I tot parteix de la feina que fa o que ha fet en el seu dia un equip de persones o un ésser humà, si volem simplificar-ho.
1: És matemàtica pura i dura i... I sí, són tot fórmules matemàtiques.
0: Sí. Tornant al tema també de una mica la legislació de la intel·ligència artificial, ara com ara no hi ha un reglament així comú, sinó que s'està redactant, entenc, no?, a nivell europeu.
1: Sí, i sembla que sigui l'ordre del dia. Sí, sobretot estan volent regular els models xinesos, tipus DeepSeek, GLM i tots aquests, perquè... Clar, li estàs donant dades a Xina. I depenent de si fa servir l'aplicació de DeepSeek o si fa servir l'API de DeepSeek, depenent dels termes i condicions, doncs l'aplicació de DeepSeek diu que ells poden veure les dades. Amb l'API no. Clar, si tu fas servir l'aplicació de DeepSeek, si no ha canviat, potser ha canviat ara, però si no ha canviat, tu li estàs donant les teves dades a Xina.
2: Ja. Yeah.
1: Perquè per dintre hi ha un... Hi ha un estat xinès. Clar, ni Europa ni Amèrica ho volen. Això llavors et veten o et restringeixen o tot això.
0: Però clar, si sempre hi ha aquest... No, si sempre partim... No sé com exposar-ho. Sempre partim de...
1: De que tot es pot fer servir per una guerra.
0: Exacte. Sempre partim d'aquesta por.
1: Sí, tot es pot fer servir per una
0: guerra. Tot, exacte, tot por, no perquè, clar, quin perill... Perquè Xina vol les teves dades i, saps, perquè has de tenir por que Xina tingui les meves dades, no ho sé.
1: Molt fàcil, perquè si Xina sap que la majoria de homes, m'ho invento per dir alguna cosa, busquen cotxes xinesos a DeepSeek, hòstia, i si ara despleguem noves marques xineses a Europa?
0: Ja. Yeah. Sí, sí, sí.
1: I et carregues Volkswagen.
0: Ja, yeah. I això és el que fa por.
1: Clar, o sigui, una guerra no és només...
0: No,
1: una guerra no és només bombes i pistoles. O sigui, la guerra del futur és com està fent Xina ara de... Jo vaig desplegant els meus models, jo vaig desplegant les meves marques de cotxes, jo vaig desplegant la meva roba, jo vaig desplegant tot això.
2: Clar.
1: I com tenen diners il·limitats, perquè tenen diners il·limitats, bueno, doncs en comptes d'invertir en bombes, doncs inverteixen en sí, Temu, sí, sí. O en Shane.
0: Exacte.
1: I si han de perdre diners, doncs perden diners.
0: Clar. I d'aquí a 50 anys tot el món dependrà de nosaltres.
1: Sí.
0: De la nostra tecnologia, dels nostres productes... I...
1: És una guerra passiva.
0: Sí.
1: No és enviar bombes. No. O sigui... encara hi ha els botons nuclears que envien bombes, però és més, entre cometes, fàcil.
0: Clar, bueno, que t'ho carregues tot, clar, és que...
1: Sí.
0: No, el perill de guerra nuclear és que t'ho carregues tot, és el todo o nada,
1: et
0: no?
1: Et carregues l'economia d'un país o d'un continent i ja, és que és igual les bombes que tinguin, és que no podran fer-les servir.
0: Sí, sí, sí. I també, passant ja cap al final, de la pròpia secció i del guió, és una mica... com si això s'aplica, entenc, a l'educació, no? A les escoles, als més petits, no? I una mica cap a l'infància, amb els chatbots que tu comentes.
1: Sí, perquè hi ha hagut casos que hi ha gent que es sent molt sola, i encara que hi hagi xarxes socials, una de les coses que tenen les xarxes socials és que incrementen la solitud de les persones. Per què? Perquè tu al final estàs darrere d'una pantalla i no interactues personalment com podem estar fent tu i jo aquí,
0: yeah,
1: cara a cara, ni els 5 minuts que estarem després. No, al final és estic darrere d'una pantalla creient-me que el que amb qui estic parlant és qui és. Clar, aquí hi ha molta solitud. I a més, si ja partim de que és molt més fàcil fer bullying, per desgràcia, i tot això, doncs la gent a vegades necessita parlar, i com no confien en els pares perquè no li han donat aquest espai,
0: sí,
1: anar als metges, és que et tracten de boig i tot això, doncs parla amb intel·ligències artificials que a sobre són complaients.
0: Sí.
1: Que sempre estan...
0: És molt pervers, això, eh?
1: Estan dissenyades per complaure el client. Llavors, clar, si jo li explico les meves mogudes i sí, perquè tu tens raó, sí, perquè tu tal, i sí, hòstia, hi ha hagut casos de suïcidis.
0: Sí, està clar.
1: A Amèrica n'hi va haver un, em sembla, d'un cas d'un suïcidi. Crec que n'hi ha hagut més, jo, és el que recordo ara. Llavors, clar, quan les noves generacions ja pugen amb aquestes eines, no tenen el criteri suficient per fer-les servir i poden ser un recolzament, doncs tot això s'ha de regular molt, perquè...
0: Sí, sí.
1: Hi ha formes de passar-se les eines.
0: I tant. No, que de fet, amb un chatbot avui en dia, no? amb ChatGPT, per exemple, amb l'aplicació que té el mòbil, tu pots mantenir una conversa plenament fluida amb ChatGPT.
1: Jo hi ha moltes coses de l'empresa que, a part de consultar-les amb els advocats o amb els experts, jo les consulto amb ChatGPT abans.
0: Sí, sí.
1: Per veure quins camins tinc o per veure què em pensa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És a veure com pensa, com si raonés. No raona, o sigui, et treu conclusions.
0: Correcte.
1: Però sí, hi ha...
0: I per això també s'està començant a regular la utilització d'aquest tipus d'eines a les escoles i en l'educació, eh?
1: Correcte.
0: I certs països també ja estan limitant aquesta tecnologia a les escoles, a les aules, vaja.
1: Sí, perquè a més hi ha estudis que diuen que quan llegeixes crees neurones. Llavors, bueno, hi ha diferents coses que si no es regula o si no restringeix l'ús, doncs les perdrem.
0: Clar.
1: I això la Sílvia sempre ho diu.
0: Sí, és cert. És com una mica allò de dir... em puc fer una xuleta per l'examen? Vale, sí. Però te l'has de fer, la xuleta.
1: Sí.
0: És a dir, has d'anar a buscar la informació, l'has de repassar, has d'extreure el resum, ho has d'escriure, no? Una mica a vegades... Hi havia un professor que anàvem per aquí, no? És a dir, el fet de fer una xuleta et feia... una mica entendre el temari o de preparar el temari. Sí. Clar, amb això ja no passaria, ja et donen la, com, no? Ja et donen la feina feta ja, no? Et donen la resposta.
1: Bueno, tot.
0: Et donen la resposta.
1: I tu confies que la resposta que et diuen està
0: bé. No, clar, clar, i que en principi confiem, no? Acostumem a confiar.
1: Sí, jo a vegades he fet jo coses de contractes i tal, que després quan he enviat el meu advocat em diu això no està malament, però aquí ho planteges d'aquesta forma, però si ho plantegem d'aquesta altra és millor per naltros.
0: Clar.
1: Al final, no, és que una intel·ligència artificial no raona.
0: No.
1: Treu outputs, treu sortides.
0: Sí,
1: i et treu la millor sortida en base a com ha estat entrenat.
0: Sí, sí, sí. I quan li corregeixes, sí, perdona, sí, ha habido un error, no sé
1: sí, és veritat, això no ho he mirat bé. I,
0: sí.
1: I per això sempre és bo fer una doble
0: clar.
1: Revisió. Però inclús dobles revisions entre intel·ligències artificials, o sigui, el que t'escriu una li passes amb una altra i li dius revisa'm això, a veure si ens hem deixat en algun punt i tal, i a vegades a mi em funciona de que ah, aquí ens hem deixat això, aquí ens hem deixat l'altre, i pilotegen entre elles,
0: yeah.
1: I a l'últim sempre és enviar-ho amb algú que... amb
0: el... que algú li caigui de donar un pistiplau, eh?
1: Amb algú que en sàpiga.
0: Sense més. Bé, interessant, és aquest debat etern i que hem extret
1: com...
0: en tantíssimes ocasions.
1: Si veurem per on va... I quan surtin les noves notícies, doncs vindrem i les explicarem.
0: Correcte, a veure com evoluciona. Tot i que sembla... Tu sempre defenses, no, Joan, que és aquest món híbrid. No? És una mica... El futur passa per aquest fet híbrid, no?, de lo que és la tecnologia, el món digital, i l'intel·ligència artificial amb el món físic i les persones. No?
1: Sí.
0: És que ho haurem de fer-ho. D'una manera o altra ens costarà més o menys, però al final haurem de trobar l'encaix. Si no, ens hi farem mal.
1: El futur va cap allà. El futur va cap allà. No, jo no en tinc cap dubte de que això serà el futur.
0: I Skynet, quan arribarà? Jo l'estic esperant, ja. Jo vull conèixer l'Skynet.
1: Bueno, esperem que tardi molt.
0: Sí?
1: Quan ja estiguem a punt de jubilar-nos i morir-nos, llavors ja el coneixerem allà.
0: Jo vull conèixer Terminator.
1: Bueno, ja me'l presentaràs.
0: Gràcies, Joan.
1: Molt bé.
0: Fins la setmana que ve. Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: encara 9, 10 minuts per les 12. Recte final, anem tard, eh? Darrers minuts que ens portarà fins al migdia, així que aquesta poqueta estoneta per la participació i per les trucades. Però arriben, arriben al 977 15 70 69, però també, si voleu, missatge de WhatsApp al 686 101 101. Però anem cap a les trucades. Bon dia. Hola, Maria Dolors, ets tu, Maria Dolors.
1: Em pensava que, no, sé que el papalet...
0: No, tu.
1: Jo sóc la primera, bueno, tenim cogel.
0: Molt
1: bé.
0: Hi
1: ha poc temps, tenim poc temps avui.
0: Sí. Què dius?
1: Pues, a veure, què anava a dir? El Melendi posa en Destino o Casualidad.
0: Vinga, Melendi...
1: Destino o Casualidad.
0: Destino o Casualidad, fantàstic, a veure si la podem posar.
1: Doncs, molt bé, bonic.
0: Molt bé, fins demà, Maria Dolors.
1: Molts petonets.
0: Gràcies per trucar. Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Segona trucada, bon dia.
2: Bon dia, cariño.
0: Montserrat.
2: Hola.
0: Què t'expliques?
2: Mira, què vols que t'expliqui?
0: No, no, cap novetat, no, tot bé, a casa, tranquil·la.
2: No, hi ha res, cap ni una.
0: Cap ni una.
2: Bueno. Però m'han portat deures d'allà al col·legi.
0: Ah, sí? Clar, tants
2: dies... Perquè no m'amoïni.
0: Clar, tants dies de campana no pot ser això. Si no, suspendràs el curs al final.
3: Com anaves al col·le.
2: Com vaig dir al col·le em posaran a casa a la paret.
0: Per això, després hauràs de recuperar tot el que... tots els deures que no has fet.
2: Molt bé,
0: sí, és així, és el que faig. Sí, home, sí, que està bé, home, que està bé.
2: No, ja està bé, no?
0: Sí, home, sí, tant.
2: Però allò de la companyia de tots.
0: Clar, principalment, clar, ja ho crec.
2: I no poder xerrar amb ningú, encara més,
0: ja ho crec. Bueno, a veure si aviat ja hi pots tornar.
2: Aviam si arriba aquesta peça.
0: A veure.
2: Que em penso que li posarem el cul.
0: Sí, ve d'Alemanya. Aquestes peces sempre venen d'Alemanya. Sempre. Han de portar d'Alemanya aquesta peça.
2: Jo que sé.
0: Molt bé, Montserrat.
2: De la Xina.
0: Exacte, vull dir de la Xina, és veritat. Ja no venen d'Alemanya les peces. Que venen de la Xina, que encara està més lluny, sí senyor.
2: Vale.
0: Molt bé.
2: Com vulguis, me poses una de
0: Vinga,
2: les peces.
0: Fantàstic. Vinga, ja l'apuntem.
2: Totes m'agraden.
0: Molt bé.
2: Vale.
0: Gràcies, fins Montserrat.
2: Demà.
0: Adéu, fins demà.
2: Adéu.
0: I una altra trucada encara. Bon dia.
4: Avui et toca,
0: Margarida.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Que tens molt poc... Molt interessant aquesta entrevista, m'ha agradat moltíssim.
0: Sí, de tecnologia.
4: Estava esperant aquí. Uh-huh. Molt bé. Estic rematant les vacances, o sigui, que estava netejant i escoltant la ràdio.
0: Molt bé.
4: I mira, em poses una de la Lolita.
0: Sí?
4: Perquè és una... dedicada a l'exterminat que avui és el seu aniversari.
0: Molt
4: el
0: bé.
4: Vull dir.
0: Alguna de les...
4: Avui l'aniversari de l'exterminat.
0: Vale, dic qualsevol cançó de Lolita, qualsevol d'elles.
4: Sí, perquè li agrada molt.
0: Va, fantàstic.
4: Vinga.
0: Doncs vinga.
4: Una abraçada.
0: Molt bé, gràcies, Margarida, que vagi bé.
4: Adéu.
0: Doncs a veure si podem posar aquestes cançons, allò també aquesta com a felicitació que ara ens feia la Margarida Minguella. Venem cap a aquest Destino Casualidad, la cançó de Melendi, amb Ahash. Que ara fa dies que no ens la demanava la Maria Dolors, però avui sí, avui ha arribat el dia d'escoltar-la.

Melendi i a Hash. Destino casualidad, una cançó ja recurrent que ens demana tant quan en quan la Maria Dolors, tot i que això ara feia dies que no l'escoltàvem, així que encantadíssims de fer-ho. Aquí està. I acabarem ja amb una cançó que és una felicitació, una cançó que així, en ritme, que també li volem dedicar a la Montserrat, que també té aquest punt, quan li convé de ballar i de passar-s'ho bé, i tant que sí. La Margarida ens ha demanat una cançó de Lolita, és Lolita Flores, Margarida, no pas Rosario Flores, que a vegades confonem una amb l'altra, les dues germanes. Però bé, jo he triat Lolita, que és la que ens ha dit la Margarida, per l'Esther Miret, que és el seu aniversari. Si la coneixeu, si la veieu, feliciteu-la, perquè avui és el seu aniversari. I li dieu que l'hem felicitada per la ràdio i que ho ha fet la Margarida Minguella. Doncs aquest Amor, Amor, de Lolita Flores, i que ens posarà el punt i final a tot el programa i a tota la calaixera d'avui. Així que us donem les gràcies per ser-hi, per participar, per fer-ho possible, i sempre explicant que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de programa i amb més contingut, només faltaria. Adéu-siau.

0: Escoltareu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara.

estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres encara deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona. Amb dues deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens regional sud circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar, per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. Notícia.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: shallow.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Tribunal Constitucional comença a estudiar avui els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. El primer cas que arriba a debat és el de Jordi Turull, tot i que la sentència, prevista a partir del 6 d'octubre, pot marcar el camí per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. El Suprem entén que la malversació queda exclosa de l'amnistia, però el Constitucional haurà de fixar ara doctrina sobre aquesta qüestió. La decisió pot ser clau per a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i per a un eventual retorn de Carles Puigdemont a Catalunya sense ordre de detenció vigent. I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat en només 7 minuts

0: Els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. De fet, Sílvia Paneque, consellera de Territori i també portaveu del govern, ha parlat fa uns minuts en compareixença.
1: Sincerament pensem que això encaixa amb una àmplia majoria dels catalans i catalanes, que el moment en el que ens trobem i per recuperar l'excel·lència que havia tingut el sistema educatiu tradicionalment a Catalunya és del tot necessari no només abocar recursos econòmics, no només millorar la situació dels docents, dels treballadors i treballadores del sistema educatiu, sinó que és del tot necessari abordar altres qüestions, i pensem que és bo que el debat s'ampliï, com dic, en general a tota la societat catalana i articulada doncs, en diferents institucions i en diferents organismes.
0: A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. El recàrrec als creuers de menys de 12 hores passarà de 5 euros actuals fins als 24 euros com a màxim de manera progressiva fins al 2030. El govern municipal calcula que la mesura permetria recaptar 23,7 milions d'euros anuals més a partir del 2031. I un incendi ha destruït aquesta matinada els 7 blocs de la urbanització de Luxe, la Querola, d'Ordino, Andorra, que encara es trobaven en construcció. El foc ja està sota control i no ha provocat cap ferit, tot i que ha mobilitzat un total de 14 dotacions de bombers i 34 efectius.
2: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar, com sempre, de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. És un repàs de l'actualitat informativa amb en Juan Márquez de les Vies de So i és present amb l'actualitat esportiva en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Marc Rodero, d'altra banda hi és la redacció complet del Vendrell Comunicació per explicar-vos allò que és actualitat al Vendrell i a la resta de la comarca. Una explicació que anirà a càrrec de qui ha editat i presentarà aquest informatiu, que us parla amb molt de gust, Víctor Mencia. Com és habitual, ens iniciem fent repàs en síntesi els fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars, l'actualitat condensada en un minut.

0: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu marxant cap al Congrés dels Diputats, que ha saldat aquest dilluns un deute històric, fent un homenatge a la figura de Pau Casals en el marc dels actes del 150è aniversari del seu naixement i del Dia Internacional de la Pau. La música i les paraules del mestre ressonaven amb força a l'hemicicle, fent palès que el seu missatge és més vigent que mai en un moment, l'actual, ple d'incerteses i desconfiances. Aquest és el fet de sortir de l'informatiu que més ens ha de servir per parlar de Junts i d'Impulsem Penedès, que reclamen que el Baix Penedès deixi de ser la comarca amb menys inversió de la Generalitat. També haurem de parlar de la Setmana Europea de la Mobilitat. La xarxa vendrellenca presenta dues propostes per incentivar l'ús del transport públic al Baix Penedès. També tindrem temps de parlar d'altres qüestions que ens porten a parlar de l'inici del mes Pau Casals, de Perifèria Cultural o de Camarata 21 en homenatge a Josep Cercós. Tot plegat combinat amb d'altres notes breus de l'actualitat, amb l'actualitat esportiva i la meteorològica. Si els sembla, sense més dilacions, entrem en contingut.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: El Congrés dels Diputats saldava aquest dilluns un deute històric, fent un homenatge a la figura de Pau Casals en el marc dels actes del 150è aniversari del seu naixement i el Dia Internacional de la Pau. La música i les paraules del mestre ressonaven amb força a l'hemicicle, fent palès que el seu missatge és un més vigent que mai en un moment, l'actual, ple d'incerteses i alhora també desconfiances.
2: La interpretació del Cant dels ocells amb el violoncel del mateix Pau Casals en mans del violoncel·lista Ettore Pagano i amb l'acompanyament de la pianista Yoko Suzuki davant d'un congrés dels diputats en complet silenci ha estat el moment culminant d'un acte ple de simbolisme i emotivitat. Per primera vegada, el Congrés dels Diputats ha celebrat el Dia Internacional de la Pau i ho ha fet a través d'un homenatge a Pau Casals, aprofitant que es compleixen 150 anys del seu naixement. L'acte ha reunit polítics de gairebé tots els colors, que s'han barrejat a l'hemicicle en un ambient més distès de l'habitual, però alhora solemne. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha fet la intervenció inicial, recordant la vinculació indestriable entre la música de Casals i el seu compromís amb les llibertats i la pau.
3: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de les figures més importants de la música del segle XX. Un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. Fue también una voz que entendió que la cultura y la identidad no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento y la injusticia.
2: La cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo han conduït un acte que també ha comptat amb la intervenció del director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, que ha repassat la dimensió artística i humanística del músic. L'homenatge ha intercalat diferents interpretacions musicals a càrrec d'Ettore Pagano i Yoko Suzuki. Tal com ja va fer aquest estiu al Festival Internacional de Música Pau Casals, el jove violoncel·lista italià ha fet sonar el violoncel Gottfried del Mestre, construït el 1733, i que la Fundació ha cedit a Pagano durant 4 anys pel fet d'haver guanyat el concurs Queen Elizabeth. L'acte ha reunit al Congrés diverses personalitats, com el president de la Generalitat Salvador Illa, el ministre de Cultura Ernest Urtasun o l'abat de Montserrat Manel Gasc, així com una nodrida representació vendrellenca.
4: És un dia històric. Realment estem retornant una mica als anys de la transició. Pràcticament era un deure que tenia aquest país. País en sentit ampli de la paraula, amb Pau Casals. Ningú ha lluitat més per la democràcia en aquest país. Pau Casals va ser un exiliat republicà, va morir a l'exili, no va tornar fins després a casa seva, al Vendrell, i era un deure que tenia el país.
5: El seu cello ha sonat aquí, hem sentit la seva veu, familiars de Pau Casals estaven en l'acte i, a més, allò que ell no va voler veure, que era retornar al seu país amb democràcia, ara ha estat el país que s'han recordat d'ell amb aquest acte del Dia Internacional de la Pau que se li ha volgut dedicar. Creiem que ha estat emotiu i important.
6: Sempre que hi ha commemoracions donen peu a reivindicar, no?, el llegat dels personatges, de posar en valor el que van ser i el fet de que se'n parli, de que es facin actes com el que hem fet avui aquí a Madrid, però també els concerts i els actes que es faran durant tot aquest any a Barcelona i en altres capitals europees i mundials, evidentment fan que el seu nom es posi i es torni a parlar, no?, d'ell.
7: I ens ha posat un llistó molt alt. O sigui, ja amb l'escola i com vam fer l'escola nova, tot plegat. Vull dir, tenir la Pau Casals sempre present, no? Aquesta figura amb aquests valors tan importants mundialment com a músic, com a humanista, Jo crec que sí que ens hem fluït, però no només a nosaltres, sinó a moltíssima gent, no?
2: Un dels moments més emotius i alhora reveladors de l'homenatge ha estat quan les mateixes paraules de Casals han sonat a l'hemicicle, reproduint alguns fragments del discurs que el mestre va fer el 1958 a les Nacions Unides. Unes paraules que gairebé 60 anys després han sonat inquietantment actuals.
8: Nunca como ahora el mundo se ha encontrado más cerca de la catástrofe. La confusión y el temor han invadido al mundo entero. El nacionalismo mal concebido, el fanatismo, los dogmas políticos y la falta de libertad y de justicia alientan la desconfianza y la hostilidad que agravan cada día más el riesgo que corremos. Pero aún así, todos los seres humanos desean la paz.
9: Jo, al sentir les paraules del mestre en directe, la reflexió que ha fet del moment històric en què ell les va pronunciar i veure la versemblança d'aquells moments amb els moments actuals, era quelcom que et posa els pèls de punta i que t'emociona de forma molt important.
4: Malauradament hem tornat. Per tant, confiem que puguem fer honor amb ell i que fem cas a les seves paraules. No les recordem perquè siguin d'actualitat, sinó les recordem perquè hem superat aquest risc, aquest enfrontament entre els països, entre els pobles, entre les races. Per tant, fem cas a les seves paraules.
7: I si sempre es pogués escoltar això abans de molts actes polítics i moltes coses, crec que el món aniria d'una altra manera.
2: L'acte del Congrés ha format part del programa oficial Casals 150, una commemoració impulsada per la Fundació Pau Casals i la Generalitat de Catalunya, que es va iniciar el passat mes d'abril i es prolongarà fins a l'octubre del 2027, amb més de 200 activitats que inclouen concerts, exposicions i projectes educatius en diferents països.
10: Si el país no aposta pel Baix Penedès, el Baix Penedès no es posarà a disposició del país.
1: Continuem amb sintonia dels serveis informatius de la ràdio amb d'altres qüestions de l'actualitat que ens porten a parlar de Junts per Catalunya i Impulsem Penedès, que reclamen, en aquest cas, que la nostra comarca deixi de ser la comarca amb menys inversió de la Generalitat, i representants de totes dues formacions recorden que es tracta del territori que més creix demogràficament del país, mentre que, per contra, és el que menys ingressa en matèria de finançament. Un greuge asseguren que els ha dut a exigir més atenció i serveis per part del govern català.
10: Si el país no aposta pel Baix Penedès, el Baix Penedès no es posarà a disposició del país. Amb aquesta rotunditat s'han expressat representants del territori d'Impulsem Penedès i Junts per Catalunya davant dels mateixos terrenys que han d'acollir la nova estació intermodal de mercaderies de ferrocarrils dins del terme municipal de l'Arboç. Una nova mostra, asseguren, de l'ús que fa la Generalitat de la comarca, sense que, per contra, se solucionin els dèficits que pateix el territori.
11: Som la comarca que més creix demogràficament i som la comarca que menys inversions rep en els darrers 10 anys. I aquesta situació s'ha d'acabar. Nosaltres el que estem aquí és per dir que fins que no hi hagi aquest compromís del govern de la Generalitat amb la nostra comarca, nosaltres no volem donar suport a cap projecte que sigui de país si el país no mira al Baix Penedès.
10: El posicionament d'Impulsem i Junts ve derivat també per la visita del conseller Albert Dalmau al Vendrell al cap de setmana. Totes dues formacions, que es presentaran en coalició a les properes eleccions municipals, reclamen un finançament just i adequat a les necessitats de la comarca.
12: El que necessita el Baix Penedès són més recursos, i no fer-ho a qualsevol preu. Aquests recursos han d'anar destinats als serveis que necessita, a més escoles, a més seguretat, a més bombers, a més centres hospitalaris, perquè les costures d'aquí a la comarca estan patades. O sigui, és que no hi ha prou serveis per tot l'augment demogràfic que estem vivint. Ho veiem cada dia a les carreteres, ho veiem cada dia als trens que van saturats i no funcionen.
10: Peticions que també abracen increments d'efectius als Mossos d'Esquadra i Ensenyament. En definitiva, Impulsem Penedès i Junts per Catalunya exigeixen que el Baix Penedès deixi d'estar a la cua en inversions del govern de la Generalitat i se situï allà on li correspon.
1: Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, la xarxa vendrellenca ha presentat dues propostes per incentivar l'ús del transport públic pel Baix Penedès. Per una banda, reclamen connectar la comarca amb la Universitat Autònoma de Barcelona per bus, i de l'altra, que reobri la sala d'espera d'autobusos del Vendrell, tancada després de la pandèmia.
10: Un servei de transport ràpid, eficient, sostenible i que garanteixi la igualtat d'oportunitats. Així es presenta la doble proposta que la xarxa vendrellenca presenta coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, o més aviat torna a plantejar, atès que totes dues iniciatives ja havien estat defensades per l'entitat veïnal. La primera d'elles, a més, s'assolava pràcticament amb l'inici del curs universitari i posa l'accent en les dificultats per accedir des del Baix Penedès a la Universitat Autònoma de Barcelona, un dels principals centres formatius del país. Des de la xarxa vendrellenca se sol·licita que es faci efectiva més d'hora que tard la connexió de transport per carretera entre el Baix Penedès i la UAP, una petició que ja va ser presentada fa gairebé un any al Parlament de Catalunya mitjançant Esquerra Republicana de Catalunya i que va ser aprovada per la seva Comissió de Territori sense que a dia d'avui s'hagi fet realitat, tot i el compromís de tenir en marxa el servei abans de finalitzar el curs passat. La demanda de la xarxa vendrellenca s'encavalca amb una nova proposta adreçada, en aquest cas, a l'executiu Illa. L'entitat, doncs, sol·licita al govern català que intervingui per tal d'assolir la reobertura de la sala d'espera de l'estació d'autobusos del Vendrell. La federació recorda que, tot i que la gestió correspon a l'Ajuntament, la titularitat de l'equipament és de la Generalitat, motiu pel qual demana la seva implicació. I és que des de la xarxa es considera incompatible l'estímul de l'ús del transport públic amb el tancament des de la pandèmia de l'espai. Per a l'associació, no es pot demanar a la població que deixi d'utilitzar el transport privat si després ha d'esperar el bus sota les inclemències del temps.
1: Coincidint amb l'acte al Congrés dels Diputats, aquest dilluns ha començat una nova edició del Mes Casals amb l'actuació del quartet Vivancos. Enguany, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, s'han programat dos concerts més a banda d'una ofrena floral al cementiri i una conferència rememorant la seva tasca humanística a favor dels refugiats republicans. Un seguit d'activitats organitzades amb el suport de la Fundació Pau Casals i també de l'Ajuntament del Vendrell.
10: Auspiciat sota la tutela del quartet Casals, la formació integrada per Jordi Prim, Alexis Garita, Estela Mejías i Jaume Ferrer, és a dir, el quartet Vivancos, ha estat l'encarregada d'obrir aquest dilluns al vespre una nova edició del Mes Casals. Les composicions d'Isaac Albéniz, Joaquim Caçador, Enric Morera, Bernat Vivancos i Xavier Montsalvatge han amarat el públic de l'Auditori del Tívoli d'un espectacle variat i amb un punt iconoclasta, on l'imaginari oriental i àrab maridaven amb sonoritats antillanes, jazzístiques i de la més fonda tradició francesa.

0: Tot plegat, una amalgama estilística que ha servit per iniciar una nova edició del Mes Casals, l'homenatge musical i cultural que l'Associació Musical Pau Casals ret cada any al Mestre. La programació prevista per enguany inclou un concert el 17 d'octubre de Simón Alonso al piano i Roger Pons a la viola, dos joves talents sorgits de l'Escola de Música del Vendrell. Amb motiu de la capitalitat de la Sardana 2026, el cicle també abraça el diumenge 18 d'octubre un concert de cor i cobla amb l'actuació dels dansaires del Penedès, la colla de la Lira Vendrellenca, el cor Orfeu Parroquial i la cobla Ressò. Seguidament, el 22 d'octubre, s'homenatjarà el mestre amb la tradicional ofrena floral al cementiri, coincidint amb la data de la seva mort, enguany fa 150 anys. Finalment, la investigadora Gemma Cavaller pronunciarà el 28 d'octubre una conferència sobre el compromís humanitari de Casals, en aquest cas centrat sobretot en la seva tasca de recaptació de fons a favor dels republicans exiliats a la Catalunya del Nord i Rodalies. Tant els concerts com la xerrada tindran lloc a l'auditori del Tívoli.
1: Llorenç, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume acolliran aquest mes d'octubre quatre concerts del cicle Perifèria Cultural. Entre els noms propis destaquen els de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Carles Belda i Judit Nederman. El cicle inclou també propostes gastronòmiques de quilòmetre zero.
2: El cicle cultural i gastronòmic Perifèria Cultural torna al Baix Penedès aquest mes d'octubre. Ho fa amb quatre cites musicals i gastronòmiques als municipis de Llorenç, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys, amb el suport del Consell Comarcal.
3: Des del Consell Comarcal del Baix Penedès volem reivindicar una cultura descentralitzada, accessible i viva, que faci xarxa i que ens permeti continuar construint comarca. Perquè invertir en cultura és invertir en territori, en comunitat i en futur.
2: La filosofia del cicle és clara.
4: Trencar les fronteres imposades aquestes que fan que la cultura es pretengui com una cosa simplement administrativa, no? Si estàs empadronat aquí i fas aquesta cultura, estàs empadronat allà i en fas una altra, no? I que, per tant, és un principi del que nosaltres reneguem.
2: La primera de les actuacions es farà el 3 d'octubre a Llorenç del Penedès, amb els grups Fetus i Trinxats. El 10 d'octubre, a Mas Llorenç, actuaran Judit Nederman, el trio Fortuny i Juanjo Bosch. L'11 d'octubre, a Bonastre, cantarà Montse Castellà amb la banda de música de la Sènia.
5: Una de les cançons del nou disc i l'espectacle que podreu escoltar el dia 11 es diu «El meu poble està a la cantonada d'un mapa». I, per tant, també té molt de sentit, perquè Bonastre és realment una cantonada del mapa, el Baix Penedès està una cantonada inclús d'esta demarcació.
2: El cicle es tancarà a la comarca el 18 d'octubre, a Sant Jaume dels Domenys, amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, i, a més, Carles Belda. A banda de la música, la gastronomia de quilòmetre zero és una de les claus de la convocatòria i cada cita vindrà acompanyada d'un àpat.
6: Hem fet uns menús preparats, pensats en producte de temporada i sobretot treballem amb petits productors locals perquè creiem que també s'ha de posar en valor els petits productors de proximitat, no? El producte de quilòmetre zero de la zona.
2: Perifèria Cultural pretén ser una manera diferent de viure la cultura de prop, sense massificacions i connectada amb els pobles i la seva gent.
7: Els esports en Jordi Graell.
8: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell Femení. Les jugadores de Joan Castelló, que juguen un nou amistós aquest diumenge al camp del Sant Pere Sant Pau de Tarragona, un partit que finalment acaba amb derrota per 5-0. I per saber com va anar aquest partit, doncs, com sempre, tenim el míster, el Joan Castelló. Hola, bon dia.
9: Hola, què tal? Bon dia.
8: Bé, més enllà del resultat, no sé quines sensacions vau acabar.
9: Bé, molt, molt dolentes. És a dir, sempre parlem que els amistosos el resultat potser no és tan important. Les sensacions, tant a la primera part que com a la segona, van ser molt dolentes. És a dir, no vam entendre gens bé què demanava el partit, què és el que havíem de fer. No, com hem treballat i les coses que hem fet aquestes últimes setmanes, no van, bueno, si les jugadores van entrar a desconnectar el partit, van fer una mica totes aquelles coses que portàvem fent anterior amb autoritat, van estar molt posicionals, molt quietes al seu lloc, no van tenir com aquesta intenció de tenir la pilota, de moure's, d'organitzar-se per disposar d'ella, i van estar molt estàtiques, molt quietes, això va dificultar molt que en pilota estiguessin bé, o que vam estar molt malament, i sense pilota també, perquè no vam entendre gens bé com pressionar, com estar juntes. Va ser bastant desastrós, la veritat.
8: Bé, la bona notícia, entre cometes, és que bé, doncs és un partit de pretemporada contra un equip de la mateixa categoria, per tant, bé, doncs també us dona una mica de lliçons també, doncs, de cara a la Lliga quan us trobeu doncs en partits així, no?
9: Sí, sí que és cert que és un equip de la nostra categoria, però bueno, també és cert que és un dels rivals a batre que ha fet plantilla per pujar a categoria. Sobretot la segona part que vam posar, suposo que a l'11 més titular, sobretot aquesta segona part que vam posar l'11 més titular, van accelerar molt i també va coincidir potser amb un 11 no tan titular nostre, i bueno, ens va costar molt refer-nos. Sí que és cert que això, que tenen plantilla potser de categoria superior també, perquè et diria que ara mateix, pel que jo he vist a nivell, deuen ser les rivals a batre, però bueno, no és excusa. Nosaltres també hem d'estar per allà i hem de poder competir molt millor aquests partits en tots els aspectes.
8: Bé, encara queden doncs 10 dies per començar la Lliga, i per tant ara bé, doncs l'objectiu és aquest, no? Doncs seguir doncs entrenant, aviam si es pot fer algun partit més, i intentar doncs arribar a les millors condicions possibles doncs amb aquest inici, no?
9: Sí, i tant. A veure com reencaminem tot. Tampoc s'ha de cremar tot, per suposat, però bueno, hem de treballar molt encara.
8: Doncs perfecte, Joan, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i que vagin bé aquestes setmanes.
9: Vale, moltes gràcies.
8: Joan Castelló, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 5-0 al camp del Sant Pere i Sant Pau. I ara, com anem pendents, doncs aviam si hi ha algun amistós més abans de l'inici de Lliga previst per al primer cap de setmana d'octubre. I seguim parlant de futbol, en aquest cas, de l'escola de futbol base al Vendrell, que aquest diumenge jugava un nou amistós de pretemporada i en aquesta ocasió doncs visitava el camp dels Monjos, on aconseguim posar-se per 1-2, i bé, doncs per saber una mica doncs com va anar aquest partit, doncs com sempre tenim el míster, l'Adri Fernández. Hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Bé, més enllà de la victòria, amb quines sensacions vau acabar?
10: Bueno, vam acabar molt bé, vam dominar tot el partit i vam intentar fer coses que volíem, vam sortir, i la veritat és que molt bé, en aquest sentit.
8: A més, també, com havia passat, no?, en el primer partit contra el Barça, que doncs, bé, la primera part doncs, potser havia costat una mica més, però l'equip va saber doncs, refer-se i acabar doncs, remuntant, no?
10: Sí, la primera part, a veure, al ser noves i novates en aquestes lligues, en aquestes categories, ens consta una mica entrat al partit, una mica adaptar-nos una mica a la filosofia de la gent, però mica en mica que anem entrant van sortir les coses i al final doncs, fem el nostre lloc i sortem.
8: A més, bé, al final també és un partit que doncs, té més importància del que sembla, perquè els Monjos, en principi, doncs, sí que és un equip de la mateixa categoria, però no havia d'estar a la mateixa lliga, però hi ha hagut un canvi d'última hora, finalment formeu part del grup 5, el grup del Penedès, i per tant, doncs bé, és un equip que us trobeu també al llarg de la Lliga.
10: Correcte. Al final, bueno, n'hi havia una baixa allà al grup 5, hem aprofitat per agafar-la nosaltres i estar més a prop de la zona, i sí, al final, un conjunt que no seria de la nostra Lliga, al final ho serà, llavors va bé, també coneixen-se una mica, però bé, perfecte, en aquest sentit molt bé.
8: Ara doncs ja toca pensar en l'últim amistós, que serà aquest cap de setmana al Camp de la Pobla, i per tant, bé, doncs ja l'última prova doncs, per intentar arribar doncs, el millor possible a aquest inici de Lliga, no?
10: Sí, la Pobla sempre ha tingut equips molt bons i molt forts, llavors és una prova bastant important per nosaltres, per reafirmar una mica el que volem i el que disposem cap a la Lliga, i serà dur, però bueno, estarem atents a tot el que passa allà.
8: Doncs perfecte, Adri, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
10: Molt bé, moltes gràcies a vostès, que vagi molt bé el dia.
8: Adri Fernández, entrenador de l'Escola de Futbol Base del Vendrell, valorant aquesta victòria per 1-2 al Camp dels Monjos. I ara, com diem, centrats en aquest últim amistós, aquest cap de setmana, al Camp de la Pobla de Mafumet. I seguim parlant de futbol, en aquest cas, amb golejada de la Unió Esportiva tancat per 10-3 contra el Racing Bonavista, en un amistós disputat aquest dissabte al Camí de Roda, i on els jugadors de José Miguel Reyes van mostrar molt superiors a un equip que acaba de baixar de tercera a quarta catalana, per tant, en principi, hauria de ser un dels rivals directes a la lluita per l'ascens, però bé, doncs, com indica el marcador, doncs, no va tenir gaire història, ja que a la mitja part el resultat ja era de 7-2 i a la segona part doncs, ja va ser més de tràmit. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
11: Hola, buenos días.
8: Bé, no sé si us esperàveu que el partit doncs, anés tan rodat ja des del principi.
11: No, la verdad que no. La verdad que hemos muy perplejos, un rival que no conocíamos y teníamos unas expectativas muy altas por parte del rival, dado que es un recién descendido de tercera catalana este año, y pensábamos que bueno, íbamos a encontrarnos un rival algo más fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros teníamos un plan que estuvimos trabajando durante toda la semana de entrenamiento, ¿de acuerdo? Y la verdad que salió a la perfección. Sí que es cierto que empezó el partido muy de tú a tú. Empezamos anotando, nos pusimos por delante nosotros y ellos enseguida igualaron el resultado en una jugada a balón parado, en la cual, pues bueno, nosotros volvimos otra vez a ponernos por delante y volvieron nuevamente a empatarnos. Sí que es cierto que a partir de aquí pues hubo algo de nerviosismo, las cosas no acabaron de salir, pero aprovechemos el parón de los 25 minutos para beber un poquito de agua y demás por el tema de la calor y bueno, hicimos 4 ajustes tácticos en el terreno de juego que salieron a la perfección y en menos de 15 minutos pues fuimos capaces de anotar hasta 5 goles. Con esto materializar el partido y dar el preámbulo para la segunda parte para dar minutos a otros jugadores y cambiar nuevamente el sistema.
8: Clar, destacar, sobretot, no? Doncs aquesta efectivitat, no? A més, doncs, bastant repartit, no? Vull dir que no va ser cosa d'un o dos jugadors, sinó que diversos jugadors doncs, van venir a porteria, això també és important de cara a agafar confiança, no?
11: Indudablemente, o sea, el hecho de haber reforzado la plantilla, al final, pues, te da ese hándicap de que puedes darle minutos a todos los jugadores y tener, cuando puedes plantear el partido de diferente manera, con diferentes jugadores, y al final tener esa efectividad en lo que es en la plantilla, y la verdad que estamos muy contentos por el resultado que estamos teniendo en estas últimas jornadas.
8: Ara ja toca pensar l'últim amistós, que serà aquest dissabte a casa contra el Perafort, i per tant, bé, doncs, com deia, última prova, i per tant intentar arribar al millor possible a aquest inici de Lliga, no?
11: La verdad que sí, estamos con mucha confianza, sí que es cierto que aunque la mitad de la plantilla es nueva, esta serie de partidos amistosos son test que nos están sirviendo pues bueno, para conectar al equipo, para saber las cualidades y habilidades cada uno en el terreno de juego, para familiarizarnos en cuanto al sistema, que es lo que queremos jugar, y pues bueno, este fin de semana frente a Perafort, un rival que conocemos de la temporada pasada, que este año no tenemos en nuestro grupo de competición, pero bueno, nos sirve para seguir... Para terminar de crear el 11 con el que queremos jugar, pese a que reivindico pues el trabajo de toda la plantilla y que no tenemos esta duplicidad de jugadores por posiciones, nos hacen pues ser un equipo pues altamente efectivo.
8: Doncs perfecte, esperem que sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
11: Perfecto, muy amable, gracias.
8: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, valorant aquesta golejada per 10-3 en un amistós contra el Racing Bonavista, i ara continuem centrats en aquest últim amistós, aquest dissabte a les 7 de la tarda, al Camí de Roda, contra el Perafort.
12: El temps amb Marc Rodero.
1: I el temps minuts de l'informatiu per parlar del temps d'aquesta darrera jornada d'estiu. Marc Rodero, bona tarda.
13: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
1: Darrera jornada d'estiu astronòmic, no?
13: Correcte, perquè el meteorològic ja el vam encetar l'1 de setembre. I avui ens porta un dia en conjunt marcat per l'estabilitat, amb aquests núvols baixos, fruit també d'aquesta humitat que tenim durant la jornada d'avui, i que demà ho repetiríem. Per tant, no parlarem de moment d'una situació d'inestabilitat, per tant, seguirem amb aquest panorama anticiclònic que ens aporta aquesta estabilitat. Igual que ha passat avui, demà podríem tindre alguns núvols que vagin transitant, poca cosa en conjunt, estones poden ser una miqueta més compactes cap a l'interior a partir de migdia i durant la tarda, i per demà les temperatures sense gaires canvis respecte a les d'avui, una miqueta més càlides cap a l'interior i més frenades a la mateixa línia de la costa. Cal recordar també, Víctor, que estem pràcticament empatats entre el dia i la nit. La nit comença a durar cada vegada una miqueta més i per tant el sol no té aquest poder calorífic tan important, i per tant encara, o aquests propers dies també notarem aquesta fresqueta durant les primeres hores del dia i durant la nit. En quan el sol es pon, es nota aquest refredament, i moltes mínimes entre el 16, 15, 17, 18, a la mateixa línia de la costa.
1: De moment, un mes de setembre avorridot, perquè dimecres passat havia de ploure, però vam fer 12 litres, només per metre quadrat. Per tant, de moment, un mes de setembre avorridot, no?
13: Te'n recordes, que sempre mirem aquests mapes estacionals que ens prediuen una miqueta com ha de ser el mes? Aquests mapes ens deien que el mes de setembre seria més humit de l'habitual i amb més precipitació de l'habitual. Ja ho veus, no? Com va una miqueta el tema, per tant, doncs, sempre hem de ser una miqueta reservistes en aquest sentit. Encara queda dies, evidentment, perquè acabi el mes de setembre, però aquesta continuïtat en les precipitacions de moment no s'ha donat. Esperances obertes de cara a finals d'aquest mes i també durant el mes d'octubre, que tradicionalment és un dels més humits i més plujosos a casa nostra.
1: Doncs de tot plegat en parlem en properes ocasions. Com sempre, Marc, gràcies, que tinguis molt bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Sintonia que denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies. Per part nostra, res més que tinguin. Molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut.

0: La Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
1: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
2: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
0: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
1: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
1: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
5: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo a aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
7: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
6: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
1: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització.

0: organització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Mombrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
1: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
0: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
2: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
0: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
3: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
4: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
0: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
3: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Baranguer, al tret de sortida, aquest pla. Allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
5: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
3: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
6: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
7: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
6: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació, en horari de matí, de les 10 a les 2, i també en horari de tarda, de les 4 a 6:45.
8: Notícies en xarxa.
3: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
9: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
10: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
8: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
3: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
0: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
3: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo els consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
3: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
12: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
13: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes, doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important, i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
12: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
0: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, a la P7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
3: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
0: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció, sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
3: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
0: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
3: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
0: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
14: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
0: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
3: I és moment
0: d'Eurecat.cat.
3: I és moment, podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
0: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
15: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
3: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
17: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
16: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matís.
3: I de Barcelona a l'Alt Camp. Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
18: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una bienal dedicada a Robert Gerhard.
19: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
18: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada a Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de valsos i danses.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
20: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
21: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc d'una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
20: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla, és Eva Payor.
22: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
20: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
23: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
24: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
23: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
20: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
25: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
26: Espero que molts nets i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
27: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
25: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
28: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
20: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Esparra Girona i el Cadí de la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTECH exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona pujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu pujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
0: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
8: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
0: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
9: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
14: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
15: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
13: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins a les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades al servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats dels que viure soberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
18: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que a una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
17: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Ho avui Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i a Espanya.
20: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
19: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida-Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon a menys d'una setmana registrat a Catalunya.
21: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
21: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.

0: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
1: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barris. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
2: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar al parc d'habitatge assequible 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
0: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat DIA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir i la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
5: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
7: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
6: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff, el Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
9: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-los per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
8: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
10: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
8: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
12: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien, pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también, la verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
11: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
8: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria. La primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí La Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró, Sant Cuat, Palau, Cerdanyola, Vigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc, emocionats, en treure el cap, el sol ens enlluernar. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa! Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja un pernil.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana així el camí per amnistiar la malversació. Així ha començat el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplana també el seu retorn a Catalunya, ara que la majoria progressista del Tribunal s'ha imposat i ha tombat la ponència contrària al recurs. Hi haurà una nova vista el 6 d'octubre. El criteri que adopti el Constitucional sobre Turull, recordem-ho, marcarà l'actuació del Suprem, que ja ha dit que si el TC sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, s'aplicarà la llei i s'aixecaran les ordres de detenció. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
1: I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat la discussió sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense adoptar, com ja estava previst, cap decisió durant el Consell d'Afers Generals aquest dimarts. A la trobada, el secretari d'Estat de la Unió Espanyol, Fernando San Pedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible i ha evitat parlar de possibles bloquejos a l'ampliació de la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han dit que només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut el debat. Encara a l'àmbit internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no participarà a la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions que participen en el ple.

0: cotxeres, on s'ha acordat fer una aturada parcial entre el 5 i el 9 d'octubre. I el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol al conjunt blaugrana, que defensa el títol red demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio al Vendrell.

0: engine.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. 1, 2, 3.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: t'entiende nadie.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar, com sempre, de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. És un repàs de l'actualitat informativa amb en Juan Márquez de les Vies de So i és present amb l'actualitat esportiva en Jordi Graell, la meteorològica és d'en Marc Rodero, d'altra banda hi és la redacció complet del Vendrell Comunicació per explicar-vos allò que és actualitat al Vendrell i a la resta de la comarca. Una explicació que anirà a càrrec de qui ha editat i presentarà aquest informatiu, qui us parla amb molt de gust, Víctor Mencio. Com és habitual, ens iniciem fent repàs en síntesi als fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars, l'actualitat condensada en un minut.

0: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu marxant cap al Congrés dels Diputats, que ha saldat aquest dilluns un deute històric, fent un homenatge a la figura de Pau Casals en el marc dels actes del 150è aniversari del seu naixement i del Dia Internacional de la Pau. La música i les paraules del mestre ressonaven amb força a l'hemicicle, fent palès que el seu missatge és més vigent que mai en un moment, l'actual, ple d'incerteses i desconfiances. Aquest és el fet de sortir de l'informatiu que més ens ha de servir per parlar de Junts i d'Impulsem Penedès, que reclamen que el Baix Penedès deixi de ser la comarca amb menys inversió de la Generalitat. També haurem de parlar de la Setmana Europea de la Mobilitat, la xarxa vandrellenca presenta dues propostes per incentivar l'ús del transport públic al Baix Penedès. També tindrem temps de parlar d'altres qüestions que ens porten a parlar de l'inici del mes Pau Casals, de Perifèria Cultural o de Camarata 21, en homenatge a Josep Cercós. Tot plegat combinat amb d'altres notes breus de l'actualitat, amb l'actualitat esportiva i la meteorològica. Si els sembla, sense més dilacions, entrem en contingut.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: El Congrés dels Diputats saldava aquest dilluns un deute històric, fent un homenatge a la figura de Pau Casals en el marc dels actes del 150è aniversari del seu naixement i el Dia Internacional de la Pau. La música i les paraules del mestre ressonaven amb força a l'hemicicle, fent palès que el seu missatge és un més vigent que mai en un moment, l'actual, ple d'incerteses i alhora també desconfiances.
2: La interpretació del Cant dels Ocells amb el violoncel del mateix Pau Casals en mans del violoncel·lista Ettore Pagano i amb l'acompanyament de la pianista Yoko Suzuki davant d'un congrés dels diputats en complet silenci ha estat el moment culminant d'un acte ple de simbolisme i emotivitat. Per primera vegada, el Congrés dels Diputats ha celebrat el Dia Internacional de la Pau i ho ha fet a través d'un homenatge a Pau Casals, aprofitant que es compleixen 150 anys del seu naixement. L'acte ha reunit polítics de gairebé tots els colors, que s'han barrejat a l'hemicicle en un ambient més distès de l'habitual, però alhora solemne. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha fet la intervenció inicial, recordant la vinculació indestriable entre la música de Casals i el seu compromís amb les llibertats i la pau.
3: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de les figures més importants de la música del segle XX. Un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. Fue también una voz que entendió que la cultura y la identidad no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento y la injusticia.
2: La cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo han conduït un acte que també ha comptat amb la intervenció del director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, que ha repassat la dimensió artística i humanística del músic. L'homenatge ha intercalat diferents interpretacions musicals a càrrec d'Ettore Pagano i Yoko Suzuki. Tal com ja va fer aquest estiu al Festival Internacional de Música Pau Casals, el jove violoncel·lista italià ha fet sonar el violoncel Gofriller del mestre, construït el 1733, i que la Fundació ha cedit a Pagano durant 4 anys pel fet d'haver guanyat el concurs Queen Elizabeth. L'acte ha reunit al Congrés diverses personalitats, com el president de la Generalitat Salvador Illa, el ministre de Cultura Ernest Urtasun o l'abat de Montserrat Manel Gasc, així com una nodrida representació vendrellenca.
4: És un dia històric. Realment estem retornant una mica als anys de la transició. Pràcticament era un deure que tenia aquest país. El país ens ha dit àmplia de la paraula amb Pau Casals. Ningú ha lluitat més per la democràcia en aquest país. Pau Casals va ser un exiliat republicà, va morir a l'exili, no va tornar fins després a casa seva, al Vendrell, i era un deure que tenia el país.
5: El seu cello ha sonat aquí, hem sentit la seva veu.

0: socials, evident, fan que el seu nom es posi i es torni a parlar, no?, d'ell.
1: I ens ha posat un llistó molt alt. O sigui, ja amb l'escola i com vam fer l'escola nova, tot plegat. Vull dir, tenir la Pau Casals sempre present, no?, aquesta figura amb aquests valors tan importants mundialment com a músic, com a humanista. Jo crec que sí que ens hem influït, però no només a nosaltres, sinó a moltíssima gent, no?
2: Un dels moments més emotius i alhora reveladors de l'homenatge ha estat quan les mateixes paraules de Casals han sonat a l'hemicicle, reproduint alguns fragments del discurs que el mestre va fer el 1958 a les Nacions Unides. Unes paraules que gairebé 60 anys després han sonat inquietantment actuals.
3: Nunca como ahora el mundo se ha encontrado más cerca de la catástrofe. La confusión y el temor han invadido al mundo entero. El nacionalismo mal concebido, el fanatismo, los dogmas políticos y la falta de libertad y de justicia alientan la desconfianza y la hostilidad que agravan cada día más el riesgo que corremos. Pero aún así, todos los seres humanos desean la paz.
4: Jo, al sentir les paraules del mestre en directe, la reflexió que ha fet del moment històric en què ell les ha pronunciat i veure la versemblança d'aquells moments amb els moments actuals, era quelcom que se't posen els peus de punta i que t'emociona de forma molt important.
5: Malauradament hem tornat. Per tant, confiem que puguem fer honor amb ell i que fem cas a les seves paraules. No les recordem perquè siguin d'actualitat, sinó les recordem perquè hem superat aquest risc, aquest enfrontament entre els països, entre els pobles, entre les races. Per tant, fem cas a les seves paraules.
1: I si sempre es pogués escoltar això abans de molts actes polítics i moltes coses, crec que el món aniria d'una altra manera.
2: L'acte del Congrés ha format part del programa oficial Casals 150, una commemoració impulsada per la Fundació Pau Casals i la Generalitat de Catalunya, que es va iniciar el passat mes d'abril i es prolongarà fins a l'octubre del 2027, amb més de 200 activitats que inclouen concerts, exposicions i projectes educatius en diferents països.
6: Si el país no aposta pel Baix Penedès, el Baix Penedès no es posarà a disposició del país.
7: Continuem amb sintonia dels serveis informatius de la ràdio amb d'altres qüestions de l'actualitat que ens porten a parlar de Junts per Catalunya i Impulsem Penedès, que reclamen, en aquest cas, que la nostra comarca deixi de ser la comarca amb menys inversió de la Generalitat, i representants de totes dues formacions recorden que es tracta del territori que més creix demogràficament del país, mentre que, per contra, és el que menys ingressa en matèria de finançament. Un greuge que asseguren que els ha dut a exigir més atenció i serveis per part del govern català.
6: Si el país no aposta pel Baix Penedès, el Baix Penedès no es posarà a disposició del país. Amb aquesta rotunditat s'han expressat representants del territori d'Impulsem Penedès i Junts per Catalunya davant dels mateixos terrenys que han d'acollir la nova estació intermodal de mercaderies de ferrocarrils dins del terme municipal de l'Arboç. Una nova mostra, asseguren, de l'ús que fa la Generalitat de la comarca sense que, per contra, se solucionin els dèficits que pateix el territori.
8: Som la comarca que més creix demogràficament i som la comarca que menys inversions rep en els darrers 10 anys. I aquesta situació s'ha d'acabar. Nosaltres el que estem aquí és per dir que fins que no hi hagi aquest compromís del govern de la Generalitat amb la nostra comarca, nosaltres no volem donar suport a cap projecte que sigui de país si el país no mira al Baix Penedès.
6: El posicionament d'Impulsem i Junts ve derivat també per la visita del conseller Albert Dalmau al Vendrell al cap de setmana. Totes dues formacions, que es presentaran en coalició a les properes eleccions municipals, reclamen un finançament just i adequat a les necessitats de la comarca.
9: El que necessita el Baix Penedès són més recursos, i no fer-ho a qualsevol preu. Aquests recursos han d'anar destinats als serveis que necessita, a més escoles, a més seguretat, a més bombers, a més centres hospitalaris, perquè les costures d'aquí a la comarca estan patades. O sigui, és que no hi ha prou serveis per tot l'augment demogràfic que estem vivint. Ho veiem cada dia a les carreteres, ho veiem cada dia als trens que van saturats i no funcionen.
6: Peticions que també abracen increments d'efectius als Mossos d'Esquadra i Ensenyament. En definitiva, Impulsem Penedès i Junts per Catalunya exigeixen que el Baix Penedès deixi d'estar la cua en inversions del govern de la Generalitat i se situï allà on li correspon.
7: Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, la xarxa vendrellenca ha presentat dues propostes per incentivar l'ús del transport públic pel Baix Penedès. Per una banda, reclamen connectar la comarca amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

0: Barcelona per bus i de l'altra que reobri la sala d'espera d'autobusos del Vendrell tancada després de la pandèmia.
1: Un servei de transport ràpid, eficient, sostenible i que garanteixi la igualtat d'oportunitats. Així es presenta la doble proposta que la xarxa vendrellenca presenta coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, o més aviat torna a plantejar, atès que totes dues iniciatives ja havien estat defensades per l'entitat veïnal. La primera d'elles, a més, s'assolava pràcticament amb l'inici del curs universitari i posa l'accent en les dificultats per accedir des del Baix Penedès a la Universitat Autònoma de Barcelona, un dels principals centres formatius del país. Des de la xarxa vendrellenca se sol·licita que es faci efectiva, més d'hora que tard, la connexió de transport per carretera entre el Baix Penedès i la UAP, una petició que ja va ser presentada fa gairebé un any al Parlament de Catalunya mitjançant Esquerra Republicana de Catalunya i que va ser aprovada per la seva Comissió de Territori sense que a dia d'avui s'hagi fet realitat, tot i el compromís de tenir en marxa el servei abans de finalitzar el curs passat. La demanda de la xarxa vendrellenca s'encavalca amb una nova proposta adreçada, en aquest cas, a l'executiu Illa. L'entitat, doncs, sol·licita al govern català que intervingui per tal d'assolir la reobertura de la sala d'espera de l'estació d'autobusos del Vendrell. La federació recorda que, tot i que la gestió correspon a l'Ajuntament, la titularitat de l'equipament és de la Generalitat, motiu pel qual demana la seva implicació. I és que des de la xarxa es considera incompatible l'estímul de l'ús del transport públic amb el tancament des de la pandèmia de l'espai. Per a l'associació no es pot demanar a la població que deixi d'utilitzar el transport privat si després ha d'esperar el bus sota les inclemències del temps.
0: Coincidint amb l'acte al Congrés dels Diputats, aquest dilluns ha començat una nova edició del Mes Casals amb l'actuació del quartet Vivancos. Enguany, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, s'han programat dos concerts més a banda d'una ofrena floral al cementiri i una conferència rememorant la seva tasca humanística a favor dels refugiats republicans. Un seguit d'activitats organitzades amb el suport de la Fundació Pau Casals i també de l'Ajuntament del Vendrell.
1: Auspiciat sota la tutela del quartet Casals, la formació integrada per Jordi Prim, Alexis Garita, Estela Mejías i Jaume Ferrer, és a dir, el quartet Vivancos, ha estat l'encarregada d'obrir aquest dilluns al vespre una nova edició del Mes Casals. Les composicions d'Isaac Albéniz, Joaquim Casador, Enric Morera, Bernat Vivancos i Xavier Montsalvatge han amarat el públic de l'Auditori del Tívoli d'un espectacle variat i amb un punt iconoclasta, on l'imaginari oriental i àrab maridaven amb sonoritats antillanes, jazzístiques i de la més fonda tradició francesa.

0: Tot plegat, una amalgama estilística que ha servit per iniciar una nova edició del Mes Casals, l'homenatge musical i cultural que l'Associació Musical Pau Casals ret cada any al Mestre. La programació prevista per enguany inclou un concert el dia 7 d'octubre de Simon Alonso al piano i Roger Pons a la viola, dos joves talents sorgits de l'Escola de Música del Vendrell. Amb motiu de la capitalitat de la Sardana 2026, el cicle també abraça, el diumenge 18 d'octubre, un concert de cor i cobla amb l'actuació dels dansaires del Penedès, la colla de la Lira Vendrellenca, el cor Orfeu Parroquial i la cobla Ressò. Seguidament, el 22 d'octubre, s'homenatjarà el mestre amb la tradicional ofrena floral al cementiri, coincidint amb la data de la seva mort, enguany fa 150 anys. Finalment, la investigadora Gemma Cavaller pronunciarà el 28 d'octubre una conferència sobre el compromís humanitari de Casals, en aquest cas centrat sobretot en la seva tasca de recaptació de fons a favor dels republicans exiliats a la Catalunya del Nord i Rodalies. Tant els concerts com la xerrada tindran lloc a l'auditori del Tívoli.
1: Llorenç, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume acolliran aquest mes d'octubre quatre concerts del cicle Perifèria Cultural. Entre els noms propis destaquen els de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Carles Belda i Judit Nederman. El cicle inclou també propostes gastronòmiques de quilòmetre zero.
2: El cicle cultural i gastronòmic Perifèria Cultural torna al Baix Penedès aquest mes d'octubre. Ho fa en quatre cites musicals i gastronòmiques als municipis de Llorenç, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys, amb el suport del Consell Comarcal.
3: Des del Consell Comarcal del Baix Penedès volem reivindicar una cultura descentralitzada, accessible i viva, que faci xarxa i que ens permeti continuar construint comarca. Perquè invertir en cultura és invertir en territori, en comunitat i en futur.
2: La filosofia del cicle és clara.
4: Trencar les fronteres imposades aquestes que fan que la cultura es pretengui com una cosa simplement administrativa, no? Si estàs empadronat aquí i fas aquesta cultura, estàs empadronat allà i en fas una altra, no? I que, per tant, és un principi del que nosaltres reneguem.
2: La primera de les actuacions es farà el 3 d'octubre a Llorenç del Penedès, amb els grups Fetus i Trinxats. El 10 d'octubre, a Mas Llorenç, actuaran Judit Nederman, el trio Fortuny i Juanjo Bosch. L'11 d'octubre, a Bonastre, cantarà Montse Castellà amb la banda de música de la Sènia.
5: Una de les cançons del nou disc i l'espectacle que podreu escoltar el dia 11 es diu "El meu poble està a la cantonada d'un mapa". I per tant també té molt de sentit, perquè Bonastre és realment una cantonada del mapa, el Baix Penedès està una cantonada inclús d'esta demarcació.
2: El cicle es tancarà a la comarca el 18 d'octubre, a Sant Jaume dels Domenys, amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, i a més, Carles Belda. A banda de la música, la gastronomia de quilòmetre zero és una de les claus de la convocatòria i cada cita vindrà acompanyada d'un àpat.
6: Hem fet uns menús preparats, pensats en producte de temporada i sobretot treballem amb petits productors locals perquè creiem que també s'ha de posar en valor els petits productors de proximitat, no? El producte de quilòmetre zero de la zona.
2: Perifèria Cultural pretén ser una manera diferent de viure la cultura de prop, sense massificacions i connectada amb els pobles i la seva gent.
7: Els esports en Jordi Graell.
8: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell Femení. Les jugadores de Joan Castelló, que juguen un nou amistós aquest diumenge al camp del Sant Pere Sant Pau de Tarragona, un partit que finalment doncs, acaba amb derrota per 5-0. I per saber doncs, com va anar aquest partit, doncs, com sempre, tenim el mestre, el Joan Castelló. Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Bé, més enllà del resultat, no sé amb quines sensacions vau acabar.
9: Bé, molt, molt dolentes. És a dir, sempre parlem que els amistosos el resultat potser no és tan important. Les sensacions, tant a la primera part que com a la segona, van ser molt dolentes. És a dir, no vam entendre gens bé què demanava el partit, què era el que havíem de fer, no com hem treballat i les coses que hem fet aquestes últimes setmanes no van, no sé, les jugadores van entrar molt desconnectades del partit, van fer una mica totes aquelles coses que portàvem fent anterior amb autoritat, van estar molt posicionals, molt quietes al seu lloc, no van tenir com aquesta intenció de tenir la pilota, de moure's, d'organitzar-se per disposar d'ella, i van estar molt estàtiques, molt quietes, això va dificultar molt que en pilota estiguessin bé o que vam estar molt malament, i sense pilota també, perquè no vam entendre gens bé com pressionar, com estar juntes. Va ser bastant desastrós, la veritat.
8: Bé, la bona notícia, entre cometes, és que bé, doncs és un partit de pretemporada contra un equip de la mateixa categoria, per tant, bé, doncs també us dona una mica de lliçons també, doncs, de cara doncs a la Lliga quan us trobeu doncs en partits així, no?
9: Sí, sí que és cert que és un equip de la nostra categoria, però bueno, també és cert que és un dels rivals a batre que ha fet plantilla per pujar a categoria. Sobretot la segona part que van posar, suposo que l'11 més titular, sobretot aquesta segona part que van posar l'11 més titular, van accelerar molt i també va coincidir potser amb un 11 no tan titular nostre, i bueno, ens va costar molt... Ens va costar molt refer-nos. Sí que és cert que això, que tenen plantilla potser de categoria superior també, perquè diria que ara mateix, pel que jo he vist a nivell, deuen ser les rivals a batre. Però bueno, no és excusa. Nosaltres també hem d'estar per allà i hem de poder competir molt millor aquests partits en tots els aspectes.
8: Bé, encara queden doncs 10 dies per començar la Lliga. I per tant, ara bé, doncs, l'objectiu és aquest, no? Doncs seguir doncs entrenant, aviam si es pot fer algun partit més i intentar doncs arribar a les millors condicions possibles doncs amb aquest inici, no?
9: Sí, i tant. A veure com reencaminem tot, tampoc s'ha de cremar tot, per suposat, però bueno, hem de treballar molt encara.
8: Doncs perfecte, Joan, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i que vagin bé aquestes setmanes.
9: Vale, moltes gràcies.
8: Joan Castelló, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 5-0 al camp del Sant Pere i Sant Pau. I ara, com anem pendents, doncs aviam si hi ha algun amistós més abans de l'inici de Lliga previst per al primer cap de setmana d'octubre. I seguim parlant de futbol, en aquest cas, de l'escola de futbol base al Vendrell, que aquest diumenge jugava un nou amistós de pretemporada i en aquesta ocasió doncs, visitava el camp dels Monjos, on aconseguim posar-se per 1-2. I bé, doncs, per saber una mica doncs, com va anar aquest partit, doncs, com sempre tenim el míster, l'Adri Fernández. Hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Bé, més enllà de la victòria, amb quines sensacions vau acabar?
10: Bueno, vam acabar molt bé, vam dominar tot el partit i vam intentar fer coses que volíem, vam sortir i la veritat és que molt bé, en aquest sentit.
8: A més, també, com havia passat, no?, en el primer partit contra el Barça, que doncs, bé, la primera part doncs, potser havia costat una mica més, però l'equip va saber doncs, refer-se i acabar doncs, remuntant, no?
10: Sí, la primera part, a veure, al ser noves i novates en aquestes lligues, en aquestes categories, ens consta una mica entrat al partit, una mica adaptar-nos una mica a la filosofia de la gent, però a mica que anem entrant van sortir les coses i al final doncs, fem el nostre lloc i sortem.
8: A més, bé, al final també és un partit que doncs, té més importància del que sembla, perquè els Monjos, en principi, doncs, sí que és un equip de la mateixa categoria, però no havia d'estar a la mateixa lliga, però hi ha hagut un canvi d'última hora, finalment formeu part del grup 5, el grup del Penedès, i per tant, doncs bé, és un equip que us trobeu també al llarg de la Lliga.
10: Correcte. Al final, bueno, n'hi havia una baixa allà al grup 5, hem aprofitat per agafar-la nosaltres i estar més a prop de la zona, i sí, al final, un conjunt que no seria de la nostra Lliga, al final ho serà, llavors va bé, també coneixem-nos una mica, però bé, perfecte, en aquest sentit molt bé.
8: Ara, doncs, ja toca pensar en l'últim amistós, que serà aquest cap de setmana al Camp de la Pobla, i per tant, bé, doncs ja l'última prova doncs, per intentar arribar doncs, el millor possible a aquest inici de Lliga, no?
10: Sí, la Pobla sempre ha tingut equips molt bons i molt forts, llavors és una prova bastant important per nosaltres, per reafirmar una mica el que volem i el que disposem cap a la Lliga, i serà dur, però bueno, estarem atents a tot el que passa allà.
8: Doncs perfecte, Adri, esperem que així sigui, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
10: Molt bé, moltes gràcies a vostès, que vagi molt bé el dia.
8: Adri Fernández, entrenador de l'Escola Futbol Base del Vendrell, valorant aquesta victòria per 1-2 al Camp dels Monjos. I ara, com diem, centrats en aquest últim amistós, aquest cap de setmana, al Camp de la Pobla de Mafumet. I seguim parlant de futbol, en aquest cas, amb golejada de la Unió Esportiva tancat per 10-3 contra el Racing Bonavista, en un amistós disputat aquest dissabte al Camí de Roda, i on els jugadors de José Miguel Reyes van mostrar molt superiors a un equip que acaba de baixar de tercera a quarta catalana, per tant, en principi, hauria de ser un dels rivals directes a la lluita per l'ascens, però bé, doncs, com indica el marcador, doncs, no va tenir gaire història, ja que a la mitja part el resultat ja era de 7-2 i a la segona part doncs, ja va ser més de tràmit. Per parlar de com va anar tot plat, com sempre tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
11: Hola, buenos días.
8: Bé, no sé si us esperàveu que el partit doncs, anés tan rodat ja des del principi.
11: No, la verdad que no. La verdad que hemos muy perplejos, un rival que no conocíamos y teníamos unas expectativas muy altas por parte del rival, dado que es un reciente descendido de tercera catalana este año, y pensábamos que bueno íbamos a encontrarnos un rival algo más fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros teníamos un plan que estuvimos trabajando durante toda la semana de entrenamiento, ¿de acuerdo? Y la verdad que salió a la perfección. Sí que es cierto que empezó el partido muy de tú a tú. Empezamos anotando, nos pusimos por delante nosotros y ellos enseguida igualaron el resultado en una jugada a balón parado, en la cual, pues bueno, nosotros volvimos otra vez a ponernos por delante y volvieron nuevamente a empatarnos. Sí que es cierto que a partir de aquí pues hubo algo de nerviosismo, las cosas no acabaron de salir, pero aprovechemos el parón de los 25 minutos para beber un poquito de agua y demás por el tema de la calor y bueno, hicimos 4 ajustes tácticos en el terreno de juego que salieron a perfección y en menos de 15 minutos pues fuimos capaces de anotar hasta 5 goles. Con esto materializar el partido y dar el preámbulo para la segunda parte para dar minutos a otros jugadores y cambiar nuevamente el sistema.
8: Clar, destacar sobretot, no? Doncs aquesta efectivitat, no? A més, doncs, bastant repartit, no? Vull dir que no va ser cosa d'un o dos jugadors, sinó que diversos jugadors, doncs, van veure porteria, això també és important de cara a agafar confiança, no?
11: Indudablemente, o sea, el hecho de haber reforzado la plantilla, al final, pues, te da ese hándicap de que puedes darle minutos a todos los jugadores y tener, cuando puedes plantear el partido de diferente manera, con diferentes jugadores y al final tener esa efectividad en lo que es en la plantilla y la verdad que estamos muy contentos por el resultado que estamos teniendo en estas últimas jornadas.
8: Ara ja toca pensar l'últim amistós, que serà aquest dissabte a casa contra el Perafort i per tant, bé, doncs, com deia, última prova i per tant intentar arribar al millor possible a aquest inici de Lliga, no?
11: La verdad que sí, estamos con mucha confianza, sí que es cierto que aunque la mitad de la plantilla es nueva, esta serie de partidos amistosos son test que nos están sirviendo pues bueno, para conectar al equipo, para saber las cualidades y habilidades cada uno en el terreno de juego, para familiarizarnos en cuanto al sistema, que es lo que queremos jugar, y pues bueno, este fin de semana frente a Perafort, un rival que conocemos de la temporada pasada, que este año no tenemos en nuestro grupo de competición, pero bueno, nos sirve para seguir... Para terminar de crear el 11 con el que queremos jugar, pese a que reivindico pues el trabajo de toda la plantilla y que no tenemos esta duplicidad de jugadores por posiciones nos hacen pues ser un equipo pues altamente efectivo.
8: Doncs perfecte, esperem que sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
11: Perfecto, muy amable, gracias.
8: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, valorant aquesta golejada per 10-3 en un amistós contra el Racing Bonavista i ara continuem centrats en aquest últim amistós aquest dissabte a les 7 de la tarda al Camí de Roda contra el Perafort.
12: El temps amb Marc Rodero.
1: I últims minuts de l'informatiu per parlar del temps d'aquesta darrera jornada d'estiu. Marc Rodero, bona tarda.
13: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: Darrera jornada d'estiu astronòmic, no?
13: Correcte, perquè el meteorològic ja el vam encetar l'1 de setembre. I avui ens porta un dia en conjunt marcat per l'estabilitat, amb aquests núvols baixos, fruit també d'aquesta humitat que tenim durant la jornada d'avui, i que demà ho repetiríem. Per tant, no parlarem de moment d'una situació d'inestabilitat, per tant, seguirem amb aquest panorama anticiclònic que ens aporta aquesta estabilitat. Igual que ha passat avui, demà podríem tindre alguns núvols que vagin transitant, poca cosa en conjunt, estones poden ser una miqueta més compactes cap a l'interior a partir de migdia i durant la tarda i per demà les temperatures sense gaires canvis respecte a les d'avui, una miqueta més càlides cap a l'interior i més frenades a la mateixa línia de la costa. Cal recordar també, Víctor, que estem pràcticament empatats entre el dia i la nit. La nit comença a durar cada vegada una miqueta més i per tant el sol no té aquest poder calorífic tan important i per tant encara... aquests propers dies també notarem aquesta fresqueta durant les primeres hores del dia i durant la nit, en quan el sol es pon, es nota aquest refredament i moltes mínimes entre el 16, 15, 17, 18, a la mateixa línia de la costa.
1: De moment, un mes de setembre avorridot, perquè dimecres passat havia de ploure, però vam fer 12 litres, només per metre quadrat. Per tant, de moment, un mes de setembre avorridot, no?
13: Te'n recordes, que sempre mirem aquests mapes estacionals que ens prediuen una miqueta com ha de ser el mes? Aquests mapes ens deien que el mes de setembre seria més humit de l'habitual i amb més precipitació de l'habitual. Ja ho veus, no? Com va una miqueta el tema, per tant, doncs, sempre hem de ser una miqueta reservistes en aquest sentit. Encara queda dies, evidentment, perquè acabi el mes de setembre, però aquesta continuïtat en les precipitacions de moment no s'ha donat. Esperances obertes de cara a finals d'aquest mes i també durant el mes d'octubre, que tradicionalment és un dels més humits i més plujosos a casa nostra.
1: Doncs de tot plegat en parlem en properes ocasions. Com sempre, Marc, gràcies, que tinguis molt bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Sintonia, que denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies. Per part nostra, res més que tinguin. Molt bona tarda.
7: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Comencem la segona temporada del carrer Avinyó. I a més, jo, després de parlar amb el convidat, em va venir immediatament una frase al cap, d'aquelles que la gent diu i que sembla que no tingui sentit, però avui o un dia que vaig entrevistar un geòleg tenen tot el sentit del món. Pau Arroyo, benvingut.
1: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Quan les pedres parlen, què diuen?
1: Home, si les saps escoltar, poden arribar a dir moltes coses.
0: Que sapigueu que el Pau no és el geòleg. El Pau és conservador de béns i restaurador de béns patrimonials. I quines coses t'han dit a tu les pedres?
1: Quines coses m'han dit les pedres? Les pedres m'han ensenyat moltes coses. Si tu analitzes amb una mica d'interès, observes com estan tallades, com estan disposades en una paret, doncs entens una mica la manera de treballar, la manera de com els nostres avantpassats van passar per aquest món deixant edificis, monuments, muralles, castells, arcs de parar, etc, etc.
0: Veig que has obligat a preguntar-te, ara que hem viscut tots aquests anys de construccions barates o fetes per estalviar, si abans es construïa millor.
1: A veure, l'època dels romans i dels grecs, evidentment, està claríssim.
0: Sí?
1: Es construïa molt bé, amb una finalitat, diguéssim, de que duressin les coses.
0: Uh-huh.
1: Els clàssics eren una gent molt pràctica i que volien que els diners que invertien li traguessin el màxim rendiment possible. Els romans, tots sabem que eren una gent amb molts recursos, però de tota mena, i que els agradava fer bé les coses una mica amb aquesta idea de perdurabilitat, no?
0: Yeah.
1: I la prova, com he comentat, la tenim a l'Arc de Barà, aquí mateix, que és un autèntic miracle que hagi pogut arribar pràcticament sencer als nostres dies.
0: Bueno, també tenien la mà d'obra barata.
1: No et pensis, eh?
0: No?
1: Potser hi havia mà d'obra barata a l'hora de carretejar, de picar, d'aixecar les peces no sé quants metres, però està clar que hi havia gent molt especialitzada a l'hora de dissenyar, enginyers, arquitectes, i sobretot mà d'obra especialitzada a l'hora de tallar la pedra, sigui en forma de bloc, de carreus, o sigui en forma d'escultura.
0: Li hauríem de dir a la gent que se'n vagi al mèdul i ho entendrà, no?
1: Sí, pot ajudar-los a entendre una mica.
0: A veure, Pau, tu per què vas decidir dedicar-te a això? Espera, Pau Arroyo, màxim responsable de l'escena, que ja m'explicaràs el perquè del nom, una empresa dedicada a la restauració i conservació de béns patrimonials.
1: Bé, l'esena és un element arquitectònic. De fet, és el nom d'un element arquitectònic o decoratiu que forma part de molts elements, de molts edificis, ja siguin d'època romana o sigui d'època romànica. Per exemple, la imatge més fàcil i clara, l'absis de Sant Climent de Taüll té unes franges verticals a la part de l'absis, diguéssim, a la pell, i aquestes franges, doncs, es denominen lesenes. D'acord?
0: Visible, encara que sigui pintat, o...?
1: Sí, perquè sobresurten, són en relleu. De fet, a l'Arc de Barà, si t'hi fixes, hi ha uns capitells La part dalt, i sota dels capitells hi ha unes franges que són com unes columnes adosades, que això també són lesenes.
0: I quina finalitat tenen?
1: És una finalitat bàsicament decorativa. Bàsicament decorativa, perquè estructuralment no aporten res, diguéssim, a la paret on s'han disposat aquests elements.
0: Haurem de parlar de l'Arc de Barà, perquè és una de les obres de la teva vida, però jo vull que m'expliquis el perquè.
1: Mira, el perquè, la veritat, són aquestes coses que la vida et va portant, no? De petit, diguéssim, sempre he tingut una habilitat manual amb el tema del dibuix, sempre he dibuixat. Després vaig començar a pintar, i la qüestió és que, bueno, a partir d'aquest interès...
0: La qüestió és que la perspectiva era xunga.
1: Clar, vull dir, no tenia masses opcions, vull dir que a partir d'aquí, home, sí que hagués pogut fer, no ho sé, alguna altra cosa, però a casa em van recolzar, em vaig voler tirar endavant amb aquesta idea, diguéssim, amb aquesta proposta vital, i vaig anar a estudiar a la Facultat de Belles Arts.
0: A Barcelona. A la Central, jo vaig anar a estudiar Història, al costat.
1: Sí, molt bé.
0: Allò que ara és d'un banc, que em sembla que era edifici, i el teu està una miqueta més cap aquí.
1: Exacte, sí.
0: Ple de noies molt guapes, les coses com...
1: Sí, de fet en tenim... Bueno, n'hi havia moltes. I sobretot l'especialitat de restauració, que encara ara...
0: Diguem que era una generació hippie.
1: Bueno, una miqueta.
0: I especialment a la teva facultat.
1: Sí. Bueno, doncs la qüestió és aquesta, que vaig anar a parar a Belles Arts i allí vaig descobrir que existia una especialitat, que era aquesta, la de conservació i restauració de béns culturals, i perquè jo, doncs, sempre m'havia agradat també el tema de la història, el tema de l'art, i dic, bueno, doncs, el tema de l'habilitat manual aquesta que comentava, doncs dic, mira, provem-ho. Em va agradar l'especialitat, i a partir d'allí, doncs, mira, ja està.
0: I quan estaves estudiant, tenies algun projecte somiat? Què t'hauria agradat fer?
1: No, què va. No. Pensa que, a més, és una especialitat com a molt... molt especial, vull dir que, clar, no hi ha una sortida professional molt gran en aquest sector, vull dir que és difícil, eh? Vull dir, has de picar molta pedra per tirar endavant, amb aquesta professió.
0: I, mai millor dit.
1: Mai millor dit. I bé, la veritat és que no m'havia plantejat. El que tots voldríem seria intentar entrar a treballar en un museu. Ja. M'entens? En un taller de restauració, amb la nostra bateta blanca, amb unes pintures, uns quadres...
0: O a restaurar la Oconte.
1: Per exemple, i això és el que ens encantaria a tots, però això és impossible. Tu imagina, de si és fort, que un museu nacional arqueològic com el de Tarragona no té cap restaurador en plantilla.
0: Què dius?
1: I és un museu de primera línia. M'entens? Penses, dit això, ja està tot dit. M'entens? Per tant, al final acabes guanyant-te la vida a fora, no? Diguéssim. Generalment comences d'autònom, i ara vas cap aquí, ara vas cap allà, et subcontracta aquesta empresa, normalment constructores. Ara aquesta altra, sí. Perquè el tema del patrimoni arquitectònic, les esglésies, els castells, normalment van a parar mans d'empreses constructores. I després passa el que passa, també, eh?
0: Bueno,
1: després passa el que passa.
0: Podem fer una llista de desgràcies.
1: De desgràcies, sí.
0: Però, a més, ho deuen fer una mica forçats. És a dir, com quan algú intenta fer un edifici i es troba amb unes runes, no?
1: Sí, Ara, afortunadament, això comença a estar bastant controlat, eh? Vull dir, el Departament de Cultura, el que seria el Departament d'Arqueologia, controla moltíssim qualsevol intervenció que es fa en ciutats o en pobles que estan catalogats i que tenen... que saben que hi ha jaciments arqueològics o que n'hi poden haver-hi, no? A Tarragona, per exemple, es vigila moltíssim. Hi ha tot un seguit de... Hi ha una norma bastant estricta aquí a Catalunya sobre el tema de l'arqueologia, i es vigila.
0: Tu recordes quin va ser el teu primer treball?
1: Sí. Podríem dir, a veure, el primer treball, i és el que d'alguna manera em va portar cap al tema dels edificis i de la pedra, entre cometes, va ser l'església romànica de Sant Miquel de Segur. Sí,
0: aquí. Estava destrossadíssim.
1: Sí.
0: Jo recordo haver-hi entrat abans de res i em semblava, primera, una barbaritat tot el que s'havia fet al voltant,
1: sí,
0: que s'havia encarregat la Masia Nova,
1: sí, sí,
0: i segona, un miracle conservar una joia com aquella. O sigui, tu el dia que entra es dues quedaven molt coberta.
1: Sí, perquè a més, a veure, estava tota plena de pintades per dins, estava superabandonada, l'entorn estava fet fàstic, i d'alguna manera, doncs, allí, diguéssim, em va contractar l'Ajuntament de Calafell, em va posar a disposició un paleta i un manobre, i em va dir, vinga, apanya't.
0: Bueno, no va quedar malament.
1: No, estic molt content perquè jo vaig intentar aplicar tots els criteris que ens havien explicat a la universitat, perquè en principi pensats per béns mobles, i jo els vaig aplicar amb un bé immoble, i la veritat és que el resultat va ser, penso, molt bo, i la qüestió és que, de moment, encara hi és, i penso que encara és vàlid, diguéssim, el criteri que jo vaig aplicar en els paraments de l'església.
0: I d'on surt l'alabastre?
1: D'on surt l'alabastre?
0: El de les finestres.
1: Les finestres...
0: A dia d'avui.
1: Les finestres de Sant Miquel...
0: No són de l'alabastre.
1: No tenen cap mena de tancament. Uh-huh. Estan obertes.
0: Estan obertes.
1: Sí.
0: Allò suposo que serveix per començar a tenir un nom. La teva biografia professional passa per l'art de Barà.
1: Sí.
0: Glups.
1: Bueno, tinc la gran sort perquè prèviament passa per la muralla de Tarragona, diguéssim, o per diversos monuments a la ciutat de Tarragona.
0: Déu-n'hi-do.
1: Jo després de l'art de Barà, entremig segur que hi ha moments que ara no recordo massa, però vaig a parar a l'Escola Taller de Restauració de la Muralla de Tarragona. En aquella època l'INEM tenia uns plans de formació de persones joves, sense ofici, diguéssim, i els formaven en l'àmbit, doncs, de la construcció o de la rehabilitació de patrimoni. I a Tarragona hi havia aquesta escola taller, i allí, doncs, jo vaig tindre la sort de formar part de l'equip directiu, on hi havia arqueòlegs, arquitectes, historiadors, i vam fer una tasca molt, molt xula. No només des del punt de vista docent, diguéssim, de formar aquests joves, sinó també que vam intervenir en diversos monuments de la ciutat de Tarragona.
0: Tarragona és una mica un paradís per a algú que té una feina com la teva.
1: Home, sí. De
0: fet, sí, la pots fer.
1: Sí. De fet, a Tarragona continuo fent moltes feines, diguéssim. Ara l'última que hem fet ha sigut el pla director de l'Amfiteatre de Tarragona, amb un equip també d'arquitectes, d'historiadors, d'arqueòlegs, que és una altra de les feines que ens toca fer també a nosaltres, no només intervenir directament sobre els monuments, sinó també treballar en tot el que seria en documents de protecció, en projectes d'execució, i actualment, doncs, la Generalitat hi ha posat molt d'interès en que tots els principals monuments de Catalunya tinguin un pla director. De manera que les actuacions de restauració que s'hagin de fer totes parteixin d'un model, d'una idea inicial, que es mantinguin uns criteris, que s'utilitzin els mateixos tipus de materials, o sigui, que hi hagi una coherència, perquè sabem que aquests monuments, sobretot els que són de molt gran abast, no pots abocar-hi només diners una vegada, vull dir que no ho podràs fer només amb una única actuació, sinó que hauràs de fer en diverses fases, en diverses anualitats, i d'aquesta manera, doncs, pots tindre una mica lligat el...
0: I que no vingui ningú a fer barbaritats com a... És a Sagunt, que van recobrir...
1: Sí, sí. Sí, això, bueno, ja està molt, molt, molt passat, no? Ja molt superat. Però, bueno, per exemple, nosaltres ara en l'amfiteatre se'ns està enfonsant, diguéssim. O sigui, la part que es va reconstruir als anys 60 i 70, que és tota la major part de la graderia, hi ha llocs on s'està enfonsant. I ara s'haurà de prendre una decisió. I una pot passar per aquí, L'única diferència és que tota la part d'aquesta ja no és l'original romana. Per tant, aquí a Tarragona ens podríem permetre el luxe de tornar-li a posar grades de pedra tal com havia sigut en el seu moment, però sense afectar les restes, els vestigis de la grada original, perquè en aquest sector ja no hi són.
0: A més, monuments com aquest, al llarg de la història, acaben patint canvis, no? L'amfiteatre és una prova. Allò que hi ha al mig de l'amfiteatre no és del temps dels romans. Sí. I això també s'haurà de conservar.
1: Sí, sí. A més a més, això és el que li dona particularitat i un interès extraordinari a el que seria justament l'amfiteatre de Tarragona, perquè és l'únic amfiteatre del món que en el lloc del martiri dels sants en qüestió s'hi va construir una primera basílica i després una església, que després es va convertir en penal, etcètera, etcètera, vull dir que a més, per tant, enriqueix el discurs històric amb aquests elements afegits, no?
0: I tots aquests degenerats que quan veu Tarragona, veu la Tarragona d'August?
1: La Tarragona d'August.
0: Clar, ja costa, no? És a dir, el dia que per primera vegada et diuen aquí hi havia el circ, amb aquelles dimensions tan salvatges, et costa d'entendre el de la plaça de la Font, el fet que arribi fins a l'entrada, però uns quants sí que veieu com era.
1: Home, està prou estudiat, eh? Evidentment, el 100% no se sap, però està molt estudiat, està molt delimitat tot el que era el recinte, tot el que és l'acròpoli de Tarragona, i allò devia ser brutal, eh?
0: Brutal.
1: Devia ser brutal. Pels vestigis que ens han arribat dels elements escultòrics de capitells i altres elements que són absolutament monumentals, vull dir que era un espai, bueno, per caure de cul.
0: Jo ara em venia al cap una altra cosa que és un cas així, d'evolució, que és el de l'església de Cunit, que té materials reaprofitats. El famós capitell, sí. Que hi ha a la cantonada, que durant molts anys tothom l'ha vist i ningú s'ha preguntat. Ara, afortunadament, ho tenen clar. Art de Vara.
1: L'art de Vara, el que et comentava, l'art de Vara...
0: Tu, amb l'edat que tens, ja hi havies passat per sota.
1: No.
0: No?
1: Ningú hi havia passat per sota.
0: Ningú hi havia passat per sota.
1: Això és un mite.
0: Fins a quin any?
1: Fins al 36.
0: Fins al 36.
1: Sí, s'hi havia passat fins al 1936. Ah. El 1936 uns aixabalabrats decideixen posar una càrrega de dinamita perquè quan vinguessin les tropes del Franco cap aquí, enderrocar-lo i que tinguessin més feina per poder passar.
0: Va ser lamentable que arribessin, però haurem d'agrair...
1: Pensa que era una tonteria perquè en aquell moment, bueno, passaves pel costat com passes per ara i s'hi acabat, vull dir, a banda i banda no hi ha hagut mai una paret, una muralla, qualsevol cosa que t'impedís el pas. O sigui, massa llestos no eren les persones que van prendre aquesta iniciativa. La qüestió és que aconsegueixen dinamitar una bona part, no cau, afortunadament, perquè està molt ben construït, i la Generalitat Republicana al mateix moment l'apuntala i el restaura. I en aquell moment es decideix, doncs, això, de que la carretera circuli per fora, com ara, al voltant.
0: I com t'arriba l'encàrrec?
1: Doncs la cosa arriba a través del Jaume Costa, que era l'arquitecte que havia sigut director de l'Escola Taller, i amb ell li arriba l'encàrrec, i ell vol que en el seu equip doncs, hi hagi un conservador-restaurador, i em ve a buscar a mi, doncs, perquè havíem estat treballant conjuntament a l'Escola Taller i suposo doncs, que va confiar en mi a partir d'aquesta doncs, col·laboració que havíem mantingut.
0: I quan t'enfrontes a una cosa com l'Arc de Barà?
1: Pues, la veritat és que va estar molt bé, va ser un projecte llarg i complicat, va durar més de 2 o 3 anys perquè hi van haver problemes de diferent tipus, tot això ho pagava Madrid. I es van fer excavacions arqueològiques, hi van haver problemes d'interpretació d'una part concreta del monument relacionada amb una inscripció que hi ha, amb els vestigis d'una inscripció. I això va fer també que es requerissin més estudis, que es desmuntés una part del monument per veure si la teoria de l'arqueòleg era o no era, etc, etc. La qüestió és que el Jaume Costa ha fet ara, està fent o està acabant la tesi doctoral sobre la restauració de l'Arc de Vara, després de 30 i escaig anys d'haver-hi intervingut.
0: Xxt, hem escoltat música.

0: però si em recorda els meus temps també, eren els Level 42 amb Lessons in Love, perquè tu, encara que siguis això que ets, vas ser jove també.
1: Vaig ser jove, sí, i vaig intentar doncs gaudir del moment, no? Perquè ho has de fer, perquè passa.
0: Passa. No me n'havia donat. Gaudir del moment com i on, quan eres jove, sent del Vendrell? Tu?
1: Doncs a Calafell, bàsicament, i pobles de la contornada.
0: Calafell, al carrer Montoriol, sí, quan allò era una bogeria. Sí, no, i sí, Vips, sí. Suposo.
1: Vips, després Babylon, i bueno, Arcus... Luis Vega. Sí, sí.
0: Una mala vida bastant considerable.
1: No, però en aquella època era una bona canalla, tio, no? No, no, no, no res a veure amb
0: l'ara. S'ha de presumir. Ei. I encara una biografia vinculada familiarment i segurament amb el teu cosí, el Salvador, a la cultura popular. Que sí. Quan tu eres jove, renaixia, o naixia, en alguns
1: sí,
0: casos.
1: Sí, sí. De fet, aquí al Vendrell, el 79, es recupera el Ball de Diables del Vendrell, i el Salvador, el meu cosí, troba una... En aquella època troba una notícia en un diari que veu, que diu que al Vendrell hi havia ballat un drac al segle XVIII, si no m'equivoco. I dic, ostres, doncs anem a fer un drac, per què no? Vilafranca en tenen un, de fet, que jo sàpiga, és el més antic que es conserva de tot Catalunya, i per aquí no n'hi havia cap més, en tot el Penedès no n'hi havia cap més, i més enllà menys. I vam decidir fer un drac, inspirat amb el de Vilafranca, i el 1280 vam fer el drac del Vendrell.
0: Com vas fer tu?
1: Entre ell i jo, i algun altre amic que també ens va ajudar, com el Ricard Palau, per exemple, i algun altre. I sí, sí, el vam fer nosaltres, sense cap mania. I a més, amb materials tradicionals, reciclats, amb llistons de fusta, amb pasta de paper, i vinga, som-hi. Abans la gent feia coses. La gent feia coses.
0: No necessitava subvencions, eh?
1: No, no, no, què va, què va. Que va.
0: I la sensació de veure sortir aquell drac?
1: Doncs bé, molt xula, i a més, bueno, va ser un impacte, i et diré una cosa, vam ser pioners, perquè a partir d'aquest drac van començar a sortir tots els dracs de la comarca. El de Llorenç, el de la Bisbal, el de Banyeres, i després el Caramot, i tots els altres bèsties de foc d'aquí
0: el
1: Vendrell.
0: El Caramot no el vas fer tu.
1: No. Ja va ser una altra gent.
0: No, ho dic perquè encara estaries fent-lo.
1: No, no, no. Però nosaltres vam engegar, diguéssim, i vam ser pioners en aquest aspecte. I després també va ser guapo, perquè, clar, tota la gent de la comarca també se'ls feien ells, ja. Fins que després ja es va especialitzar. Després ja van sortir els artistes, que ja van... Però primer s'ho feia la gent. I nosaltres ens el vam fer en cartró-pedra, però després la gent ja se'l feia en fibra de vidre.
0: Clar.
1: Vull dir que... Molt bé,
0: com,
1: perfecte.
0: Com les barques. Pregunto una cosa més, perquè una de les últimes vegades que et vaig veure estaves emparrat allà a Calfanosa, netejant els esgrafiats.
1: Sí, sí.
0: Quina cosa més diferent i que bonic, no?
1: Sí.
0: Veure com es transforma.
1: Sí, pensa que tot allò ja hi era. Ja hi era.
0: Ja hi era, però...
1: El que no es veia, però hi era.
0: Ja.
1: Ho havies de veure analitzant, mirant amb deteniment, i després allò el que va caldre, sobretot, va ser netejar.
0: Netejar,
1: Netejar, i després, evidentment, aplicar color per ressaltar, diguéssim, els motius ornamentals. Però és que hi eren pràcticament sencers.
0: Hi ha alguna cosa del Vendrell que mereixi ser restaurada? És que estem acabant, eh?
1: Sí, ara mateix el que li tocaria seria el campanar. Perquè campana. Jo penso que algun dia caurà algun pedrot d'allà dalt, i més amb les tronades que li estem fotent.
0: Què dius? Amb els pedrots?
1: No sé.
0: I què necessita?
1: No ho sé. Jo ara fa temps que no hi pujo, però a mi em fot una mica de por.
0: Jo crec que ho deixem aquí. No? Va fer un silenci. El campanar del Vendrell... per si de cas, que ja saps que avui s'han endut, això està gravat, ho deixem dit, s'han endut la balaustrada del llac de Comerç.
1: Sí, sí, sí.
0: Vesca.
1: Vesca.
0: Pau, gràcies.
1: A vosaltres.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició de la Calaixera. Comencem programació, aquest espai matinal que sempre encapçala tot el contingut amb l'intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos ara que passem 2 minuts a les 9 i fins a les 12, fins al migdia. Són aquestes gairebé 3 hores diàries buscant una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però això sí, sempre ho destaquem. Ràdio, allò, rigorosa i amb tota la professionalitat que sigui possible. Avui és dimarts 22 de setembre, programa número 4029. I si voleu participar, sabeu que ens podeu enviar un missatge de WhatsApp ara que ja estem en directe al 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtv-elvendrell.cat. Per començar, anirem cap al temps. La previsió que sempre fem amb en Marc Rovero. Important tenir-ho present, com no? També hem triat una primera cançó que escoltarem i això ens ajuda una mica a posar-nos allò, que començar amb ganes. I a partir d'aquí ja anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. Amb tot això i en aquesta primera part arribarem a les 10. En aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, són ja butlletins previstos i habituals a cada hora en punt. Després del butlletí de les 10 ja saltarem cap a la segona part de Calaixera. I avui sí, ja comencem allò contingut actualitzat una temporada més amb l'EFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. Una secció ja clàssica dins el contingut habitual d'aquest espai des de fa moltes temporades per conèixer això, propostes empresarials, emprenedors, emprenedores, empreses, empresaris, empresàries, bàsicament bé, comentar, opinar inclús i a vegades debatre sobre qüestions empresarials. A banda també hi ha altres aspectes doncs, interessants, culturals, destacarem l'agenda... Coneixerem què s'hi cou. A les 11 tornarem a actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja saltarem cap a la tercera i última part del programa. També ja una secció habitual, sense por a la tecnologia, una secció que dona per molt, amb en Joan Molina, que ens acompanya en directe sobre qüestions ben diverses. En principi amb una base tecnològica, però que sempre la cosa va molt més enllà. I després ja acabarem amb una estoneta per la participació, per les trucades, per aquests punts que ja hem dit, el WhatsApp, el telèfon, i amb ganes de xerrar una estona amb vosaltres, si voleu, i també ja escoltant alguna cançoneta per anar marxant. Gràcies, com sempre, per l'atenció, per la confiança i per la paciència. I sempre ho recordem, ja ho sabeu, això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tots.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Pendents de la previsió del temps, sembla que no serà possible la connexió amb l'especialista, amb en Mar Rodero, si disposem d'aquestes dades meteorològiques que destaquen o segueixen explicant aquesta setmana força tranquil·la i anticiclònica perquè fa el temps, amb aquest contrast de temperatures entre l'hora central del dia i el vespre, quan són molt més refrescants. Tot i així, les temperatures que estan un palet per sobre del que haurien de ser normal, però tot i així força suaus, acostumats al que hem vingut aquest estiu, si més no. Una temperatura que a hores d'ara arriba ja als gairebé 18 graus.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: És una cançó preciosa, però clar, Sara Roy, Judith Nederman i en Pau Figueres, clar, pot sortir aquesta delícia de cançó. L'error més bonic és la cançó per començar, per posar fil a l'agulla a tota aquesta calaixera d'avui dimarts, en directe i en proximitat, a través del 107 Ambó de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies.

0: El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, ha lamentat la desinversió de l'última dècada al Penedès i ha assegurat que el govern català treballa per revertir-la. Ha posat com a exemple l'ampliació de l'Hospital del Vendrell o les inversions per millorar la mobilitat. Dalmau ha visitat el Vendrell per participar en l'acte Dos anys construint el futur, un debat des del Penedès sobre Catalunya que avança, que es va celebrar al Museu Pau Casals de Sant Salvador. A banda del conseller, també hi ha pres part el president de Pimec Baix Penedès, Rafael Soler, l'enginyera de telecomunicacions i doctora en biomedicina Elisenda Bonet i el director i guionista de cinema Fernando Trullols. A l'inici de la seva intervenció, Dalmau ha assenyalat que el Penedès ha estat la vegueria que més ha crescut i la que menys inversió ha rebut en els darrers 10 anys. Una situació que, segons afirma, s'està revertint.
1: Tenim un repte enorme perquè ha crescut en un 56% la població, especialment no només de les noves onades de catalans que arriben, sinó també de molta gent de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'hi ha desplaçat. I tenim un repte doncs, perquè en els últims 10 anys ha sigut la demarcació amb menys inversió pública a tot Catalunya, la qual cosa en si mateix seria un oxímoron, no? El lloc on més població creix, el lloc on per tant hem de reforçar més els serveis i on hem de reforçar més les infraestructures, doncs acumula una dècada de molta desinversió. En el cas de la mobilitat, fent les inversions que estem fent en el cas de Rodalies, la transformació dels túnels del Garraf han sigut un exemple per millorar deficiències estructurals que venien acumulades de feia molt de temps, amb el reforç del sistema d'autobusos, els nous autobusos express per connectar, no?, amb Barcelona i amb Tarragona, però també dintre de la vegueria, i abordant doncs, un repte que té AP7, C32, C32, evidentment, des del seu manteniment, i AP7, on tenim un repte de congestió molt important.
0: Dalmau també ha apuntat que l'executiu està avançant, construint habitatge i desbloquejant infraestructures importants.
1: El govern es proposa en aquests 2 anys seguir amb aquesta tasca de transformació de Catalunya, de recuperar el temps perdut i, per tant, de seguir treballant amb aquestes energies en abordar el repte.

0: reptes de fons que ho hem dit al país, habitatge, seguretat, energies renovables, i fer-ho com sempre amb la mà estesa. Tenim una gran oportunitat, que és el nou sistema de finançament, i per tant l'oportunitat d'accelerar la transformació que el nostre país ha de fer en els seus serveis públics, aportant 4.700 milions d'euros més damunt de la taula. Aquest és la gran assignatura que té el govern, no?, i el país damunt de la taula.
1: L'acte, dos anys construint el futur, ha posat el Penedès com a punt de partida per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats de Catalunya des dels propers anys. El debat ha abordat el creixement del territori, les mancances en infraestructures, mobilitat i connectivitat, i la necessitat de disposar d'uns serveis públics forts i de qualitat. En l'àmbit de la innovació s'ha destacat l'evolució de la tecnologia aplicada a la salut i del potencial de la intel·ligència artificial. Elisenda Bonet ha defensat la capacitat innovadora de Catalunya i ha reclamat valentia per aprofitar aquestes eines, garantint sempre que estiguin al servei de les persones. També s'ha analitzat com la tecnologia pot ajudar a les pimes a reduir distàncies amb les grans empreses, i s'ha posat el focus en la burocràcia i la necessitat de simplificar els tràmits administratius. Rafael Soler ha reclamat més rapidesa per facilitar l'activitat econòmica, mentre que Dalmau ha defensat continuar avançant en la reforma de l'administració per fer els procediments més fàcils i àgils. A l'àmbit d'audiovisual, Dalmau i Trullols, director de la pel·lícula Balandrau, ha remarcat la importància de la Catalunya Media City, que serà un hub de referència europeu en l'àmbit audiovisual, la cultura digital i els videojocs. Abans, però, de participar en l'acte Dos anys construint el futur, el conseller de la presidència visitava l'Ajuntament del Vendrell, on va ser rebut per l'alcalde Kenneth Martínez i diversos regidors i regidores del consistori. Durant la visita institucional, Dalmau ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment va mantenir una reunió amb l'alcalde per abordar els principals reptes que afronta actualment el Vendrell i el conjunt del Baix Penedès. La trobada va posar també el focus en el creixement demogràfic que està experimentant la comarca i en la necessitat d'adaptar els serveis i les inversions a aquesta nova realitat. En aquest sentit, es van abordar els projectes i les inversions que hi ha actualment en marxa, així com les necessitats del municipi i de la comarca en matèria d'infraestructures i de serveis públics. Un altre dels àmbits tractats durant la reunió va ser la necessitat de preparar el territori davant d'episodis meteorològics cada vegada menys intensos. Tant l'Ajuntament com el govern van posar sobre la taula la importància d'abordar aquests reptes des d'una perspectiva de país i amb una planificació que tingui en compte l'evolució demogràfica i les noves necessitats del territori. Canviem radicalment de qüestió. Altres notícies destacades, encara en celebració i en les festes de la gent gran al Vendrell, la moda vintage prenia protagonista en aquestes festes. Una desfilada de moda que s'ha convertit un any més en un dels actes estrella d'aquestes festes. Una cita que ha combinat moda, diversió i ganes de passar-s'ho bé, i que enguany ha tornat a omplir l'espai públic i participants la plaça del Tívoli. Aquest any s'ha centrat això, en la moda vintage. La desfilada de moda que fa 3 anys que celebra i continua guanyant protagonisme dins del programa d'aquestes festes de la gent gran. Així ho valorava, així ho explicava la regidora de gent gran, la Montse Martín, i també la presidenta de l'Associació de Gent Gran del Tívoli, la Manolita Casas.
2: Organitzar una desfilada d'aquesta índole, doncs és molt divertit, la veritat, perquè els que participen s'ho passen bé i els que estem al costat també.
3: És una de les que més il·lusió ens fa, perquè compartim tots, diguéssim. O sigui, hi ha molta gent que també actuen, vull dir, doncs molt bé, s'agrada molt. Amb l'Ajuntament anem molt junts i la veritat, doncs sí, tenim feina. Tots plegats.
1: Enguany s'ha proposat a les persones participants recuperar roba i complements d'altres èpoques i convertir la passarel·la en un autèntic viatge en el temps.
2: Aquest any ens hem reinventat, per dir-ho d'alguna manera, han canviat la fórmula, tenim un jurat que no teníem, tenim premis per tots els participants, i doncs les persones que desfilen es porten els vestits de casa i ho hem dit vintage, hippie, anys 70, 80, 90, no? Hi ha un ventall per fer, per venir, i bueno, doncs estem contents.
3: Jo crec que la roba d'abans era més maca, i llavors s'agrada més, sí.
2: Tenim les dues vessants, no? La vessant que és més hippie, per dir-ho d'alguna manera, i la vessant que és més, doncs, de vestits de més luxosos, més bonics, no? Però sí, m'ha sorprès.
1: L'edició d'aquest any ha comptat amb 21 participants, 16 dones i 5 homes, una mostra de la bona acollida que té aquestes activitats entre la gent gran del municipi. Els participants han demostrat que l'edat no és cap impediment per lluir-se a la passarel·la i fer-ho amb personalitat i sentit de l'humor. Aquest any la desfilada també ha tingut premis en diferents categories que han reconegut aspectes com la roba escollida, els complements i l'estil a l'hora de desfilar. Les festes de la gent gran, que van començar el passat dimarts 15 de setembre, i entre la programació hi ha hagut balls, dinars populars, bingos musicals, espectacles de màgia, excursions i la celebració de les noces d'or, que serà el darrer dels actes el 4 d'octubre. I amb el nom de les actrius d'Àngel Guimerà, l'Auditori del Tívoli ha acollit una nova edició, la novena ja, del seminari que aprofundeix en la vida i obra del dramaturg d'arrels ventrellenques. Enguany, la jornada ha tingut al voltant de la relació de l'escriptor amb les actrius que van encarnar els seus personatges. Les primeres ponències han versat sobre la construcció de la figura femenina en diferents obres del dramaturg i sobre la relació de Guimerà amb les actrius que van interpretar els seus personatges, com ara Maria Guerrero o Margarida Xirgo. Aquesta última va representar obres com La filla del mar o La reina jove, que el dramaturg va escriure especialment per a ella. De fet, un dels ponents participants com a filòleg i especialista en teatre català és en Francesc Foguet, qui també n'ha parlat als micròfons d'aquesta casa.
4: Xirgo va portar la seva capacitat intuïtiva de representar grans tragèdies i aquests drames emocionalment tan potents de Guimerà, i després li va portar una renovació, perquè era una actriu que tot just començava, i un rejoveniment que li convenia molt a Guimerà, perquè justament en aquells moments doncs, ja començava a tenir una edat, i realment la relació entre tots dos va ser molt fructífera.
1: Després d'una pausa, el seminari s'ha traslladat a l'Auditori del Tívoli, on ha tingut lloc una taula rodona amb diferents directors i dramaturgs sobre el repte de dirigir els personatges femenins de Guimerà, com és el cas de la dramaturga i directora Sílvia Sanfeliu.
5: Doncs jo separaria dos tipus de reptes. Un són els reptes d'aquest patrimoni que ja són aquests personatges com la Marta, de Terra Baixa, l'Àgata, són personatges coneguts. Això és un gran repte perquè els has vist fer o hi ha la història que els han fet les grans actrius. I l'altre repte és els altres personatges menys coneguts. A la Santa Espina tenim una Maria i tenim una Rosa Vera, un personatge que jo destaco també, crec que està a l'alçada de molts altres personatges, no només de Guimerà, sinó de la literatura internacional. És un repte redescobrir i presentar al públic aquests nous personatges.
1: I el novè seminari Àngel Guimerà s'ha tancat amb l'espectacle Encara no ens toca, a càrrec de les actrius Núria Mercader i la ventrellenca Neus Soler.
6: Jo a Guimerà he tingut la sort de treballar-hi en tres ocasions, i diria que la profunditat dels personatges, especialment els personatges femenins, em sembla que estan treballats amb una profunditat psicològica que és molt fàcil entrar-hi de ple, submergir-te en la seva humanitat. No deixen de ser dones lluitadores i que potser el context actual és diferent del context de llavors, tot i que podríem parlar de que hi ha altres llocs del món on encara s'estan enfrontant els mateixos conflictes, els mateixos problemes, però que no deixen de ser dones que lluiten per canviar la societat.
1: La jornada també incloia la presentació del llibre dels monòlegs d'Àngel Guimerà, l'Standard Comedy, a càrrec d'en Ramon Pacardit, i que sorgia de l'última edició del seminari. I encara parlant de cultura i en les celebracions d'aquest 2026, la Rambla del Vendrell s'omplia el diumenge a la tarda amb motiu de la celebració del 95è aniversari de l'Orquestra Melodia. La formació vendrellenca és actualment l'orquestra de ball més antiga en actiu a la demarcació de Tarragona. El concert ha servit per commemorar aquesta fita, tot fent un viatge musical per la seva història. En Marc Guitart, de Serveis Informatius, ens explica com va anar aquesta festa.
7: Poc es podia imaginar el 1931 Joan Carner i Güell, quan va fundar una orquestra al Vendrell anomenada Melody Jazz, que aquell conjunt seguiria actiu 95 anys després, havent esdevingut la formació més longeva en actiu de les comarques tarragonines. Per commemorar aquesta efemèride, aquest diumenge a la tarda s'ha celebrat un concert que, amb la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell, ha servit per fer un viatge musical per la seva història, a través d'una selecció de peces que han format part del seu repertori. El nombrós públic que ha omplert la Rambla ha demostrat l'estima que té el Vendrell per la seva orquestra més veterana.
8: Quan vam fer el 75 aniversari, quasi que tots nosaltres no hi pensàvem que es podia arribar amb una fita tan llarga. Després, quan van fer els 80 aniversaris, van condecorar, guardonar, vaja, amb la Creu de Sant Jordi a la Generalitat de Catalunya. I, bueno, dius, ostres, ja han passat 20 anys i ja som els 95. O sigui, 15 anys, perdó, des de la Creu de Sant Jordi. Llavors, bueno, esclar, això vol dir que a poc ens anem mantenint.
7: Una perseverança gens senzilla en un moment de continuats canvis en l'àmbit de la música en directe, que plantegen nous reptes. Amb tot, la melodia ha estat capaç de mantenir la vigència, encara que el moment actual sigui molt diferent de les dècades dels anys 60 i 70 del segle passat, quan la formació tenia una gran popularitat.
9: Abans es treballava bastant, perquè a les festes majors doncs estaves 3-4 dies en un poble i hi va haver un any, per allà als anys 70, que estem a treballar 170 dies. Però ara, des de que va venir aquestes gravacions, que tot va gravat, i un home sol fa ballar un poble, ha fet molt de mal a les orquestres d'aquest estil. Estic molt content que la melodia encara funcioni, doncs, perquè aquests músics tenen la voluntat.
7: 95 anys donen per molt, i la història de l'orquestra Melodia està farcida de moments destacats, com ara la seva aparició en una pel·lícula o els nombrosos concerts oferts en espais emblemàtics i no tan emblemàtics.
10: En aquelles èpoques, també, l'any 83, van sortir a la pel·lícula Últimes tardes con Teresa, que també va ser una experiència també de saber el món del rodatge del cine, i ara tornem-hi, i ara paga, i ara engega, i ara tornem-hi. Després, doncs, van tocar llocs insòlits, també, el que deia abans. Vam estar als Jardins de Pedralbes, vam estar al Casino de Barcelona, vam estar a Aliança Poble Nou, amb altres països així. I l'insòlit després, que és l'altra banda, doncs a Linyola tocar sardanes del revolt d'un tractor, el Ferràs tocar en un escenari fet de paca d'ofals.
7: El concert d'aquest diumenge també ha permès que molts exmembres de l'orquestra es retrobessin, revivint alguns dels grans moments viscuts en un conjunt que continua endavant amb convicció.
10: I avui això està aquí, això per mi és una, no sé, un ple d'emoció, perquè vull dir, m'emocionaré segur, recordant vells temps, i veure els companys aquí, i retrobar-se aquí uns quants companys que s'han fet una crida tots plegats aquí.
8: Anem canviant, fa molts anys alguns dels companys que anem els mateixos han anat variant al llarg dels anys, però bueno, de moment ens mantenim tots. Ja inclús hem estat els músics, els integrants molt variats, i aquests últims anys ja fa dos vendrellencs que venen com a nous integrants.
7: Si res no es torça, serà d'aquí a 5 anys, el 2031, quan l'orquestra pugui celebrar el seu centenari, una fita a l'abast de molt poc.

0: en aquest apartat cultural també parlem de castells. Els bous de la Bisbal, que s'han endut el primer concurset de castells organitzat per l'associació Quarts Amunt, i ho han fet per la Porta Gran, guanyant-lo a casa i amb una fita possiblement inèdita a tot el panorama de l'univers vertical, estrenant tres estructures en una mateixa actuació. El 3 de 7 amb l'agulla, el 4 de 7 amb l'agulla i una torre de 7 carregada. Tot plegat en el context d'un certamen organitzat amb precisió suïssa i amb la seguretat en una sola edició que de ben segur tindrà continuïtat. Els de la camisa taronja han obert rondes amb el 3 de 7, un castell que tenen ben apamat i que ha esdevingut l'avançala del primer dels reptes de la tarda del dissabte. Un 3 de 7 amb l'agulla intens i treballat fins a fregar l'extenuació. Primeres abraçades que no trigarien a repetir-se amb el següent estrena, el 4 de 7 amb l'agulla, que feia xalar a la parròquia local. Amb les pulsacions novament reposades, els bous valoraven el tercer dels reptes de la tarda, la Torre de Set, una estructura assajada amb intensitat des de fa 2 anys i que el 2025 va quedar en l'intent. Aquest cop, però, l'embranzida taronja emergia amb força i portava els bisbalencs a tornar-ho a provar en cinquena ronda. El castell ha pujat bé fins al moment de l'entrada de la xaneta, quan s'ha anat remenant fins a cedir el pis de terços poc després de l'aleta. Una caiguda sense conseqüències que no ha impedit gaudir de la celebració. Una gesta amb molt pocs precedents, si és que n'hi ha algun. La Thaís Ferrer és la cap de colla dels bous de la Bisbal.
1: Em crec que no ha passat molts cops o no soc conscient i no hi cabem en el nostre cos. És increïble el que han fet, la temporada de curro que portem. S'ha demostrat tot, impensable fer-ho en un dia. O sigui, super, increïble.
0: Els bous han estat els grans triomfadors d'un concurs que ha arribat per quedar-s'hi. I és que la resta de colles ha anat als màxims i ha ofert un gran espectacle casteller a tots els assistents. La segona posició ha estat per als de Mediona, que a banda dels dos bàsics de set, han estrenat el 5 de set, una estructura que fins fa poc semblava inestable per als de l'Alt Penedès. En tercer lloc, de l'Esglaó, l'ha assolit els castellers de Viladecans, que també han repetit el 3 i el 4 de 7, a banda d'anotar-se el primer 3 de 7 amb l'agulla del seu historial. Les colles de 6 han actuat conjuntament amb els castellers del Foix, de Cubelles, en quarta posició, el Prat, en cinquena, i Santa Coloma, en la sisena. Un espectacle en tota regla amb un toc clarament reivindicatiu, com feia el president de Quarts Amunt, Gerard Xofré.
2: Les colles petites sovint són menys tingudes. No en tenen en compte només quan necessiten pinya altres colles de les colles petites. Avui hem demostrat aquí més de 800 castellers a plaça, 1.000 persones a plaça, que les colles petites existim, que ens agrada competir i que mediàticament són molt potents. Així que això ha sigut una mica per reivindicar que les colles petites existim totalment.
0: La festa a plaça ha conclòs subratllant-se el bon ambient entre les colles i sobretot reafirmant la capacitat de congregació que les agrupacions més petites també són capaces d'assolir. I amb una notícia tan esperada com la celebrada, la confirmació que el 2028 hi haurà una nova edició del concurset a la Bisbal.
3: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
5: La
0: Les 9 i 32 minuts. A partir d'aquí, com sempre fem, ja ben pendents de les portades esportives i de l'actualitat en aquest aspecte que ens aporta, com ja és habitual també, en Jordi Grell.
6: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins perquè arriba l'hora de la veritat per al Club d'Esports Vendrell. Després d'un mes de pretemporada, els jugadors de Toni Porta comencen l'Hockey Lliga Plata Sud aquest dissabte, 7:45 del vespre, al Pavelló Quim Tomàs contra l'Sporting Alcoi Erum. De fet, va ser precisament l'últim partit de casa de la temporada passada i aquest any doncs, serà el primer, en aquest cas, d'aquesta temporada. Després, com dèiem, d'una pretemporada que doncs, va acabar doncs, divendres passat, una victòria del Club d'Esports Vendrell per 4-3 contra el Sant Ramon. I per saber una mica doncs, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs, com sempre, tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Jordi.
6: Bé, primer de tot, doncs, valorem una mica aquest partit de divendres, que va ser l'últim amistós contra el Sant Ramon. Un partit que, bé, doncs, va costar, però al final doncs, l'equip doncs, que el va poder tirar endavant.
7: Sí, crec que vam començar relativament bé, amb intensitat. El partit després va complicar. El Sant Ramon, molt, molt ordenat, ben posat a la pista. La veritat és que ens va costar estar fins a cara a porteria, però al final li vam poder donar la volta al marcador. Sempre hem dit que el més important no era el resultat, però sempre va haver acabar guanyant. I la veritat és que crec que l'equip ha anat fent passos endavant i ara ja preparats per la jornada 1.
6: Una pretemporada que bé, doncs, acaba amb un balanç de 4 victòries i 3 derrotes. Més enllà dels resultats, com ho valores tot, com ha anat tot plegat?
7: Bé, el primer que l'equip ha treballat moltíssim, el treball físic crec que ha sigut molt bo. Després els partits hi ha hagut de tot, hi ha hagut partits que les sensacions han estat bones, altres que no han estat tant, però bé, la pretemporada al final serveix per treballar, guanyis o perdis arribes a la jornada amb 0 punts, i al final ara comença la competició, que és el que volíem i tenim ganes de competir.
6: A més, bé, doncs els últims dies que també doncs, us heu hagut de reforçar, no? Ja ho comentàvem doncs, fa uns dies, no? La baixa del Ferran Miravent doncs, obligava a buscar un nou porter. Finalment ha arribat l'Adrià Mancini, que bé, doncs, servirà per doncs, donar-li una mica també de competència amb el Xavi, no?
7: Sí. La Marcel Ferran, la veritat és que, clar, deixava un buit important i difícil de cobrir. I bé, va aparèixer l'opció de portar l'Adrià, que ve amb moltíssima il·lusió, és un jugador molt jove i està entrant amb moltíssimes ganes. La veritat és que ens ha anat molt bé trobar-lo i estem contents. La veritat és que dona nivell als entrenos i això per nosaltres és important. I que competeixi amb el Xavi, evidentment, també.
6: Com dèiem, ara ja toca pensar doncs, en aquest primer partit, que serà aquest dissabte contra l'Sporting d'Alcoi, que és un equip que, bé, doncs, sí que és cert que doncs, ha canviat una mica, no?, perquè s'ha reforçat, que en principi és un equip que ha d'estar doncs, lluitant a la part baixa, com l'any passat, però que doncs, ja va demostrar l'any passat que doncs, també, sobretot fora de casa, doncs, competeix a qualsevol pista. No? Per tant, doncs, ja esteu avisats que, evidentment, doncs, és un partit que s'ha d'intentar guanyar, però que, evidentment, doncs, també s'haurà de treballar, no?
7: Sí, el primer partit de Lliga sempre és complicat perquè són partits difícils de gestionar i l'Sporting és un equip que l'any passat va competir molt bé tot arreu. La veritat és que a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat, treballen molt i serà un partit molt complicat, que hem d'estar molt intensos, que hem d'estar molt bé, perquè si volem guanyar en aquesta Lliga, qualsevol partit hem de sortir al 100% o al 120%, perquè si no serà molt difícil competir bé. Però bé, amb ganes i il·lusió, crec que l'equip està preparat i intentarem que els 3 punts quedin a casa.
6: Important, no?, també doncs, comptar doncs, amb el suport de l'afició, que l'any passat doncs, va respondre en certs moments, però aquest any doncs, serà important, no?, que ja des del primer dia doncs, es facin notar, no?
7: Sí, sempre hem dit. Al final tenim un equip molt jove, ens ha trobat un grup i ho estem reiterant molt, que és un grup molt complicat. La Lliga serà molt difícil, però l'hora és molt atractiva i per això encoratgem l'afició que vingui. Per nosaltres és molt important, quan el pavelló està en ambient, està amb l'afició apretant, la veritat és que es nota moltíssim i ens farà molta falta perquè ens hem de fer força a casa i l'afició és part implicada en això, que des del màxim de punts possibles d'aquí.
6: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
7: Perfecte, gràcies, Jordi.
6: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per tancar la pretemporada per 4-3 contra el Sant Ramon. I ara, com dèiem, doncs, centrats ja en aquest debut a la Lliga, que serà, com dèiem, aquest dissabte a 7:45 del vespre al Quim Tomàs contra l'Sporting Alcoi Erum, en un partit que, com sempre, doncs, us oferirem en directe a Radio Torres del Vendrell, un any més, us oferirem els partits que jugui l'equip a casa en aquesta Hockey Lliga Plata, i nosaltres que ens hi posarem un quart d'hora abans amb la prèvia.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Radio El Vendrell.
0: I també ja saltem cap als diaris, les principals portades als diaris. Avui que som dimarts 22 de setembre. Saltem cap al diari de Tarragona. Gairebé sempre o sempre comencem per aquí. La Santa Tecla més genuïna. Rubén Almazán i Álvaro Cano, del Nàstic Genuín, són els pregoners de la ciutat i dediquen la fotografia a portada. També a Tarragona, l'Ajuntament obre una auditoria interna després de la tragèdia del mercat. El treballador ferit continua en estat crític. I sobre la figura de Pau Casals, el Congrés celebra els 150 anys amb un acte per la pau. I des de Reus hi lliuren els guardons de la ciutat per misericòrdia. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara. El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici. La Moncloa veu persecució judicial en la imputació de la dona de Sánchez per tràfic d'influències i malversació. El jutge Calama dona 3 dies a Zapatero per aportar informació sobre les joies i cita a declarar a les seves filles. I Penélope Cruz interpreta un paper petit però essencial amb La bola negra dels Javis, que ahir es va projectar al Festival de Sant Sebastián, just el dia que va guanyar el Premi de Públic de Toronto, una nova empenta per l'Òscar. L'actriu, que ha parlat amb aquesta capçalera, amb una entrevista que podeu llegir a les plàbanes interiors i, per exemple, el consell que dona els Javis: cuidar el cap i no perdre el seny. A banda d'això, altres notícies destacades. La inversió estrangera creix a Catalunya molt per sobre de la mitjana espanyola. Els Mossos aparten a Colau quan intentava evitar un desnonament. 6 de cada 10 hereus no paguen ni un euro d'impost de successions. I només el 10% dels joves parlen català a Barcelona quan fan esports. I avui ens quedarem en aquestes portades perquè avui La Vanguardia, la primera plana, és una d'aquelles enfaixades de publicitat, així que no disposem justament d'aquesta portada informativa. Si més no, amb aquestes dues portades habituals sí que ja una mica intentem perfilar i intentem acabar de conèixer quina és la informació de la jornada.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.
9: Doncs això, un plaer i un gustàs poder parlar amb la jove actriu lloresenca Aina Martínez. Aina, com estàs?
10: Molt bé.
9: Sí?
10: Sí.
9: T'ho pregunto de veritat, no és una pregunta retòrica.
10: Sí.
9: Estàs bé, eh?
10: Estic molt bé.
9: Perquè, escolta'm, clar, sí que el projecte va començar ja fa uns quants anys. Al setembre es va presentar Pubertat, amb BO. Clar, ha sigut com aquest darrer any, empalmat amb el Si no fos, etc. És a dir, ha sigut un any molt intens.
10: Bastant.
9: Però ho portes molt bé.
10: Sí.
9: Sí?
10: Sí, molt, molt bé, la veritat.
9: Sí? No t'ha agafat allò com, no, aquest
10: no.
9: Vertigen d'exposició pública, de reconeixement, de veure't a la televisió, al cine, no?
10: No.
9: Ostres, que bé. Clar, és que, de fet, jo ho sé, eh? Un dels fets que se't destaca com a actriu és aquesta maduresa que ara estàs demostrant. Tens 15 anys.
10: Sí.
9: No? És a dir, que suposo que per això també el càsting i la dolera es va fixar en tu, perquè clar, va haver-ho molt madura per la teva edat i que podies enfrontar un repte com aquest i com ha estat, no? I ara ho estàs demostrant, perdona que t'ho digui.
10: Merci.
9: Però bé, m'agrada, però contenta, eh? Per això, és a dir,
10: sí.
9: Suposo que hi ha hagut molta feina, no?
10: Bastanta.
9: Molta projecció,
10: sí.
9: Molta promoció, però bé.
10: Molt bé.
9: Sí? I el tracte amb els mitjans, què tal? I entrevistes com aquestes que has fet unes quantes, també, no? De promoció...
10: Bé, sí, alguna, però... Però res així tan...
9: No t'ha atabalat massa, no?
10: No.
9: Bé, està bé, doncs, també.
10: Sí, està bastant tranquil·la.
9: Que et deixin fer, no?
10: Sí.
9: Escolta'm, fem una cosa, ja sé que ho has explicat moltíssimes vegades, però clar, és una història també molt, com molt, molt, molt pel·liculera, no? El fet com arribes a participar d'aquest projecte, que és Pubertat... Va ser així, ja ho has explicat. Et van veure en una diada, et van parlar tu amb un assaig, no? Un assaig
10: sí.
9: General que veu fer amb els nens i la Letícia va parlar amb tu.
10: Sí.
9: Com va ser això? Explica'ns-ho.
10: De fet, el meu pare acabava de veure la... Bueno, havia vist feia poc la sèrie de... la pel·lícula de Vida Perfecta de Letizia Dolera.
9: Sí.
10: I ens la vam trobar allà a l'assaig de Castells.
9: Molt bé.
10: I doncs jo vaig anar allà perquè em feia gràcia que fos una actriu, sí, i sí, vaig fer una foto amb ella.
9: Que és aquesta d'aquí, eh?
10: Sí, és aquesta d'aquí. I res, doncs es veu que es va fixar en mi, però en aquell moment jo era massa petita per fer el personatge de Manuela, però ja va dir que, doncs que m'hi veia.
9: Val.
10: I al final, gràcies a que es fes, a que trigués més en gravar-se la sèrie, doncs ella va contactar amb el meu cap de colla, el Kevin,
9: molt bé,
10: per preguntar-li què era de mi, a veure si m'interessava presentar-m'hi.
9: Molt bé.
10: I jo, doncs, vaig dir que sí. Mira. No m'havia fet mai, no m'havia plantejat tampoc, però per provar. Ah. I mira, doncs ho vaig fer bé, per sort, li vaig agradar.
9: Ho deuries fer bé, no?
10: Sí. I ja està.
9: Ostres. Clar, tu no havies fet mai d'actriu.
10: No.
9: Ni tan sols allò de dir, ni provar-ho.
10: De petita...
9: Home, a Llorenç hi ha molt de teatre, eh?
10: Sí, ja. Jo volia fer teatre de petita, però entre el Castells i tot això no podia. I al final res, no ho vaig fer. Però sempre se m'havia quedat les ganes, clar, saps? I mira, doncs això m'ha anat bé.
9: I no va fer gens de por? És a dir, que sense cap tipus d'experiència et vingui la Letizia Dolera i et digui, mira, vull que participis en un projecte que és gros, com una de les actrius principals, de fet tot gira al voltant de la Manu, que és la Manuela, que és el teu personatge, evidentment amb tot el que arrossega i comporta aquest personatge, que és una mica la base de la sèrie, no? De debò? És que m'estàs deixant parat, de veritat, eh?
10: No,
9: Aina de dir ni por, ni de dir, ostres, no sé si seré capaç de fer-ho. No. Tu, endavant.
10: Al principi vaig pensar, bueno, quan vam fer el segon càsting,
9: clar,
10: va ser com... No sé si m'ha sortit tan bé. O el primer, de fet, com... És el primer cop que ho faig, no crec que m'agafin, és... Jo no sé fer-ho, això. Ho he intentat i ja està. Potser a casa faig alguna obra de teatre amb ma germana o alguna cosa així, però...
9: Està.
10: Res de l'altre món.
9: Ostres.
10: I doncs mira.
9: Ostres. Bueno, això vol dir que ho portes bastant a dins, doncs, no?
10: Sí.
9: Que potser sense saber-ho inclús sí, ho portaves bastant a dins. Clar, això t'ha fet descobrir un món, entenc. Perquè a partir d'aquí, ja ara en parlarem, has anat enllaçant algun projecte important basat en la interpretació.
10: Sí.
9: Vull dir que entenc i veig que una mica vols anar cap aquí, no?
10: Sí.
9: Sí?
10: Sí, a mi m'encantaria.
9: Ostres, has entrat, doncs, per la porta grande,
10: sí,
9: eh?
10: Sí. Sí, tinc molta sort.
9: Clar, anem una mica a això, anem a conèixer una mica més pubertat. Clar, el rodatge, corregeix-me, Aina, va ser a l'estiu del 2024, no?
10: Sí.
9: Més o menys, però sí, que he anat veient. Es va estrenar aquest passat setembre, és a dir, sí, que han sigut, doncs, aquestes produccions tenen el seu temps. El rodatge va ser a l'estiu, doncs, i escolta, torno a fer aquesta pregunta, és a dir, sense mai haver vist un rodatge... Que també suposo que s'allunya una mica al teatre, no?
10: Sí.
9: Treballar en un rodatge és diferent que treballar en un escenari o treballar per televisió. No sé com ho vius. Aquell primer dia de rodatge. Allò, suposo que els càstings, els assajos, perquè assageu,
10: sí,
9: però el dia 1, allò, el primer dia de rodatge. Què recordes?
10: De fet, va ser va ser molt, molt fort, perquè el primer dia va ser l'atac d'ansietat.
9: Sí, sí.
10: Sí, i va ser començar, o sigui, de zero, i a més... Una cosa és que em diguis que doncs començo, per exemple, amb el botellón, o una altra cosa més senzilla. Però començar de cop amb un atac d'ansietat sense haver fet res va ser com un cop, però...
9: Clar.
10: No sé, em va sortir sol, també, vull dir, és com que, no sé.
9: Clar, la Letizia Dolera et va acompanyar moltíssim, no tinc entès. També assageu, és a dir,
10: sí,
9: abans d'arribar a rodar...
10: Abans de fer-ho vam assajar molt de temps.
9: Moltíssim.
10: Sí.
9: Però suposo que també aquesta pressió tècnica, no? Tot l'equip tècnic, de so, tot... T'ho va impressionar.
10: Sí, molt. Però és molt bonic.
9: És un bon xulo, no?
10: Molt.
9: Sí? Quant temps ho estava rodant? Pubertat? Quants dies de rodatge van ser? O setmanes de rodatge van ser?
10: Bueno, així per setmana no ho sé. Van ser, jo recordo, per mesos vam començar l'últim dia, o sigui, l'últim dia de juny.
9: Val.
10: I va ser fins a agost, diria que va ser, vam fer una pausa.
9: D'acord.
10: I després... Fins a setembre, no sé si va arribar a octubre, també.
9: Val. Llavors, després de rodar, arriba tota la feina de producció, sí, muntatge, etc. I arriba el dia que s'estrena. s'estrena una plataforma tan important com sí. és HBO, HBO, que és evident que hi ha implícit tot el que és, no?, promoció, anar a saraus, eventos, a presentacions, sí, sí. a mitjans de comunicació, que és també una part de ser, no?, de la interpretació, que és una mica vendre el que vas fent. També bé, no cal que t'ho preguntis. També la promoció,
10: tot
9: la mar de bé.
10: Sí, sí, sí. Molt bonic, tota la gent que ho veu, i a més, tot i que no et coneixin de res, que et feliciten, saps? Que jo hi ha gent molta canalla d'altres colles que em venen i em feliciten, i és com jo, no sé qui ets tu, però em fa molt feliç que sàpigues qui sóc jo. És molt bonic.
9: Que bé. Clar, és el que també té aquesta feina, i a més en el teu cas, que és aquesta projecció pública brutal, d'un dia per l'altre, amb una plataforma tan important com HBO, és a dir, que de cop i volta suposo que la gent et devia començar a reconèixer, sí. a seguir a xarxes i aquestes coses, no? Mm. I també ho portes bé.
10: I també ho porto bé.
9: Sí, clar, també tu et mous als ambients castellers, perquè tot parteix, ja ho hem dit, dels Nens del Vendrell, la temàtica de pobertat també tractes castells, és un tema que ja coneixies de prop, però clar, fa que també quan et bellugues, vaja, amb actuacions, però encara hi vas a castells, no?
10: Sí, sí, sí.
9: Quan et bellugues, quan vas, suposo que et deu reconèixer molta sí. gent d'altres colles.
10: Sí, sí, sí, sobretot de colles castelleres.
9: Clar, i se t'acosten.
10: I se m'acosten.
9: I et demanen fer la fotografia. Sí. I aquest tipus de coses que us passen als actrius. I sí. les actrius més conegudes, eh?
10: Sí, a més, això de que fos de castells, també, la sèrie, jo crec que va ser el que fes que fos molt més fàcil.
9: Val.
10: Perquè jo ja en sé i ho porto clar, dintre i ho domino i sé sí. de què va. Una cosa és que em diguis ara que ets de fer una sèrie de futbol i jo no en tinc ni idea de futbol. Potser és molt més difícil.
9: Costaria més. Però clar, és una temàtica que tenies molt dominada. De fet, també sé que algunes de les escenes dels castells són falsejades, no?
10: Sí.
9: Són en croma i aquestes coses.
10: Sí.
9: Però clar, la posició, el tronc, tot això, clar,
10: sí, ja
9: tot i que amb una pantalla verda ho havies d'interpretar i ja ho dominaves, sí. En aquest cas. Clar, també s'ha de dir que hi havia una cara coneguda, no sé si era sempre els rodatges, o només els rodatges on es feien castells, que tu has anomenat el Kevin Prados,
10: sí.
9: que ha estat cap de colla durant molts anys, ho ha tornat a ser ara, justament ara, i que de fet ha estat l'assessor casteller de la productora,
10: sí.
9: i que també ell ajudava. Suposo que amb ell també devies tenir bona relació.
10: Sí, sí, sí.
9: Llavors devíeu parlar moltíssim, també, no? Això també ajuda, una cara
10: molt,
9: coneguda també
10: molt,
9: ajuda.
10: Molt, molt, ajuda molt.
9: El boom de pobertat, tot el que passa a pobertat, ara aquest mes de maig, a més, una altra de les productores de la sèrie, que és 3.cat, TV3.
10: Sí.
9: També l'emet a través d'aquest canal, de la televisió pública, sí. va ser aquest mes de maig, que fa que es torni a parlar altra vegada molt de la teva feina de pobertat, i sembla que també torna a tocar altra vegada fer les promocions, fer les entrevistes, i una mica també perquè estàs aquí, arrel de tornar a parlar de la pròpia sèrie, no? I aquest salt a la sèrie aquesta dels migdies que tots coneixem, si fos ahir. Com va ser? Com arriba o com saltes d'aquí a allà? Com funciona aquest món per poder participar aquí?
10: Doncs, no ho sé, em van veure, de fet, jo, com si fos ahir, era una sèrie que jo ja veia els migdies, i a cop quan em van dir, ei, que sortiràs com si fos ahir, jo, perdona,
9: sí?
10: jo? O sigui, no m'ho creia perquè jo la mirava i a mi m'encanta, jo la miro cada migdia. I no ho sé, no ho sé, em van veure, suposo, igual que la Leti, els hi vaig agradar.
9: No, vist així, és aconseguir-ho d'una manera, anava a dir fàcil, que no ho és així, és evident que no, perquè no és fàcil. Sigui d'una manera o altra, és evident que tu has de treballar i si no és pel talent no aniries enlloc. El fet d'enllaçar projectes, això és molt bona senyal, però clar, el fet d'això, de començar d'aquesta manera tan mediàtica, fa que, no?, aquesta visibilitat, clar, perquè això ha fet un cop ja comences amb el projecte que hagis de tenir representant, fa que tens representant,
10: sí.
9: o estàs en una agència d'actors, que és qui una mica gestiona això, i és el que en principi s'encarregaria de buscar aquestes feines, i suposo que la productora de la sèrie es va posar en contacte perquè tu anessis a treballar en aquesta sèrie, oi? Deu ser molt diferent també treballar, no? Que és una sèrie que és una mica més pausada, tot i el vertigen que suposa, però una sèrie diària, segons tinc entès, el ritme és gravar.
10: No complicat, sinó diferent.
9: Val.
10: O sigui, amb la Leti, ella ens donava moltes més oportunitats, o sigui, ara provem de fer així, ara provem-ho d'aquesta altra manera. Aquí no. com si fos ahir, és com, ho fas així. Si a la primera veus que no, doncs mira, podem provar a fer-ho d'aquesta altra manera, però és tot molt més ràpid. L'Aleti també ens ensenyava més perquè era la primera també i és, tenim més temps. Aquí tot és ràpid.
9: Ja.
10: O sigui, a la primera que ja està bé, fora una altra.
9: Sí, sí, sí, sí. Clar, és això, clar, és, no? Suposo que el temps apreta a la televisió encara més, clar, s'han de complir unes quotes de gravacions, però aquest capítol ha de sortir d'aquí pocs dies, s'ha de rodar, s'ha de muntar, s'ha de treballar, clar, per això tot va més, més rodat.
10: Sí.
9: Però tot i així, us ho posen fàcil, no?
10: Sí, sí, sí.
9: Els actors, les actrius, i els actrius i les, els actors joves encara més, no?
10: Sí, i s'agraeix moltíssim.
9: Ahà. Bé, sou una colla, no?, dins de, sí, com si fos ahir, més o menys les mateixes edats.
10: Sí, sí, de fet, sí.
9: I suposo que sempre, clar, per les casuístiques de, dels capítols, més o menys us toca sempre rodar junts, no?, perquè més o menys...
10: Pràcticament.
9: No? Tots esteu sempre implicats, sí, a les mateixes escenes.
10: Sí, és tot el mateix, sí. Sí, sí, sí.
9: I allò de matinar molt, és veritat? Us
10: sí.
9: Us toca matinar molt, sí?
10: Molt, sí. Perquè, a més, jo que sóc d'aquí, Llorenç,
9: clar,
10: i els rodatges sempre són a Barcelona.
9: Ja.
10: I jo, entre una hora de camí... Haig d'estar una hora específica. Ara potser sortim 20 minuts abans per si trobem caravana, saps? Ja. Perquè mai se sap.
9: Sí, sí, sí, sí.
10: I són bastant d'hores.
9: Val, val. És la logística que comporta aquestes
10: sí.
9: feines. Jo crec que també, ja també t'ho volia preguntar, que és el tema familiar. No? Que també una mica pateixen, entre cometes, amb tu el que s'ha posat això, perquè una mica, clar, tu ets menor d'edat encara.
10: Sí.
9: I suposo que sempre amb tu hi ha d'haver-hi... Crec que és el teu pare, podem dir-ho, no? Que és el teu pare Sergi, qui t'acompanya
10: sí.
9: en rodatges. Sí, que una mica s'encarrega una mica dels contactes, perquè nosaltres per parlar amb tu hem parlat amb ell perquè tu poguessis venir. Clar, i ell és el que una mica també pateix aquests ritmes i és el que li toca acompanyar-te.
10: Sí.
9: És important això també, no? Que a casa
10: sí.
9: una mica confin amb tu i que una mica apostin amb tu i que t'ajudin a portar a terme, no?
10: Sí.
9: No? És el cas. I els estudis? Què?
10: Bé...
9: Perquè això, clar, implica, suposo que faltar molts dies a
10: sí.
9: l'Instint, rodatges... Però us ho faciliten molt, no? Em deia abans el teu pare...
10: Sí, sí, sí. De fet, els rodatges del Com si fos ahir
9: sí.
10: són sempre, això et dic, molt d'hora i no trigo gaire. I normalment arribo sempre, o quasi sempre, a les 3 últimes hores, més o menys, i intento saltar-me el mínim possible.
9: Val, val, val, val. I et tocarà treballar a casa, a banda d'aprendre els textos, no?, de les escenes
10: sí.
9: que toquin fer, estudiar, aprendre textos... No sé si estàs en formació, també,
10: no.
9: a nivell interpretatiu, eh?
10: No, però m'encantaria.
9: Sí? Però això t'ho he dit molt, i també ho he vist molt en moltes crítiques sobre la sèrie, que ha tingut diferents premis, com el Premi Ondas, la millor
10: sí.
9: sèrie de ficció, etcètera. Has tingut reconeixements i algun premi ja, per la teva interpretació, i el que es destaca molt és justament, ara no recordo textualment com deien aquestes crítiques, però sobretot això, aquesta interpretació natural i gairebé intuïtiva que tens, perquè justament parteixes del zero,
10: del
9: és a dir,
10: zero.
9: No estàs contaminada per res, no? Ni per cap curs, ni cap tipus d'ensenyança, ni tècnica, ni res. I això
10: de fet,
9: és bo.
10: Hi havia una optativa al meu institut, però jo ja l'estava fent quan feia la sèrie. Vull dir que no és que l'hagués fet abans i llavors després hagués fet la sèrie, sinó que ja l'estava fent a la mateixa hora, o sigui, tampoc és que em va ensenyar gaire.
9: No, no, i tant, i tant. Això, la crítica deia interpretació orgànica. És a dir, que és aquesta interpretació que et surt de dins. És el que dic, és això, és intuïció i, bueno, i una mica, i talent. No? Sí? Fa vergonya parlar de talent o no?
10: No.
9: No, ho portes tot bé, no? M'agrada molt, de veritat. El que dèiem, a partir d'aquí, tu et veus treballant d'això, o continuen treballant d'això, perquè ja treballes
10: sí.
9: d'això. No sé, que et preguntaria, no sé com ho visualitzes, si és un món que ara ja coneixes una mica més de prop, si costa mantenir-se avui dia, enllaçar projectes, no sé si et veus, on et veus, què fent, de quina manera, com...
10: A mi m'agradaria molt seguir, la veritat.
9: Sí?
10: Sí. M'agradaria estudiar i formar-me professionalment.
9: Aha.
10: Perquè és que és molt bonic, en veritat. És que és molt
9: sí?
10: guai i m'encanta. No, mira, no, jo no m'esperava, la veritat. O sigui, jo en cap moment em vaig arribar a imaginar que podria fer una sèrie i que m'agradaria, saps? I això va ser com... Doncs pues mira, ho provo i si m'agrada, doncs pues bé, i si no, doncs pues ja està.
9: Clar.
10: I és que és molt bonic, és molt guai.
9: És una sort, eh?
10: Sí.
9: És una sort d'això, de descobrir i poder participar en això que és el món d'interpretació i que a vegades molta gent ho intenta i ho persegueix i potser no ho acaba aconseguint. I tu sí que ho has fet. Només començar,
10: sí.
9: Que és
10: sí,
9: molt...
10: Sí, sí.
9: És evident que sempre estarem una mica des d'aquí, des de la comarca, perquè sempre ens agrada aquesta proximitat i treure pit, no? És de, en aquest cas és de Llorenç, és de la comarca, és tal, etcètera, etcètera, etcètera. I això fa que, més que mai, et seguim la pista. Ara sé que marxes de vacances, suposo que ara toca una mica desconnectar de tot aquest món, la interpretació i tot plegat. I de cara al setembre, no sé quan torneu a rodar altra vegada, com si no fos ahir.
10: Jo ara mateix no sé com aniré sortint, suposo, sí, com ara.
9: Val.
10: Em diran.
9: Val. Però com funciona això? És a dir, van plantejant escenes, va per contracte, no ho sé, va per temporades? No
10: ho sé, jo tenia el contracte, sí, però ara no sé com segueix. Val. El dia, a la setmana següent, una setmana abans et diuen la setmana que ve, val, aquest i aquest dia, aquestes hores.
9: D'acord. I has de tenir aquesta previsió d'anar a rodar. I ara para també per això, no? El rodatge ara, crec, a l'estiu?
10: Sí, fa una pausa, sí.
9: Per això, que a veure si de cara, quan es reprengui el setembre, intueixo, no ho sé, eh?
10: A veure.
9: Tornar a comptar amb tu, que en principi sí, eh?
10: Esperem, sí.
9: Esperem que sí. Que bé. De fet, també ara, això, marxes de vacances i també te vas a les Canàries.
10: Sí, me vaig a Tenerife.
9: A què fer?
10: A uns premis.
9: Ara!
10: Els premis Anillos d'Oro, que són uns premis que es fan nous aquest any.
9: Uh-huh.
10: I sí, m'han nominat.
9: Molt bé, com a actriu revelació.
10: Sí.
9: És a dir, que ara, no, els premis que optes és el millor actriu revelació, que també és, bueno, ostres, que amb 15 anys ja siguis actriu revelació, està molt bé, també.
10: Molt, molt bé.
9: Bé, bé. Saps què passarà, però, aquests premis? Ja, hi vas i no saps què passarà?
10: No ho sé.
9: No pots dir-ho? O...
10: No ho sé, la veritat no ho sé. Si jo amb anar-hi ja... Ja està bé, ja és un premi.
9: És un tòpic, però és veritat.
10: Sí, ara que em dius que guanyo, doncs pues perfecte.
9: Clar, no sé,
10: però és que jo amb només ja estar nominada i poder-hi anar, ja és un premi.
9: Sí,
10: per
9: sí.
10: Mi això ja és guanyar.
9: Que bé, fantàstic. Doncs això, a gaudir com ho estàs fent, que jo penso que... Jo no soc ningú, per donar consells, ni molt menys, però penso que... viure-ho així com ho estàs vivint i que veig i veiem que ho estàs vivint amb aquesta, bueno, amb aquesta naturalitat també m'agrada, no? Bueno, és així i demà ja es morà, no? Però de moment és això, estic gaudint, m'ho estic passant molt bé i bueno, ja vindrà que hagi de venir.
10: Sí.
9: Que bé, doncs enhorabona.
10: Moltes gràcies,
9: Aina. Molta merda. També es diu això? No?
10: Sí, sí.
9: Pues molta merda pel que vingui.
10: Gràcies.
9: Que ho deixis de l'estiu, com dèiem, que ho passis molt bé. I això, seguirem la pista i a veure si podem tornar a parlar d'aquí un temps i que ens expliqui el que estàs fent i quins projectes tens.
10: Esperem, val? Que sí.
9: Gràcies. Que vagi molt bé.
3: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, sempre és el butlletí a través de la xarxa de comunicació local i que ja ens porta aquests 4 minuts de les 10 del matí i altra vegada, com no, a la sintonia del 107.1 de l'FM. A partir d'aquí ja encetem tota la segona part de Calaixera, avui dimarts, 22 de setembre, programa número 4029. Sempre comencem puntuals a partir de les 9, volem ser-hi o us volem acompanyar, si ens deixeu, fins les 12, són 3 hores diàries, amb contingut ben divers i ben variat, com ens agrada. I, de fet, una temporada més, ara sí, ja actualitzem tot el contingut a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. És aquesta secció que anomenem Baix Penedès Empresa, l'oportunitat quinzenal de parlar, de conèixer, d'opinar, a vegades inclús de debatre sobre temes sobre emprenedoria, sobre empresa, entre d'altres, i també amb propostes interessantíssimes, perquè sembla que avui el que farem és, bé, aprofitar l'excusa per parlar d'intel·ligència artificial per presentar una conferència que s'ha preparat per aquí poc. Ara ho acabarem de destacar, això. A banda, anirem a altres temes interessants, destacarem l'agenda, temes culturals que sempre tenen cabuda, a les 11 actualitzarem les notícies i després seguirem a la tercera i última part de més contingut. Doncs va, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Tot just això comencem i estrenem una nova ja temporada. Ja vam fer-ho la setmana passada, mica en mica anem incorporant ja seccions habituals o que es renoven una vegada més, com és el cas, i des de fa ja unes quantes temporades, eh? No sabria dir quantes, però moltes ja. Des de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. En aquesta ocasió i en aquest programa d'avui, qui s'encarrega una mica de dinamitzar-nos i d'apropar-nos la qüestió i el tema que avui tractarem és la Laura Domingo. Laura, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé, gràcies, sí? Per rebre'ns una temporada més.
1: I ara un plaer, de veritat, un plaer. I això te l'encarregues tu en aquest cas, d'encetar i de començar una nova temporada.
2: Doncs avui ens acompanya Xavier Jiménez. Ell és el CEO de Macaque, una empresa tecnològica del territori especialitzada en intel·ligència artificial, i ve a presentar-nos la segona edició del Macaque Summit, que se celebra el proper 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell.
1: Molt bé.
2: Xavier, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: A mi, per començar, m'agradaria que ens expliqués una miqueta què és Macaque i a què es dediqueu exactament.
3: Molt bé, mira, Macaque és una empresa fundada el 2024, som una empresa molt jove, ja som vora més de 50 treballadors, i bueno, vam néixer com a Macaque Consulting, que és la consultora, és la nostra empresa estrella, diguéssim, no? Però bueno, a dia d'avui ja hem migrat a Macaque Group, ja som un grup empresarial on tenim pues la consultora Macaque Consulting, on estem... Més del 90% dels nostres projectes estan dedicats a intel·ligència artificial. I després tenim també Macaque Factory, on és la nostra Venture Builder, on actualment tenim 3 startups i tenim 3 inversions fetes. I després tenim Macaque Agència, que és l'última creació que hem fet, no? Que també és una empresa de serveis ja dedicada a l'agència d'IA, no? Més aquesta part més marketingiana i aquesta part més d'estratègia d'IA per tancar, no? Aquest cicle d'intel·ligència artificial. I bueno, nosaltres som molt moguts, no? I actualment també estem tirant, no? Pensem que la intel·ligència artificial migrarà cap a la robòtica i hem tret la marca de Macaque Robotics, on també estem fent aquí aposta pel territori amb els fons de transició nuclear. I, bueno, estem amb 2 projectes, no?, per tot el tema de robots.
1: Uau, oh, i da, Xavi? Em fa l'efecte que sou 2, dos responsables de Macaque, que el cervell i el cap us va a 1000 per hora, No he sentit a parlar i explicant tots aquests projectes que teniu al cap i el que aneu fent, és brutal. I tot això des de Calafell.
3: tot això des de Calafell.
4: Ostres!
3: Vam néixer, bueno, ens vam ficar aquí amb el Vilarenc Zenit, no? D'aquí de
4: Calafell. Molt bé, sí, tant i tant.
3: Sí, cert que ara estem pensant, no? Seguirem tenint la sede aquí.
4: No? Ah, no marxeu, Xavi, no marxeu de Calafell, eh?
3: No.
4: Ah, val.
3: No marxarem, seguirem allà. De fet, li tenim un carinyo molt especial, no?, molt per haver nascut aquí.
4: Val.
3: Estem superorgullosos d'estar aquí al Baix Penedès, que al final... que també amb el tema de l'event, no? Sempre l'event que presentem avui aquí, sempre hem dit, no?, que la feia és coneguda, no?, pel turisme, per la Copa del Rei de hockey, no? I nosaltres doncs volíem portar aquí a l'event, no?
4: Val.
3: Un event tecnològic de referència.
4: Val.
3: On l'any passat doncs vam acollir més de 300 persones. I aquest any doncs nosaltres volíem, a part de compartir tecnologia, que per això és el que neix el Macaque Summit, el que volíem doncs és, ja que les empreses movem diners, no?, doncs poder portar amb una causa. Aquest any vam decidir doncs a l'associació AFANOC, que és per al càncer
4: càncer infantil, sí.
3: Doncs poder donar doncs tota la recaudació d'entrades.
4: Uau, que interessant. Serà el 7 d'octubre, com deia la Laura, eh? Laura, perdona, que jo tinc tendència a tallar-vos sempre, perdoneu, eh? No, tinc beborrea verbal i a vegades em costa no parlar i ficar de cullerada, eh? És un acte que es podrà terme això, el 7 d'octubre,
2: amb ponents molt interessants, oi?
3: Sí, correcte. És el 7 d'octubre, justament es fa al Teatre Joan Colet, que és allà mateix on està el pavelló del hockey,
4: que recentment
3: hem parlat. Venen ponents del nivell, com Pablo Soto, director d'Aia de Vodafone, també ve Josep Casas d'Innovació de CaixaBank, també tenim de Google Carolina Escribano, també tenim a Pedro Rojas per part de Pimec, que ens parlarà d'ahir aplicada a màrqueting, i per últim, jo crec que el més important, no?, que aquest any volíem portar la part de sector d'ahir, la part legal, no?, que jo crec que hem de conscienciar molt bé, no?, que la intel·ligència artificial està aquí, tots fem servir intel·ligència artificial, però hem de fer servir amb cap, no? Val. Llavors hem portat l'empresa Conversia, que es dedica, entre altres, a protecció de dades i també a tota la part legal de la intel·ligència artificial, i ens parlarà d'una xarxa.

0: Bueno, abans parlava amb ella i clar, jo li deia que tenim un cas d'èxit dintre de Macaque Consulting. Nosaltres treballem amb l'empresa Top Doctors que es dedica al sector salut. Uh-huh. I tenim un cas d'èxit amb ells molt fort. Seré bastant breu, no? Però al final va contra això, no? La gent té por, no?, de que se li tregui el lloc de treball.
1: Clar.
0: Però després en genera d'altres, no?
1: Sí.
0: Aquest cas d'èxit genera... aquesta eina que vam generar pues, treballa com 80 auditors, no?, dintre de Top Doctors, no?, que és un estalvi d'uns 2 milions d'euros, ¿vale? és el cas d'èxit més fort que tenim.
1: Val.
0: La IA que us menciono costa alrededor d'uns 18.000 euros a l'any, com podeu veure. Uh-huh. és un estalvi considerable. Ells tenien aquí 6 auditors aquí a Espanya, no?, i es va reduir a 2, no? Estem parlant, val, de reducció de feina, sí, no? Però clar, va crear 20 llocs de treball a call center. Per què? Perquè ells, aquesta eina serveix per treure leads de doctors, no? Aquests es diu Top Doctor justament perquè per la paraula top auditen, no, els doctors, no tothom hi pot estar en aquesta eina, i ells traien de mitja doncs, uns 8 leads diaris, no? Amb la nostra eina, no, la que van construir junt amb ells, ara se'n fan més de 100 al dia. Clar, ha tingut un impacte brutal i clar, ha vingut, hem de tindre por, no. El que sí que ens hem d'adaptar, no? I ens hem de ficar amb l'intel·ligència artificial, però sempre en cap.
1: Sí, sí, clar, és això. Ens hem d'adaptar, però sobretot crec que ara estem en aquell moment que és la informació, no? És a dir, intentar explicar que crec que no és fàcil, però és que ja enteneu i que la treballeu habitualment, no és fàcil explicar, perquè també tenim tendència a generalitzar el que és la intel·ligència artificial, i té moltes capes, no?, la intel·ligència artificial. I suposo que és aquest procés o aquesta feinada que teniu vosaltres, que és intentar explicar-ho, intentar extreure els beneficis i la part positiva de la intel·ligència artificial, oi?
0: Sí, de fet la intel·ligència artificial fa molts anys que existeix. El problema és el boom que ha donat, no? Aquests xats GPTs, clouds, Gemini,
1: sí,
0: no? Fa 4 anys, no?, que estem vivint en un món d'intel·ligència artificial progenerativa, no? Uh-huh. Però ja fa molt de temps que existeix el machine learning o existeix altres tipus com el computer vision, no?, que ho fan servir moltes fàbriques, no?, dia d'avui.
1: Sí.
0: Llavors... la intel·ligència artificial, el que sí que vull dir és que no és un xat ni... perquè tothom el concebeix com això.
1: No.
0: Sobretot on l'hem d'aplicar. Primerament hem de trastejar amb ella, no?, per comprendre-la una mica, però sobretot, això és per totes les empreses, no?, que sobretot la utilitzin amb els seus processos interns abans d'aplicar-ho amb un client directe,
1: val,
0: no?, on pugui tindre un impacte negatiu.
1: Sí, sí, sí, sí. Perquè avui en dia així, a nivell de peu de carrer, d'aquí, que nosaltres ho podem entendre, o que treballeu vosaltres des de Macaque, per què es fa servir avui en dia? És a dir, quin és el màxim recurs avui en dia que es pot aplicar a la intel·ligència artificial al món empresarial i que s'estigui aplicant, ara?
0: Sí.
1: Xavi?
0: Bueno, es pot fer servir per moltíssimes coses, no? Però sobretot, per exemple, bueno, el més típic, no? Jo, ja a dia d'avui, jo crec que molt poca gent ja escriu correus, no? Jo a dia d'avui, doncs, tots els correus que rebo, doncs, hi ha molta IA per al mig, no?
1: Sí.
0: Jo sí que us dic, no?, que litereu una mica, no?, que ja té males pràctiques la intel·ligència artificial, com fica molts guions, no?, o sempre intenta respondre't a lo que diu sense d'una manera natural, no? La IA l'hem de prontejar, no?, que es diu el prompting, no és més que interactuar amb la IA, ensenyar-la, no? Però serveix sobretot pues, per això, per optimitzar, generar documents... des de, doncs mira, fixeu-vos, no?, el cas de Top Doctors. Uh-huh. Un treball que feien redundant. Un auditor s'avorria molt treballant a Top Doctors, no?, perquè sempre era el mateix. M'anava
1: a
0: la base de dades dels doctors, m'anava al CRM. Uh-huh. Ostres, aquest doctor el tinc. Tinc que tornar a buscar-ne un de nou, no? Vinga, ara passem el procés. I quants articles... Clar, era un procés molt repetitiu. Uh-huh. On una persona doncs no se sent... contenta, no?, yeah, amb el seu treball. Ara aquesta persona és feliç perquè ho llença i té tot el rato leads. Aquests leads que li generen aquest tipus de persones generen comissió, no? Uh-huh. Doncs, ostres, estan comissionant una eina que els ha ficat l'empresa, són més feliços, no? Llavors, la hi ha arribat per quedar-se. També hi ha el tema de la veu, no? A mi, si em truca una IA al moment, uh-huh, la penjo.
2: Ja. Ai, sí.
1: No?
0: Sí, però és diferent que us diguin El dentista Josep, us

0: truca i sabeu que vostè que truca i vostè que agendar una cita. Uh-huh. A tu t'és igual que et truqui una IA. Per què? Perquè saps que tenen que trucar per agendar una cita.
1: Clar, no? Clar.
0: Llavors, clar, hi ha certs punts, no?, que hem de veure a on, no? Però jo sobretot dic en processos interns. En tot el que és un procés repetitiu, que és molt avorrit, normalment la intel·ligència artificial pot tindre un punt de...
1: Val. Sí, és a dir que avui en dia qualsevol empresa... Nosaltres sempre aquí intentem emmarcar-nos amb aquesta proximitat que tenim, que és, no?, la petita, la mitjana empresa. És a dir, avui en dia qualsevol empresa del nostre entorn ja pot aplicar la intel·ligència artificial, no?, que ja no és una cosa de les grans empreses internacionals ni les grans marques, no?, sinó que avui en dia ja és útil per qualsevol empresa, per molt petita que sigui.
0: Sí, totalment. Aviam, nosaltres des de Macaque Consulting, sí, és cert que treballem en grans empreses, per sort o per desgràcia, no?, estem vivint un creixement molt, molt gran, però sí, tota empresa pot fer-ho. Jo sempre diria que nosaltres tenim dintre de Macaque Consulting un servei que es diu auditories, no? Uh-huh. Aquestes auditories hi ha diversos nivells i el primer de tots, el nivell zero, que nosaltres diem, és el de descobriment. Això és el que tenen que començar a fer les empreses, no?
1: Val.
0: Per què tinc que redactar un correu on abans tardava 10 minuts, uh-huh, on potser cometia faltes, quan ara m'ho pot fer una intel·ligència artificial? Serà el mateix,
1: no,
0: si jo
1: no,
0: dic,
1: sí,
0: si l'educo com té que ser, al final faré un correu perfecte, no?, i el tindré escrit en un minut, no?
1: Clar.
0: Aquí sí, ja tens un estalvi de temps, no?, on pots dedicar el temps a una altra cosa.
1: Sí. També comentaves el tema robòtica, que suposo que és una mica el pas 2, no?, d'intel·ligència artificial, no?, que ara mateix, físicament, el que dius tu, a vegades la intuïm o la veiem com un xat, i ja està. I a vegades... No, potser emmirallats amb el cinema, amb Skynet i aquestes coses, que és allò quan la intel·ligència artificial sigui corpòria, no?, sigui a través de, no?, d'un robot, d'un humanoide, i sembla que tot va cap aquí, també, no?, i per l'aposta que feu des de vosaltres, també començar ja a trastejar i a començar a parlar de robòtica.
0: Sí, justament és el que mencionava, nosaltres estem ara buscant una oficina, no?, més gran, de 2 o 3 plantes, justament per poder fer aquest showroom, no?, perquè al final al client li tens que ensenyar, no?, el robot en persona, llavors, clar, els robots es tenen que emmagatzemar, no?, necessites
1: sí,
0: un espai
1: sí.
0: bastant gran. El tema dels robots, aviam, aquí per sort o per desgràcia, no, jo diria que per sort, no tenim, podríem dir, les lleis més estrictes, no?,
1: sí.
0: quan a compliance, quan compleixes aquí, normalment acabes complint amb els altres països, no? En quant als robots, per nosaltres és la nostra passió, no?
1: Sí?
0: Però ara mateix nosaltres vam fer un viatge a Xina fa uh-huh. a principis d'any, no? On vam poder veure, no?, doncs diferents empreses, no?, que es dediquen a robòtica, entre elles Unitree és l'empresa més coneguda, no?, que és aquest gosset o els humanoides aquests
1: sí,
0: que ballen,
1: sí.
0: on surti Got Talent,
1: no?
0: Però allà a Xina, no?, ens vas donar compte, no?, que primer no tenen tanta llei, no?, com aquí tenim nosaltres, però pots veure coses, no?, per exemple, aquest gosset que veiem, que tothom diria que no pot fer res per nosaltres, és un robot que pot carregar cargues, no?, de gran pes. Després també és un robot que s'utilitza per apagar incendis. Clar, aquí hi ha un altre cop tornem a entrar en el lloc de treball, no?, però perquè amb un incendi es té que jugar la vida un humà, quan pot haver un robot que apagui
1: sí,
0: el foc
1: sí.
0: i no passaria res, no?
1: Sí.
0: Són línies no delicades, no? Però penso que està bé, no? Vull dir que no tingui que perdre un humà una vida, no?, en un incendi, per exemple.
1: Val, i tant. Clar, és que no cobríem mai,
0: No.
1: Tu has parlat d'aquestes línies vermelles, que n'hi ha moltíssimes, sincerament, que una mica el debat que hi ha ara, també, no?, aquest debat a nivell internacional i mundial, però també jo penso que del nostre entorn, no?, de cap on anirà, què passarà, què farem, què deixarem de fer. I, de fet, hi tornem ara el dia 7, perdona, que justament el que fareu és una mica respondre moltes d'aquestes preguntes amb els ponents, amb tot allò que heu preparat a nivell empresarial. És clar, és el vostre ram i el que tractareu són aquestes qüestions a nivell empresarial. Per això que una mica animem a empresaris, a gent interessada que vingui, perquè encara es poden inscriure, oi? Encara hi ha temps d'inscriure's.
0: Sí, aviam, nosaltres tot el Summit, no? O sigui, és un event que fem sobretot per compartir tecnologia. Uh-huh. Òbviament està molt enfocat pel món empresarial, no? Però jo crec que la petita empresa, inclús els autònoms, és un bon moment perquè hi vagin, perquè descobriran què fan els grans del sector, no? Uh-huh. Què estan fent, com apliquen la intel·ligència artificial al negoci, no? Al final tots ens fixem en els grans, no? I crec que és un bon moment perquè vinguin, aprenguin, també poden fer descobriment, no? De ostres, per què apliquen la intel·ligència artificial? Clar, els hi pot donar molta idea com fer-ho al seu negoci. Uh-huh. I sobretot hi ha la part legal, que penso que aquest any la part legal és molt important perquè es conscienciïn de que no tot val. I després hi ha una taula rodona on l'any passat vam tindre que frenar, no?, la ronda de preguntes perquè va ser molt, molt, molt interactiva, hagués acabat el summit a les 5 de la tarda, no? I bueno, jo animo, no, a tothom que vingui, perquè inclús vam tindre estudiants, que van vindre interessats i s'ho van passar bé, van aprendre molt, i penso que això ho fem de tot cor, no? Al
2: final,
0: tot aquest event és per compartir tecnologia, que és el que més ens agrada.
1: I des de comarques, que trobo molt interessant, perdona, i des de comarques. Digues, Laura, perdona.
3: No, volia dir que, a més, aquest any l'heu volgut donar una dimensió solidària, no?
0: Hem volgut donar una dimensió solidària. Nosaltres, com hem dit, no, el Macaque Summit neix per compartir tecnologia, però com sabem que les empreses, no, doncs acaben movent també diners, i els diners poden servir, no, doncs per causes, pues, solidàries, no? Vam pensar que cada any podríem portar una associació diferent i que cada any, doncs, l'associació quedi, doncs ajudada. A més, no, els hi donem una visibilitat la més alta que podem donar-los, i també els hi donem també allà un stand, no, en aquest cas és a FANOC, no, que és per al càncer d'infants, no, que tothom em deia, ostres, però quin és el target si és tecnologia, si càncer, no? No queda associat, doncs sí. A més, nosaltres cada any, bueno, l'any passat ja vam fer-ho, no, demostrem possibilitats amb intel·ligència artificial. Aquest any portem un vídeo sorpresa, no, que també fet completament amb intel·ligència artificial, però per conscienciar pel càncer, no?
2: Sí.
0: Dels infants, tot el que passa a les famílies, no? I...
1: No, que sí. I tot això és tecnologia, de fet. Penso jo, és a dir, que tot es pot relacionar amb la tecnologia. Jo encara avui en dia tinc l'error de dir com allò, les noves tecnologies. No, ja no són noves tecnologies, són les tecnologies, Per això vull dir que és obvi que també s'hi pot encabir una causa solidària, sempre.
0: Sí, nosaltres, a més, pensem que hem de portar la societat, no?
2: Sí, vull dir,
0: i penso que nosaltres hem pensat que d'aquesta manera, doncs, fiquem una petita goteta dintre d'aquest mar tan gran, no?
2: Clar.
0: Però pensem que ajudem, no?
2: Sí,
0: llavors,
2: sí.
0: Clar, al ser solidari, doncs, al final també, doncs, la gent, tot el que és el programa del Summit, no, amb ponents del nivell, més aquest impacte social, més després que també hi ha dos passos de networking molt importants on les empreses poden fer networking, no? Són 20 minuts a mig matí i després a final del dia hi ha un catering, no, per menjar, on poden disfrutar de l'última sessió de networking.
1: A més, també aquestes sessions són uns punts molt xulos de manera distesa, no, de fer contactes, networking, no, que es diu en el món emprenedor. És un dia excel·lent, per trobar-se amb molta gent, per conèixer gent, per repartir alguna targeta. No sé si encara reparteixen targetes al món empresarial, sí? Per repartir alguna targeta o QRs o el que vulguin. No? És un bon dia, també, per això, no? Però, bueno, per extendre una mica la xarxa de contactes, no?
0: Sí. Bueno, el tema de les targetes, que diuen que és algo molt tradicional, però jo crec que tots els empresaris esperem, no, tindre-les,
1: sí?
0: i les fem i les seguim fent. Hi ha empresaris, no, que et diuen a vegades ui, això és molt tradicional, però és que...
1: Clar, sí.
0: No? I segueix fent gràcia. Jo crec que és que és divertit,
2: sí.
0: Ens ho passem bé i molt bé. Bueno, després jo volia fer referència, no,
1: digues,
0: a les entrades.
1: Sí, sisplau.
0: Bueno, ja tenim pràcticament acabades les VIP. La gent està sent bastant solidària.
1: Vaja.
0: Que em sembla que 5 entrades, ho he mirat abans d'entrar, no sé com està ara. On les entrades generals valen 30 euros, les VIP valen 45. I tota la recaudació íntegra va per l'associació. Llavors, bueno...
1: Bé, que la gent s'animi, doncs. Si la gent busca, no, Macaque, ho trobarà de seguida.
0: Sí.
1: Summit 26, Macaque, ho trobaran de seguida. A través de l'Efect també ho trobaran de seguida. Mm. A través d'internet és molt fàcil fer la inscripció. Que s'animi la gent. Amb tots aquests paràmetres que ara hem explicat, a nivell tecnològic, empresarial i també una mica social, que també està molt bé. Molt interessant, Xavi, de veritat,
0: Moltes gràcies. Bueno, nosaltres al final estem aquí, qui ens vulgui conèixer, doncs estem allà al port de Segur de Calafell.
1: Molt bé.
0: I això, aquí, que moltes gràcies per haver-nos
1: i xarxes, que jo no cal ni dir-les també, suposo que avui en dia, no? I a vegades sempre preguntem, esteu a xarxes i tal, avui també és indispensable, eh? Estar present a xarxes a nivell empresarial.
0: Sí, sí, tot el que són les xarxes és d'estar al dia, també és d'estar amb el posicionament de les webs, no? Que ara hem refet la web, l'hem fet nova també, és superimportant, no?
1: Sí, sí.
0: Al final tindrà visibilitat, no? I bueno, això també ens ajuda molt, no? Aquí des de la ràdio.
1: Perdona, sobre això, sobre Macaque, ara que dèiem, la imatge, les xarxes socials, d'on sorgeix Macaque? Perdona que t'ho pregunti. Ah, és que ho trobo...
0: M'encanta que m'ho facis la pregunta.
1: Molt ben trobat, eh? M'agrada molt també el disseny que teniu i la iconografia que teniu.
0: Mira, Macaque neix... Bueno, primer... Jo havia estat treballador de Top Doctors, potser, que podeu entendre perquè és client nostre.
1: I tu el que passava, no?, que feies les tràmits aquests tediosos.
0: Jo ja pagava el domini, no?, de Macaque Consulting, i me'n recordo el CTO, que és Bernardo Ruiz, és un gran amic meu, reia, no?, em deia, on vas amb aquest nom, no?
1: Sí.
0: El mono significa moltes coses. El mono significa el creixement de l'empresa, no?, des de l'Homo sapiens, no?, que comença pel mono i seria el nostre creixement. El mono significa igualtat. Ara mateix, si jo em fixés amb la Laura, no?, i fóssim aquí 200 monos, no?, i ens mesclessin, després no la trobaríem. I això és bidireccional. Per què dic això? Perquè dintre de la nostra estructura empresarial és igual que siguis el CEO, siguis un becari recent començat, som el mateix, ¿vale? Som persones, tots remem cap al mateix lloc. I després el mateix, treballem per gran empresa, no?, però tractem igual una gran empresa que una startup recent començada, la tractem igual. I això significa el mono. I després el mono està somrient. Per què somriu el mono? Somriu per trencar amb tot aquest tema tecnològic que és tan seriós, no?, que tots els logos són tan superseriosos, i nosaltres vam decidir trencar amb aquest somriure, no?
1: Sí.
0: I això significa una mica el mono així...
1: Que bé, hòstia, quanta cosa al darrere, eh? Ara entenc que tinguessis ganes d'explicar-ho, perquè, hòstia, realment hi ha molta cosa al darrere de...
0: Bueno, jo no sé si per... Normalment ens ho pregunten quasi tots els clients,
1: no? És que no,
0: tenim, o bueno, clients o possibles clients, no? Sempre una de les curiositats que els entra és per què Macaque, per què el mono, no? I nosaltres ho expliquem amb molt d'orgull, i és algo que hem pogut transmetre amb la nostra cultura.
1: Sí, que bé.
3: A més, també teniu una eina que es diu Banaina, no? I és una banana.
0: Sí, dintre del grup de Factory, nosaltres tenim una de les startups que de fet ha estat finalista a Seed Rocket, estem a l'enfadera, l'acceleració de l'enfadera. Banaina és el plàtan, és el producte, no?, del mono, no? Després tenim una altra startup que es diu Macoco, que ve d'un goril·la, no?, que es deia Coco, bueno, es diu, perdona, que es comunica amb llenguatge de signes, és ja per veu, no? Llavors,
3: tenim,
0: ho fem
3: tota
0: tot associat. Sí, tot associat dintre de...
1: Mira, acabarem la conversa amb tu com l'hem començada, que és... Jo intueixo que el cap us va a 1000 per hora, i aquí, Xavi, aquí et veig molt, molt seriós, molt posat en el personatge, molt posat, parla de Macaque, sobretot, i d'aquest event, però, ostres, mira, estaria amb tu 10 minuts més i et trauria això que tens al cap, aquesta manera de pensar, que m'imagino que ha de ser un brainstorming a la vostra empresa per escollir noms per fer. M'equivoco o no, Xavi? Dic, m'equivoco o no?
0: No,
1: m'equivoco, eh? I m'agrada molt, de fet, això.
0: Sí, però es diuen que som una mica bojos, no?
1: Exacte, això és el que busco jo, això és el que m'agrada, conèixer les interioritats de les empreses en un món, i a vegades també ho he dit, que està tot encotillat, tot és com molt seriós, i perdoneu que ve el conseller de no sé què, i tots fent referència al conseller, el conseller, benvingut. Aquestes coses jo les odio. I l'essència, per mi, de l'empresa és això. Saps, les idees, com bulleixen, aquesta originalitat, aquesta energia que teniu. Sí o no? Penso, eh? Penso,
0: sí, sí. Bueno, de fet, en el Summit ho podreu veure. Vull dir, al final, jo, igual que avui vaig amb aquesta samarreta, que no la poden veure, no, els oients, però vaig amb la samarreta del Summit i anem tots. Vull dir, no per... Justament us he dit, no?
1: Sí,
0: tots som iguals.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, és igual el CEO, el CIO, que el CIO és el meu soci, és el Marc, que t'envio salutacions des d'aquí, des de Mallorca. Tots anem igual, tots anem a una.
1: I
0: no hi ha vestimenta diferencial.
1: Enhorabona, Xavi, enhorabona, per molts anys. Seguirem parlant, sí? Seguirem en contacte. Laura, Més coses, no? Em sembla que hi ha agenda i propostes,
3: no?
1: Des de la FEC.
3: Tenim bastantes cosetes, sí.
1: Endavant.
3: Mira, aquest dijous 24 de setembre tenim jornades sobre tecnologia i innovació aplicada al sector agrari, al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, on tenim a Vallformosa i Covides com a ponents.
1: Molt bé.
3: El 29 de setembre, aquí al Tavaris, presentarem l'informe de conjuntura. És un estudi econòmic amb dades molt interessants sobre el territori a tenir en compte. També, com cada any, la FEC estarà present a les Fires de Santa Teresa i estem enllestint el 12è Congrés CREA, que celebrem el 23 d'octubre a Neàpolis, a Vilanova i la Geltrú. Una de les participants destacades és Judit Colell, que és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, que rebrà el Premi Honorífic CREA. Molt interessant.
1: Molt bé, que bé.
3: Tota la informació i les inscripcions als canals habituals de la federació.
1: Molt bé.
3: FEC.cat.
1: I cada 15 dies... aquí a la Calaixera.
3: Aquí ens trobarem.
1: Gràcies, Laura. Una abraçada i fins la propera.
3: Fins la propera, gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell. Ràdio al Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Conecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: L'intenció de conèixer una mica més aquest llibre, Escalando Peldaños, és un llibre que ens ha d'ajudar a entendre millor la vida i a connectar amb nosaltres mateixos. Poca broma, eh? Amb un llenguatge clar, proper, ofereix eines útils per créixer personalment, per superar obstacles i per viure, si pot ser, amb més plenitud. És una guia pràctica per reflexionar i descobrir com podem viure d'una manera més conscient i molt més equilibrada, em sembla. Així que avui és un plaer i avui podem conversar en directe amb la seva autora, la Sibil Cervera. Com estàs, Sibil? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Pere.
3: Com estàs?
4: Bé,
3: sí? Bé,
4: molt bé.
3: Sé que això de la ràdio no estàs massa habituada. És la primera vegada que fas una entrevista
4: sí.
3: de ràdio, Sibil?
4: Sí, sí, sí, sí, sí, és el primer cop, sí.
3: Ostres, clar, crec que és el teu primer llibre, que sé.
4: També, també, és el meu primer llibre.
3: Ostres, quantes primeres coses, Sibil?
4: Sí.
3: Però estàs a casa, ja t'ho deia, micròfon tancat, de veritat,
4: sí.
3: La intenció que estiguis còmode i que ens ajudis a conèixer una mica més el llibre i també que ens ajudi a conèixer una miqueta a tu, com a autora i com a escriptora, perquè de fet crec, ara en parlarem, que aquest llibre està molt basat en les teves reflexions personals, em fa l'efecte, que sí, o les teves vivències personals. No sé com...
4: No tant.
3: Jo pensava que sí, perquè segons he pogut veure alguna explicació, tot parteix d'una vivència teva personal, d'una pèrdua, per ser més exactes,
4: Doncs jo vaig experimentar un gran despertar espiritual durant la pandèmia. I a partir d'allà vaig començar a estudiar, a llegir i a integrar alguns coneixements que desconeixia.
3: Això que tot parteix d'una situació personal, això em volia referir, eh?
4: Sí,
3: exacte. Ara ho explicarem, que quedi ben clar, ara explicarem que quedi tot ben clar. De fet, parles molt sobre l'esperit.
4: L'espiritualitat.
3: Exacte,
4: sí,
3: gràcies. Sí. Sóc jo qui m'entrebanco, veus? I no passa res. Sibil,
4: sí.
3: Però també sé que deixes molt clar que no estàs parlant de religió, eh?
4: No, en cap moment, en cap moment. És que la religió no té que veure amb l'espiritualitat. No és el mateix.
3: Clar. Això, anem per la base. Va, ajuda'ns a conèixer una mica més. Escalando Peldaños, el teu primer llibre.
4: Sí.
3: Què és? Què hi podem trobar?
4: Vale, pues mira, és un llibre per tots aquells que s'endinsen en un despertar espiritual. Aporta el coneixement per entendre l'origen, la natura i el paradigma de les nostres vides. I també una gran varietat d'apreciades eines per sanar, per créixer i expandir la nostra consciència. El coneixement dels grans principis universals són imprescindibles per comprendre el funcionament d'aquesta matrix i empoderar-nos. I són desconeguts per a la majoria de la gent.
3: Vaja, és cert, eh? Sempre vivim una mica, no?, el dia a dia, la rutina, el anar fent, no?, i
4: clar,
3: a vegades no prenem consciència del que significa viure.
4: O sigui,
3: és molt profund, això, eh?, està clar, eh?, però...
4: I tant. Mira, els més importants principis universals són el mentalisme, la vibració, el principi de correspondència, el ritme i el gènere. Bueno, i la polaritat i també la causa i efecte.
5: Val.
4: Si vols t'explico una miqueta.
5: Sisplau, sí, tant, i tant que sé.
4: Bé, el mentalisme parteix de que l'univers és mental.
5: Sí.
4: Diguem-ne que els pensaments, si són reiterats, es materialitzen.
5: Val.
4: Quan parlem d'univers, parlem sempre de freqüència i vibració. Freqüència i vibració. Energia, freqüència i vibració.
5: Val.
4: Els pensaments són energia, són vibració.
5: Uh-huh.
4: I del camp quàntic, si són reiterats, al final es materialitzen en el camp físic.
5: Val.
4: Sí.
5: I això és així, eh?
4: Això és així. Això és així.
5: Uh-huh.
4: El que passa, això s'hauria d'ensenyar a les escoles.
5: Vaja.
4: El que passa és que no interessa que els humans siguin empoderats, diguem-ne. Després està el principi de vibració. Mateixes vibracions s'atrauen.
5: Val.
4: És a dir que, posem un exemple, no? Tu atrauràs algú que vibri com tu.
5: Val.
4: O, per exemple, si vibres sempre en la queixa, no? Atrauràs coses de queixa. L'univers t'enviarà coses de queixa.
5: Val.
4: Més coses de queixa.
5: Sí.
4: Això és així.
5: Molt bé, vas atraient allò que una mica, allò que mostres, no? És a dir, atraus allò que tu, inconscientment o no, vols atraure.
4: Exactament.
5: Ni més ni menys.
4: Sí. Després està el principi de correspondència, com és a dalt és a baix, com és dintre és fora. Pues és una mica això de la vibració, és molt semblant. És a dir, com ets tu, és a dir, com vibris tu, com ets tu, és el que hi ha en el camp quàntic.
5: Uh-huh.
4: I al revés.
5: Val.
4: I doncs després, bueno, el ritme. El principi del ritme vol dir que tot flueix i reflueix, no? És com un pèndol, no? Tot, hi ha un avance i un retroceso, no sé com es diu això.
5: Val.
4: I les dues coses són necessàries per la nostra evolució.
5: Val.
4: Això és com un planeta escola. És a dir, que estem aquí per aprendre, per evolucionar espiritualment. No, encara que ho oblidem, no, amb el dia a dia.
5: Sí, per això el dia a dia ja ens absorbeix prou com per no pensar-hi, no?
4: Clar, però tot són proves.
5: Ja.
4: Tot són desafios que van apareixent.
5: Uh-huh.
4: I també bendicions, no?
5: Sí.
4: Una mica,
5: però dolent, no?
4: Sí.
5: I això, doncs, Escalando Peldaños és una guia, doncs? És a dir,
4: sí,
5: ens pot ajudar a trobar aquest camí una mica més espiritual, doncs?
4: Exactament. Ens obre una mica els ulls de com funciona això.
5: Uh-huh.
4: I una vegada ho veus i ho apliques, te n'adones que és així. I bueno, cada vegada, pues, tot va millor.
5: Val.
4: Sí.
5: Com va sorgir? És a dir, si mai havies escrit, inclús pel que entenc, corregeix-me,
4: sí,
5: també inclús no t'havies plantejat mai, això de l'espiritualitat, etc. És a dir, com arribar un bon dia sobre aquest canvi personal o aquesta pèrdua personal, la pandèmia,
4: sí,
5: etc., va portar a començar a parlar-hi, a pensar-hi, però no només anar més enllà, i inclús escriure, és a dir, no és com un procés més.
4: Sí.
5: No només plantejar-t'ho, sí, sinó escriure sobre això. És,
4: sí,
5: és un pas important.
4: I tant. És que vaig trobar aquests coneixements tan brutals, tan que vaig pensar que ho havia de compartir.
5: Clar.
4: Ho havia de compartir amb el món.
5: Uh-huh.
4: I és que la majoria de la gent no saben aquestes coses, no coneixen els principis universals. I a part d'això hi ha moltes altres coses, sobre els talents, els dons, la gent a l'aura no sap quants diferents cossos som. La gent, per exemple, quan algú es mora, es pensa que som un cos físic, i nosaltres no som un cos físic. Nosaltres som una ànima ficada en un cos físic, i l'ànima no mora. Així que deixem aquest plano en aquest cos físic, però no morim.
5: Sí. Clar, és un aprenentatge. Un coneixement, no? És arribar a entendre això que estàs explicant, és,
4: sí,
5: poder assumir-ho, suposo, entendre-ho, aplicar-ho, i viure en conseqüència.
4: Exacte.
5: Perquè això implica viure d'una manera determinada, no? No? És a dir, amb aquesta vivència espiritual?
4: Jo sí, jo he fet molts canvis a la meva vida, no? Perquè he entès que aquí hi ha moltes distraccions, no? La televisió, a veure, el Netflix, el telèfon, les xarxes, i realment expandir la nostra consciència és molt important, i amb les distraccions és difícil.
5: Clar.
4: És impossible.
5: És que avui tot va al contrari, no? Perquè avui en dia tot va, no l'espiritualitat, mira, sé dir-ho ja, espiritualitat no només va cap aquí, sinó que va al contrari, és a dir, el materialisme, no?
4: Exactament.
5: El valor és el valor de les coses, no és el valor espiritual, sinó és el valor d'allò que pago per les coses, de voler tenir més coses, no? Ja. Anem al contrari.
4: Nosaltres omplim aquests buits que tenim pues, comprant coses, pensant, bueno, ara estaré una estona més content, ara tinc això, ara tinc...
5: Clar.
4: Però només són buits. I realment, quan comprens que més omples la teva consciència, més ets conscient de tot, més passes moments conscients, no necessites, ja no necessites res més.
5: Ja. I això com es treballa, Civil? Com podem arribar a aquest punt de consciència? És a dir, reflexionant-hi, suposo que llegint i aprenent molt,
4: sí.
5: Però com seria aquest camí? Per bueno, aprendre, eh?
4: Per aprendre, mira, per exemple, jo molt sovint, no?, per tornar, perquè és que ens com es diu, ens distraiem tot el temps, no? Però per tornar al moment, jo em faig la pregunta, i ara quin serà el meu següent pensament? I fent-me aquesta pregunta, torno a la meva essència, a la meva consciència, a la presència.
5: Val.
4: I no a la mente, a l'ego.
5: Val.
4: La mente és com a l'ego, no?
5: Sí. És a dir, doncs, és un punt profund de reflexió.
4: Sí.
5: No? De sempre recordar-te aquest punt o aquest camí espiritual, entenc.
4: Sí.
5: Parlo des de la ignorància, Civil.
4: A veure, com... repeteixo.
5: No, em refereixo a això, que es podem distreure de manera molt, molt fàcil, perquè avui l'entorn i la societat està feta, com dèiem, per anar contra direcció i anar cap a un altre punt. És a dir, que un dels punts per treballar-hi és tenir sempre o intentar sempre trobar aquest punt de consciència de buscar aquest camí.
4: Exacte.
5: M'explico, eh?
4: Exacte.
5: És una de les claus, em refereixo.
4: Tornar a l'essència, no? Tornar a l'essència. La meditació va molt bé per això. Jo recomanaria a tothom fer 20 minuts de meditació al dia. Vol dir, meditació és seure...
5: Va, meditació és una bona eina.
4: Sí, i està només pendent de la respiració, com entra l'aire i com surt l'aire. I llavors, tots aquests problemes d'ansietat, de preocupació, de por, s'evaporen per un moment.
5: Sí.
4: I és molt recomanable.
5: Molt bé. I hem dit la reflexió, la meditació, i suposo que lectura, llibres com el teu, també hi ha altres publicacions que ajuden a entendre tot aquest procés espiritual.
4: Sí,
5: també
4: tant.
5: És bàsic, buscar la informació.
4: I tant. Jo, hi ha una saga que m'encanta, que vaig llegir, que... Un escriptor que es diu Lane García Calvo, que va fer la saga de tu alma, no? El, com és? No sé què, de tu alma. Allà vaig descobrir els principis universals, no? I tot. I meravellós.
5: Ostres.
4: Va canviar la vida.
5: Vaja.
4: Sí.
5: Principis universals. Sona gros, també.
4: Sí.
5: I explica'ns una mica més. Com va ser l'elaboració d'aquest llibre? És a dir, decideixes escriure. Torno a dir, no és un procés fàcil escriure. És sentar-se, no?, plantejar els continguts, escriure'ls, publicar-ho, portar-ho a llibreries, a punts de venda.
4: Sí.
5: Com és tot aquest procés?
4: Vale. Doncs, jo vaig fer uns quants cursos de diferents coses, no? I vaig pensar que en un llibre, pues, posaria un munt d'informació. De fet, hi ha molt pocs llibres, si és que n'hi ha, que continguin tanta informació. Perquè aquest llibre doncs, parla, mira, de l'ànima, la creació, els talents i els dons, a l'aura i els diferents cossos, els chakras, els registres akàsics, l'energia kundalini, el merkabà, la llamatrina, la glàndula pineal, la glàndula timo, el poder del cor, el despertar, l'energia, la freqüència i vibració, els seus principis universals, el món angèlic, la consciència, la inconsciència i la supraconsciència, tècniques de sanació espiritual, l'autosanació, el nen interior, la sanació del linatge, molt important.
6: Sí.
4: Sí. L'oponopono, la geometria sagrada, els mudres, els minerals, les dimensions, l'ADN, els llaços càrmics, els vots càrmics, i bé, dissolució de màgies, encanteris, amarratges, i també dispositius de limitació espiritual. Llavors, és un llibre realment molt complet.
6: Val, sí, són molts conceptes, eh?
4: Molts conceptes, perquè jo al principi, clar, hi ha moltes coses que no sabia. Què és això del Merkabà? Què és l'energia kundalini? I bueno, doncs, pues, un, clar...
6: No, clar,
4: és... Investiga, i bé, això és bàsic per entendre com estem fets... perquè una cosa és el que es pot veure,
6: sí, i la part física,
4: amb
6: no?
4: els cinc sentits, exactament. Però després està tota aquesta part que és energia, que no es veu però que hi és.
6: Val.
4: El nostre camp àuric, de fet, moltes vegades abans d'estar malalts físicament,
6: sí,
4: ja tenim bloquejos en el camp àuric. I bueno, això és una forma d'explicar doncs, el per què venen aquests bloquejos. La majoria de les malalties tenen un origen emocional.
6: Sí, no? Sí. I això està demostrat per la ciència, eh?
4: Sí, ara sí. Ara comencen...
6: Ara comencen, sí, ara es comença a tractar aquest sí, tipus de situacions.
4: Sí.
6: Però sí que és cert que es demostra, no?, que moltes vegades moltes malalties parteixen d'un punt psicosomàtic o d'una part emocional que acaba afectant a la part física, i tant que sí.
4: Correcte.
6: Sí. Correcte. Però això també és una feina paral·lela, també, però és important, no?, la salut mental, el benestar emocional, tot va molt lligat, de fet, és... I al final tot acaba convergint al mateix punt, em fa l'efecte, oi?
4: Correcte.
6: Correcte. Sí?
4: És a dir, que primer l'energia i després... és a dir, primer en el camp quàntic i després en el camp físic.
6: El camp físic. Sí. A vegades, i dins d'aquesta ignorància, perdona, Sibyl, hem sentit a parlar de la llei d'atracció.
4: Sí.
6: Són els mateixos paràmetres, eh? Estem parlant...
4: Sí, la llei d'atracció és la llei de la vibració. És a dir, que... per exemple, tu vols abundància, vols calés, no? I aleshores dius demanes, jo vull això, i ho dius cada dia. Però és que estàs vibrant en l'escassès, perquè estàs dient una cosa que no tens. Tu t'has de sentir abundant per atraure l'abundància.
6: Ja.
4: La teva vibració ha de ser d'abundància, perquè mateixes vibracions et s'atrauen.
6: Sí, s'entén.
4: Sí.
6: Clar, és això, tornem-ho a dir, són molts paràmetres,
4: sí.
6: Hi ha molta informació, hi ha molts punts a assumir i a entendre, i d'aquí la importància de recabalar tota la informació possible, amb publicacions, no sé si internet és una bona font, Sibyl, ho hem d'anar en compte, com sembla que parlem d'internet i segons quines informacions.
4: Bé, a internet sí.
6: S'ha de saber, eh?
4: Sí, depèn de quines fonts, no?
6: Clar.
4: També s'ha d'investigar una mica.
6: Sí.
4: Però, bueno, també...
6: És una font propera,
4: molt
6: fàcil,
4: sí.
6: I utilitzada de manera correcta aquí, amb altres paràmetres, sempre és bo saber-ho.
4: Sí.
6: Però sí que, per exemple, la teva publicació ensenya això, com dèiem, és una guia, que ajuda a aconseguir aquest camí cap a aquesta espiritualitat, cap a aquestes lleis universals.
4: Sí, és que, de fet, en veritat, els éssers humans, pues, tenim diverses vides, no? De fet, som llum. Nosaltres som llum i tornem, al final, ens il·luminem.
6: Sí.
4: El que passa és que al principi som llum amb moltes capes de foscor que s'han d'anar alliberant, no? Sí. Aquestes capes de foscor són com inconsciència, perquè no es pot parlar del bé o del mal.
5: Ja.
4: Parlem d'inconsciència, no?
5: Sí.
4: Inconsciència. I més som conscients, el que parlàvem abans, doncs, doncs més ens apropem a la il·luminació.
5: D'acord. Com dèiem, la ciència cada vegada està investigant, cada vegada la ciència té més consciència, valga la redundància,
4: sí.
5: D'això, quan parlem d'això, de la part emocional, de les energies, si podem dir-ho així,
4: sí.
5: Però sí que cerca col·lectivament, i sí que són uns paràmetres ja molt utilitzats des de fa molts anys, són les energies. Sí que a vegades són tots més conscients, no?, de l'energia negativa, l'energia positiva, no?, els joves diuen les males vibres, no?, les bones
4: sí.
5: vibres.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Tots som conscients que sempre hi ha algun tipus d'element que no és físic,
4: sí.
5: però que ens hi podem trobar amb una persona, amb un espai, amb un lloc.
4: Sí.
5: Saps què vull dir?
4: La ciència ha fet molt experiments també per demostrar una mica de que els pensaments es materialitzen. Passa una mica el que tu creuràs que passarà.
5: Ja.
4: És a dir, i això, mira, per exemple, et poso un exemple, no? Posem un grup de persones, no, grans que s'han d'operar del genoll. Totes.
5: Sí.
4: Totes tenen el mateix problema i han de fer aquella operació. Pues a la meitat d'aquest grup li farem creure que l'hem operat, li haurem fet una incisió i tot,
5: sí.
4: però no haurem fet
5: no
4: res. No haurem fet res.
5: Uh-huh.
4: I a l'altra meitat l'haurem operat. Pues bé, vols creure que a la que no l'havien operat s'han posat bé com els altres? Perquè estaven ells completament segurs que estaven operats,
5: sí,
4: i el problema ha desaparegut.
5: I el problema resolt. Clar,
4: és I un, així és et un podria fet... dir moltíssims exemples.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: També en sentit contrari. Amb un li van fer creure que s'estava desangrant, fins i tot amb el soroll d'una goteta que queia,
5: sí, sí, sí,
4: d'aigua,
5: sí.
4: jo que sé què seria, i ell, amb els ulls venats i tot, es pensava que s'estava desangrant i va morir.
5: Ostres. Bueno, en medicina es coneix com l'efecte placebo.
4: Ah, exactament.
5: I és un efecte conegut i contrastat,
4: Exactament.
5: L'efecte placebo.
4: L'efecte placebo és realment l'exemple on podem veure que podem autosanar.
5: Sí, fins al punt d'autosanar-se.
4: Perquè si tu creus que pots sanar, tu sanaràs.
5: Ja.
4: Si creus que no, no sanaràs. És així de simple.
5: No, i tant.
4: És segons l'expectativa,
5: clar,
4: el resultat.
5: Sí, sí,
4: i
5: sí.
4: Això la ciència ja ho veu.
5: Sí, sí, sí, sí, clar. És el component emocional alhora ja no només de que arribi una malaltia, sinó de com afrontar, no, la millora d'aquella malaltia.
4: Exacte.
5: De poder superar-la, no superar-la. Sí, això s'està per sort treballant molt a nivell científic i en medicina.
4: Ah, però després ve un senyor amb la bata blanca, amb tots els respectes dels metges, i et diu que tens un càncer emocional, un càncer terminal, no?
5: Sí.
4: I clar, és difícil de sortir, no?, d'aquí. Però bueno, si investigues i d'allò, i
5: no,
4: es pot sortir.
5: Clar, està clar.
4: Sí, sí,
5: tot
4: sí.
5: És, i el coneixement sempre és importantíssim, i en aquesta matèria que avui estem plantejant i que estem explicant, i per això aquest llibre és Calando Peldaños, és una bona
4: sí.
5: oportunitat per conèixer o inclús per endinsar-se sobre tot aquest camí que ara estem plantejant. De fet, el llibre es pot trobar a llibreries d'aquí al Vendrell, que sé?
4: Sí, el tenim aquí a la llibreria Mitjans, i també tinc alguns exemplars a la papereria Carlin.
5: Molt bé.
4: Sí,
5: pot allò comprar físicament,
4: sí,
5: poden
4: sí.
5: arribar a conèixer allò que has treballat, allò que has plasmat en aquest llibre. No sé si ets present a la xarxa social, civil, si tens xarxes o la gent,
4: bé,
5: si volgués contactar amb tu o fer-te enviar algun tipus de reflexió que sigui, pot fer-ho a través de xarxes o no?
4: Doncs sí, sí, ho podria
5: sí?
4: fer, sí, i tant. El que passa és que no l'he posat aquí, però
5: Val.
4: Sí, si vols...
5: Digues, si vols
4: sí,
5: dir-ho,
4: Sí, sí, sí. Vaja, el meu correu electrònic és el meu nom i els meus dos cognoms, @gmail.com. És Civil Cervera Roux. Però bé, en el llibre trobaran
5: sí.
4: el meu nom, que és complicat d'escriure.
5: No.
4: I després, digitalment, també
5: sí.
4: ho poden trobar bé, a Bubok, no? I també a l'Amazon i a la Casa del Libro.
5: Va,
4: sí.
5: ser digital, que també és bé, una manera avui en dia de poder comprar i anar cap a aquests llibres. Sí. Doncs molt interessant, de veritat. Ja sé que podíem parlar molt extensament i que podíem parlar-ne més extensament d'una qüestió, d'aquest camí cap a la il·luminació, que és molt ampli i molt llarg, però almenys que ens serveixi allò per conèixer una mica això, aquesta publicació, i conèixer-te una mica d'una més en tot. Sibel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
4: Gràcies a tu, Pere.
5: Fins ben aviat.
4: Gràcies.
5: Adéu-siau.
4: Adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
7: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
8: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
9: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, seguim tercera i última part de programa. Gairebé 5 minuts que passem de les 11, tornem del butlletí amb la xarxa de comunicació local. I això, tercera i última part de Calaixera, avui dimarts 22 de setembre, programa número 4029. Els dimarts, a partir d'aquesta franja, parlem de tecnologia. Parlem sempre d'allò que ens explica en Joan Molinàs des d'aquesta secció Sense por a la tecnologia, o perdre por a la tecnologia, en certa manera, i de millor manera. El que passa que això sempre ens porta a parlar de moltes altres qüestions. Començarem per aquí, després hi ha una estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem, com dèiem, tercera i última hora. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: La intenció, el que sempre volem, que és explicar la terminologia tècnica, que és molt àmplia, és a molts aspectes, tota aquesta actualitat en intel·ligència artificial, amb xarxes, amb internet, de tot allò que ens explica en Joan Molines, de Goyle al Vendrell, i que ja ens acompanya. Goyle, molt bon dia. Ai, Goyle. De Goyle.
1: Ja m'han dit de moltes formes. Sí, sí, és el meu sobrenom. És el meu sobrenom.
0: I això que tens un nom fàcil, Joan.
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: que tens un nom fàcil. Com estàs?
1: Bé. He estat millor, però bé.
0: Bé. Però també has estat pitjor.
1: Bueno, complicat, no? Complicat.
0: Bé, però bueno, ànims, ànims.
1: Sí, la vida segueix i...
0: I tant que sí.
1: I ja està.
0: I tant que sí.
1: Aquí no fallem. Aquí no fallem. Com cada setmana, menys quan estàs de vacances.
0: Correcte. I és culpa meva?
1: No, home, no. No és culpa de ningú.
0: Claro, gràcies, de veritat, Joan. I si vens cada setmana és perquè t'ho has passat bé, també, no?
1: Sí, a mi
0: m'agrada. T'agrada venir, no, Joan? Sí,
1: si no m'agradés, no ho faria.
0: Per això, sí, per això
1: no destinaria una hora del meu temps
0: per això,
1: a venir aquí a perdre'l.
0: I ets un tio ocupat, em consta. Així que...
1: I quan no estic ocupat ja m'ocupo jo sol, així que... Sí, si no m'agradés, no estaria aquí.
0: Sí. Sí, sí. Perdó, és que potser no hauria d'anar per aquí, Joan, però tens algun tipus de TDAH, alguna cosa així?
1: No m'han dit...
0: No t'ho has mirat mai,
1: no? M'han diagnosticat mai. Jo suposo que sí. Però... Algú dec tenir. I benvingut és.
0: No, però mira, fem una cosa que a mi m'agrada molt. És a dir, substituïm això, si no hi ha diagnòstic, per suposat, a l'energia. Tens molta energia.
1: Sí. No, jo crec que segurament algú... És que, clar, com ara està tot tan així...
0: Sí, ara sí, ara de seguida tot queda catalogat.
1: Sembla ser que per qualsevol cosa et diuen, sí, que tens una cosa o tens una altra.
0: Sí.
1: Segurament tinc algun quadre d'algú, però ni idea. No ho he fet mai i...
0: Bé, ens quedem amb aquesta part energètica que tens molta energia, la desbordes, o això ho apliques a la feina, sobretot, suposo que a nivell personal també.
1: Intento tota la meva vida, intento que,
0: clar que sí,
1: en qualsevol aspecte surti aquesta energia.
0: Molt bé.
1: No sempre la tinc, però...
0: Tot i que la canalitzes molt bé, també t'ho he de dir. Ara sembla que t'estigui fent una analítica, jo que no en tinc ni idea, però tens aquest posat de tio tranquil.
1: Bueno, ho intento.
0: No, tio seriós, tranquil, ben posat.
1: Sí.
0: Però quan anem coneixent, desbordes aquesta energia que dic, almenys interiorment, no pares
1: mai. Sí, a mi
0: mai.
1: El que sempre em diuen, que jo intento que no sigui així, però suposo que és per com ho expresso al principi, és primer se'm veu un tio molt fred, molt calculador, que no dic que no ho sigui, eh? O sigui, a mi m'agrada ser fred, m'agrada ser calculador, m'agrada pensar sempre quins camins tinc i tot, però intento també ser un tio... Intento, no sé si ho aconseguiré o no, però un tio molt alegre, molt viu, sí, que li agrada fer moltes coses, que intento riure el màxim que puc, intento que els altres riguin el màxim que puc també. Llavors, sí que amb la part empresarial doncs, potser sóc una mica més fred, una mica més calculador, perquè al final...
0: No, és l'empresa, és evident.
1: Jo sempre m'ho dic, business és business,
0: sí.
1: Aquí estem per, doncs, per guanyar diners i per fer les coses molt grans. Sí que després intento doncs, ser un tio molt proper, amic dels seus amics, que es preocupa i tot això.
0: Sí.
1: No sempre ho aconseguiré, suposo, però com tota la vida, o sigui, hi ha vegades que la intenció és una cosa i el resultat és una altra, però sí, intento...
0: No.
1: Intento canalitzar-ho de la millor forma, depèn del moment. No és el mateix un Joan un dissabte... passejant, que un Joan un dilluns fent una reunió.
0: S'entén, endavant. Doncs.
1: Sí, sí.
0: Escolta, avui no era l'objectiu analitzar-te
1: no,
0: amb tu, ni molt menys.
1: Sílvia, podem parlar de...
0: Correcte, no. Avui sí que us podrem allò una mica més... Em surt senyir, que no és la paraula en català, eh? Avui sí que ens podem acotar una mica més al guió.
1: Avui sí, però, el guió... Si vols parlar d'altres temes, jo ho
0: veig. No, és prou interessant, són temes importants. De fet, és un dels temes que també ens va quedar pendent la setmana passada, que era xarxes socials i menors, perquè avui una mica el títol de la secció de l'episodi d'avui és parlar de les fronteres digitals.
1: Sí, és una cosa que està molt a l'ordre del dia ara.
0: Sí.
1: Encara tot és molt verge, o sigui, encara tot s'està fent, perquè no oblidem que la intel·ligència artificial va sortir fa uns 4 o 5 anys, a nivell consumidor final, i ha evolucionat molt en aquests últims anys. Llavors, clar, del que es volia frenar fa 5 anys ja no queda res, perquè tot ha evolucionat,
0: sí,
1: s'aplica a molts altres usos,
0: sí,
1: es fa servir doncs, des d'un chat GPT a generar imatges, a generar vídeos, a fer tot això, i tot això doncs, ho volen regular
0: clar,
1: en mesura que van sortint. I com tot va a un ritme tan ràpid és molt... i les regulacions són tan lentes, doncs clar, estem anant una mica a peu canviat.
0: Hi ha una expressió en castellà que és allò de poner puertas al campo.
1: Sí.
0: Que és una mica això, clar, sí, posar fronteres. alguna cosa que és de tan infinita que és.
1: Sí. Hi ha algú que evoluciona tan ràpid.
0: Exacte, per això que és molt complicat, no buscar
1: aquestes fontes. Ficar lleis a un ChatGPT, que fica lleis a uns agents, que fica lleis a un Higgsfield, que és una generació de vídeo. Clar, o sigui, al final tot és intel·ligència artificial, però el resultat és diferent. A què fiques lleis? Perquè un ChatGPT genera text i et genera imatge. Higgsfield et genera vídeos, i Eleven Labs et genera veus. És clar, hi ha tants fronts oberts i tants fronts que van sortint, perquè cada setmana, cada mes surten coses noves, que quan ja tens algo relativament aprovat, patabam, ja et surt una altra cosa que potser no encaixa dintre de la teva llei. Bueno, és un
0: jaleu. No,
1: un jaleu, perquè a més són lleis tant a nivell de comunitat autònoma com de país, com com de continent. O sigui, llavors, clar, no és el mateix una llei per Catalunya, que és una llei per tots els centenars de milions de persones que viuen a Europa.
0: Des d'aquí no serem qui defensarem la classe governamental mundial, estatal, ni local. L'hem criticada i la seguirem criticant sempre. Però a l'hora d'enfrontar-se a la gestió d'això és molt complicat.
1: No ha de ser fàcil.
0: És complicat, perquè estem parlant, jo penso, i crec que no exagero, que és un dels grans canvis de la humanitat moderna o de canvi de paradigma de la humanitat, i que l'estem vivint en primera persona.
1: És el nou internet i el que va ser en el seu dia la nova revolució industrial.
0: Sí, correcte. Sí. Una mica la comparativa que sempre fa, jo crec que és molt acertada, és l'antiga, o la revolució més contemporània i més propera va ser la industrial, que va canviar doncs la societat. Jo crec que ara ho estem multiplicant per 3, per 4, per 5 o fins per 10, el que està passant
1: ara. Perquè ara estem veient que moltes de les coses que abans podien ser limitants ara ja no ho són.
0: Clar.
1: Sí que és veritat que no tenim computació infinita, però tu al final pots aconseguir computació creant data centers i ficant llum.
0: Clar.
1: Perquè sí, potser no tindràs 1 milió de targetes gràfiques, però si en tens 100.000 ja estàs incrementant computació. Mm-hmm. Llavors, hi ha altres tipus de barreres, però potser la barrera que ens trobàvem doncs, fa 20, 30, 40 anys, ara ja és molt més solventable, perquè en aquests 20, 30, 40 anys hem evolucionat molt com a societat.
0: Sí, que això anirà venint també. L'altre dia ens parlaves, com diem de parlar, dels ordinadors quàntics, que sí que n'hem sentit de parlar en alguna ocasió. Jo no acabo d'entendre, no acabo en què es basa aquesta nova tecnologia, que un dia l'hem d'explicar. Però una mica és això, no? És que tot va evolucionant cap aquí, no? Que també no només va canviant la manera de l'utilització d'aquesta tecnologia, sinó que també, com ho podríem dir, el hardware, no?
1: Sí, aquí el que hi ha una llei, que em sembla que és la llei de Moore, i si no, si hi ha algun informàtic que em corregeixi, però hi van els tiros, que és que cada any es dupliquen les capacitats de processament. Llavors, cada any surten nous xips, nous dispositius que són més ràpids que els anteriors, consumeixen menys que els anteriors, i que inclús poden ser més econòmics que els anteriors. Clar, llavors, cada any això va evolucionant, perquè hi ha molts milers de persones investigant sobre com podem fer-ho més eficient, sobre com podem fer que la computació sigui més ràpida. Ara hi ha una cosa que es diu inferència, que és que ja li dones com un preconeixement i llavors no ho ha de calcular cada vegada. O sigui, clar, ja

0: cap a on va evolucionant tot és, sembla ser, puc equivocar, però sembla ser, és a gestionar-ho tot amb la veu, a tenir, per exemple, sensors que tu vagis marcant amb una pantalla, mira, aquí fes-me això, i ho vas indicant amb les mans, com Minority Report, per exemple. Tot, com crec que anirà, és a un canvi de canal.
1: Val.
0: Clar, per fer un canvi de canal necessites que aquest canal estigui connectat amb algú. Aquest algú no sabrem si serà casa o serà un núvol.
1: Val.
0: Però a casa potser està tornant una mica una cosa que està fent Nvidia ara. Nvidia és l'empresa sí. que de xips i targetes
2: gràfiques.
0: Sí. Ara, com veuen que hi ha molta falta de computació i molta demanda, ara Nvidia el que vol fer és... Ells et fiquen una caixa a casa, com si fos un aire condicionat, per dir-ho així, on és un processador.
2: Val.
0: Llavors, en comptes de tenir les teves targetes gràfiques amb data centers totes allà, està tot repartit a les cases de les persones. Ja et pagaran per això.
2: Oh, ostres.
0: Què aconsegueixen amb això? Distribuir capacitat i que la capacitat ja no depengui d'un lloc
2: és
0: físic.
2: Curiós. És com les, com l'energia solar, no? Com les plaques solars amb la connexió a la xarxa, sí. no? Una mica és això.
0: Sí. Això és una de les idees curiós. Que té Nvidia i que vol començar a implementar. Clar, jo penso, aquí fiques aquestes caixes i te les roben el dia següent. Llavors...
2: Pel coure.
0: Sigui pel coure, sigui perquè ho venen al mercat negre, sigui pel que sigui, eh? És igual, però tu fiques aquestes caixes aquí i jo penso que duraran poc. Llavors, hi ha idees bones que haurem de veure si l'execució ho és.
2: Clar. Va, a veure com va.
0: Però sí, o sigui, hi ha molta demanda, hi ha molta gent fent coses per això, per fer-ho tot més barat, més ràpid i que al final escali proporcionalment amb la demanda que hi ha.
2: Va, tornem al tema, sisplau, tornem al guió. Anem cap a aquestes fronteres digitals, qui protegeix aquí? És evident que una de les primeres preguntes i la pregunta més important és la protecció als menors.
0: Correcte.
2: No? En general i sobretot de xarxes socials, oi?
0: Sí, sí, sí, perquè al final quan un menor, podem dir, està capacitat per donar dades, no donar dades, bueno, la llei considera que un menor necessita estar sota una tutela fins als 18 anys. Llavors, això amb les xarxes socials moltes vegades no aplica. Per què? Perquè si jo em puc fer una xarxa social amb 13, puc fer moltes coses que no hauria de fer amb 13 amb 13 anys. Llavors, des d'allà fa uns anys, sobretot a Europa, als altres països és com es diu, és més obert, però Europa s'ha ficat molt en sèrio amb els menors i amb restringir cada vegada més l'accés dels menors a les xarxes socials, perquè s'ha vist, hi ha estudis que ho demostren, que les xarxes socials, per com estan orquestrades, que és com estan creades amb l'escroll infinit i tot això, fan que el servei dels menors evolucioni diferent. Llavors, com estan en ple creixement i estan en plena edat d'adquirir coneixements, doncs les xarxes socials moltes vegades els distreuen o els hi fan un mal,
2: val,
0: que no és físic, sinó pot ser més intern, inclús més psicològic, d'això. Llavors, hi ha molts països que ho volen regular,
2: sí,
0: i ho volen limitar. Llavors, uns quants són... Doncs ho tinc apuntat aquí.
2: Austràlia va ser un dels primers, no? Austràlia va ser un dels primers països que ho aplicaron al seu
0: sí,
2: dia.
0: Sí, Itàlia va ser pioner en intel·ligència artificial, però, per exemple, a Indonèsia, Malàsia, Turquia, Emirats, Grècia, Àustria i Eslovènia ja estan preparant coses. Austràlia va ser el primer el 2025 que va prohibir Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitch i Kick i Threads, que són xarxes socials. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, tot les coneixem. YouTube és vídeos, Reddit és més foro, Twitch és vídeo, Kick és vídeo, és la competència de Twitch, i Threads és la competència de Twitter, per dir-ho així. Pues això va restringir els menors de 16 anys.
2: Val.
0: Llavors, si WhatsApp i YouTube Kids en van quedar fora. WhatsApp perquè és una eina de comunicació i el YouTube Kids perquè és una branca de YouTube que ja està molt pensada per...
2: Clar, i ja està regulada, en certa manera.
0: Sí,
2: ja molt
0: no,
2: filtrada.
0: No et fiquen publicitat, només pots veure un cert tipus de contingut, que són vídeos que s'han fet expressament per nens, això es monetitza diferent, també, llavors tu no pots ficar un vídeo d'una cançó dient que és per kids, perquè una cançó monetitzarà ells, els vídeos de kids monetitzen diferent, llavors o sigui, això ja està molt regulat. I llavors les plataformes que no compleixen això s'arrisquen amb multes molt grans. Ara hi ha una, no sé la quantitat, però ara hi ha... Facebook està amb un pollo bastant gran, que és que té no sé quants judicis oberts amb cada un

0: dels països on operava.
1: Mm.
0: Sí, perquè o sigui, cada país l'ha,
1: sí,
0: denunciat o l'ha demandat per fer un mal ús de les dades, perquè Facebook sempre ha jugat molt amb els grisos.
1: Yeah.
0: Molt. Aquí el...
1: Sembla de les més opaques, potser, no?
0: La més.
1: La que més.
0: Jo per mi és la més opaca. Segurament...
1: Va ser de les primeres, també s'ha de dir, no? Facebook...
0: Sempre ha jugat molt amb els grisos. O sigui, com Facebook es consideren uns hackers, perquè l'essència de Facebook ve de hackers com a tal, sempre els ha agradat jugar. Jugar molt amb... Bueno, si la llei diu això... Jo no ho estic fent malament, però jugo amb aquest gris on, bueno, és una ambigüetat tècnica i els agrada molt jugar així, perquè al final és un dels gegants més grans del món.
1: No, clar, clar.
0: I ells viuen de que la gent estigui enganxada davant de la pantalla consumint contingut. Llavors, té un pollo gran, té un pollo gran.
1: I tant, i tant. Clar, quan parlem d'aquest control cap als menors, estem parlant del propi contingut, no? En certa manera, sí, del que es pot veure, no?
0: I del que es pot fer.
1: Exacte, des d'imatges violentes, imatges sí, pornogràfiques, etcètera. Però també a nivell relacional, és a dir, com les xarxes socials, els més joves, com que dèiem, en principi els joves, els preadolescents, els no tan preadolescents i adolescents, sinó que una mica estan en aquesta formació i en aquest aprendre a relacionar-se amb el seu entorn, i és evident que aquestes noves generacions estan aprenent només o gairebé només a relacionar-se a través de les xarxes.
0: I de jocs,
1: correcte, sí, amb els xats i aquestes coses. Però clar, fa que hi hagi aquest punt que també ja fa temps que passa, que és aquest anonimat, no? I que fa que a vegades doncs, sí, siguin unes molt bones eines per fer allò que sempre s'ha fet, que abans es feia personalment i físicament, que era l'assetjament o el bullying, i que també es pot portar a terme de manera més fàcil, si es pot dir, a través de les xarxes.
0: Sí. És molt més fàcil fer un vídeo i publicar-lo
1: per això,
0: que no...
1: O escriure qualsevol borrada.
0: O escriure
1: borrada,
0: qualsevol cosa des de casa teva on ningú t'està dient res, que no fer-ho en persona. Sí.
1: Clar. I per això que quan es vol una mica allò controlar, entre cometes, l'accés dels menors a tot aquest contingut, és tot això, és tot això també. Aprendre a relacionar-se, aprendre a consumir...
0: Sí.
1: No? És una mica
0: és
1: tot.
0: És que només ho puguis fer quan es consideri que tens la capacitat de fer-ho bé.
1: Clar.
0: Perquè amb 13 anys...
1: No, està clar. No, sí, hi ha una premissa molt important. Si ja els adults no tenim capacitat de controlar-ho, doncs imagina't algú que està allò en formació,
0: adults,
1: en creixement.
0: Hi ha adults i adults. I a vegades sí, veig coses escrit per gent adulta que penso, hòstia, potser pensar-ho una mica abans. La llei dels 5 segons.
1: Sí.
0: Que és,
1: sí,
0: abans d'escriure res i abans de prendre cap decisió, pensa durant 5 segons, no ho facis,
1: clar,
0: i pensa si
1: clar,
0: realment... I si tens dubtes, fes-ho demà.
1: Sí, sí, sí. O els haters, no? És a dir, facis el que facis, que també és un... Ostres, és una cosa de mirar-s'ho, no sé, no sé si es pot arribar analitzant, de dir, ostres, facis el que facis, pengis el que pengis, facis el que facis, sempre hi haurà una gran quantitat de haters, de gent que es ficarà amb tu, que criticarà, que...
0: Però jo crec que això és més un problema de frustració humana.
1: Sí, però és que és inherent.
0: No, però és frustració en general i és l'única forma que tenen de treure-ho.
1: Val. No, sí, està clar, està clar. L'anonimat, no, també...
0: Escriure de darrere d'una pantalla és molt fàcil.
1: Sí.
0: Després té les conseqüències que té, perquè hi ha hagut denúncies per assetjament a través d'una pantalla i tot això, però si jo avui tinc un mal dia, entro a Twitter, em fico a insultar 10 persones, jo em sento bé a mi mateix, ho he fet malament, però em sento bé a mi mateix, i ja està, i la meva frustració se me'n va.
1: Ja. No hauria de ser així, eh?
0: No, gens i mica. Gens i mica. Aquí hauríem de... O sigui, hauríem de... És el món ideal, eh?
1: Sí.
0: Però hauríem d'estar en un lloc on fóssim feliços. Òbviament, sí, cada un la seva infelicitat, amb el que pugui tenir, eh? Perquè al final hi ha molts problemes que no només depenen dels diners ni res d'això. Però... La gent està molt crispada.
1: Sí. A vegades vivim més cap enfora, no? cap al que diran, el que vull donar a entendre, sí, el que vull que vegin, el que vull aparentar, que no pas la pròpia realitat personal.
0: La majoria de gent viu així.
1: Sí, sí, sí.
0: I és una llàstima, és una llàstima.
1: Sí.
0: Jo crec que és un dels grans canvis que he fet els últims anys.
1: Sí?
0: Sí, el que he dit molt malament, i perdona l'expressió, el que me la bufa el que puguin pensar de mi.
1: Sí, sí.
0: Si no m'aporta un buinar...
1: No, està clar.
0: Jo respecto el que la gent pensa de mi, però... Sí. És un canvi també de mentalitat. M'ho vaig treballar molt amb el meu coach, bueno, amb la meva coach, perquè a mi també m'importava, hòstia, què diran, com ho fa, o sigui, si faig això, què passarà? Òbviament, jo sempre penso les coses abans de fer-les, eh? Però sí, jo, una de les grans coses de les que puc estar orgullós és de que tant en l'àmbit personal com en l'àmbit empresarial faig les coses perquè les sento, no pel que pensaran. I si hi ha algú que no li agrada alguna cosa, doncs escolta, el problema el tens tu, perquè jo no t'estic fent cap mal.
1: No, està clar. O aquesta necessitat de dir, algú t'ha preguntat. Si jo no et pregunto, no em fa falta la teva opinió.
0: No, i si me la vols donar i és constructiva, jo encantadíssim.
1: Però que t'ho pregunti. Escolta, me puc comentar una cosa?
0: Bueno, però... No, a mi que... Sí? Sí, a mi hi ha vegades gent que m'obre i em diu, escolta, tal, he vist això, m'ha agradat, no m'ha agradat, això penso diferent. Sempre que sigui constructiu, a mi m'encanta obrir un debat des del punt de vista en el que estem cada un, i poder sentar-nos, inclús fer un debat superinteressant de, mira, jo penso així, tu com penses, jo ho veig així, tot. Però la gent que critica per morbo i tot, no m'ajuda a arribar on vull arribar, així que
1: és
0: no perdré el temps.
1: I també que no és el tema, també amb la part física, no? Que també és molt comú, no? Aquesta imatge de, vaja, com t'has posat, vaja.
0: Sí, a mi últimament
1: em
0: diu,
1: les
0: vacances,
1: molt,
0: i jo, bueno, mira.
1: Bueno. Ni a primar ni a engreixar, no?
0: No, sí, és veritat, sí, sí m'he primat. Però jo crec que ho fan més perquè també es preocupen. Són gent molt propera.
1: Bueno, no? Sí, clar, si hi ha gent que així, no? Però t'hi ve comentari de, t'han anat bé les vacances, punyetero,
0: Ja.
1: Doncs potser no caldria, no? Potser no caldria.
0: Sí.
1: Tornant al tema, l'estat espanyol està a les portes de regular-ho també, això, no?
0: Sí. Hi ha... Bueno, el Sánchez fa no gaire, que fa menys de 6 mesos, va proposar al Congrés una llei, quan l'aprovin, perquè com encara s'està redactant ja la vindrem a explicar, clar, això.
1: Sí.
0: Però bueno, ara tot s'està centrant molt en intel·ligència artificial, no només en xarxes socials, o sigui, fer servir la intel·ligència artificial amb menors. El que explicàvem la setmana passada del document PISA, o sigui, l'informe PISA, ho aixequen molt a la intel·ligència artificial. Hi ha indicis que diuen que sí, que en part és això, però també en part de que, doncs, que les xarxes socials... que les generacions canvien i tot això. Però sí, Espanya en això vol ficar mà dura.
1: El que dèiem, poner puertas en el campo o vallas en el campo, no sé com ho diuen, però clar, a més, és com vigiles aquestes portes i aquestes valles del campo perquè només puguin passar els majors d'edat, o no? És, a més, una part complicadíssima, sí, de com verificar que qui entra a xarxes, a internet, el que sigui, és realment major d'edat o major de 16 anys.
0: Sí.
1: Clar, com es verifica això?
0: Clar, per exemple, aquí a Catalunya tenim l'IDCAT, no sé si saps
1: què és. Sí, vaig saber molt. Doncs,
0: amb les aplicacions dels municipis que estem fent, allò que vam comentar abans de marxar de vacances, que havíem guanyat una licitació i tal, allà estem integrant l'IDCAT, perquè l'IDCAT és una forma de poder validar la persona que està entrant, però després hi ha una altra que... aquest no l'he fet servir mai i hauré de buscar més informació, però hi ha el EU-Wallet, el EUDI Wallet, que és una cartera digital de la Unió Europea, que la idea és que puguis demostrar que ets major d'edat sense haver de donar cap dada. Perquè tu imagina, tu ara entres a Facebook i al Facebook et demana el DNI. Tu li ficaries el DNI?
1: No,
0: vale.
1: No,
0: pues,
1: està clar.
0: Partint d'això, hi ha molta gent que ja no aniria a xarxes socials si fos per... si han de ficar les seves dades. Llavors, això és un tema molt gris encara, perquè no hi ha un consens, depenent del país funciona d'una forma. Per exemple, tenim Xina, que a Xina tenen controlat fins quan vas al lavabo, per exemple. Després tenim Estats Units, que és més permissiu. Hi ha països a Europa que poden ser més o menys. Llavors, clar, no hi ha una uniformitat amb tot això. Llavors, bueno, estan buscant la forma. Hi ha solucions, per exemple, a Catalunya tenim l'IDCAT, o el Clave PIN a Espanya, o l'EUDI Wallet a Europa, però no és algú estàndard i uniforme arreu del món. Llavors, clar, aquí cada un està buscant la seva forma.
1: Però clar, tot i així, el menor és molt viu avui en dia. I suposo que també no pot trobar les maneres una mica a través del mòbil dels seus pares. No sé com dir-ho ara, potser estic...
0: Sí, sempre podràs fer una mica la trampa. Però si ara la trampa te la fan 100 persones i afegint això te la fan 10, ha reduït un 90%.
1: Ja.
0: A la gent que et pot fer la trampa, que sempre hi haurà gent avispada o pares permissius o qualsevol altra cosa, però si amb això ja aconsegueixes treure alguna cosa, bueno, doncs això...
1: No, està bé, és a dir, tot control.
0: Jo per mi això està molt bé, però per altra banda, amb xarxes socials estic totalment d'acord de que s'ha de regular, perquè una xarxa social no aporta res més que, si tens negocis, pues, poder interactuar amb negocis, i si ets persona, pues, tu publicar les teves coses, o inclús ser influencer i guanyar diners amb això, o veure el que fan els altres. Les xarxes socials per mi no té gaire més que això. En canvi, amb el tema de l'intel·ligència artificial, sí que penso que ficar moltes barreres, sota el meu parer, enredareix l'evolució.
2: Ja.
0: Llavors, exemple clar, l'Apple Intelligence, la intel·ligència artificial d'Apple, ha sortit a pràcticament tot el món, menys a Europa. Llavors, clar, a Europa estem perdent la batalla d'això, perquè estem anant enrere. Perquè si aquí m'ho regules tot, la gent no fa servir les coses, la gent no pot digitalitzar-se més, els negocis que poden fer més negoci gràcies a totes aquestes tecnologies no les poden fer servir, llavors ens estem atreçant. Clar, fins a quin punt regules? Regules menors, no regules menors, regules uns temes, regules unes intel·ligències artificials, regules unes altres, clar, és molt...
1: És complicat.
0: És complicat.
1: Clar, quan parlem d'intel·ligència artificial o aquesta frontera cap a la intel·ligència artificial, estem parlant de tot ja, estem parlant de l'accés dels menors
0: tot.
1: I de tot, evidentment, de la seguretat, de tot, eh?
0: Sí, perquè jo ara puc agafar una foto teva, Pere, me'n puc entrar en un Midjourney o qualsevol d'aquests, on puc inclús muntar un model local molt simple al meu ordinador i començar a fer fotos teves... gracioses. Ja. Qui diu gracioses...
1: No, ja ens entenem.
0: Imagineu-vos les que se'n poden fer. Això és una de les coses que sí que es volen regular, perquè una cosa és fer un vídeo, que sempre invento, del Cristiano Ronaldo felicitant el cumple al meu fill, per dir alguna cosa, i l'altra cosa és fer un vídeo d'un noi o una noia sense roba. Que el vídeo pot semblar fals, però si aquest vídeo comença a córrer i es comença a fer viral, escolta, estàs embrutant la imatge d'una persona, i ja no parlem de si és menor. Perquè els menors han d'estar molt protegits.
2: Sí.
0: Llavors, bueno, és fins a quin punt regules, que no regules, de quina
1: com
0: forma,
1: regules,
0: com ho regules,
1: sí, sí, sí.
0: Com ho regules sense anar enrere en quant a digitalització, bueno, ja són temes molt oberts.
1: Sí, sí, sí. Que de fet, un dels debats, d'aquests recents debats que van haver-hi ara fa un parell de setmanes, no?, a nivell mundial, una mica anava per aquí, no? La Unió Europea demana, no?, com un control de com s'ha d'anar evolucionant perquè fa la intel·ligència artificial, i els Estats Units i la Xina...
0: Les grans empreses ho demanen.
1: Val.
0: Sí, les grans empreses, els seus CEOs ho han demanat, Xina ha dit que nanai...
1: Que farà la seva,
0: que ja es farà la seva,
1: com sempre ho ha fet.
0: Com sempre ho ha fet.
1: I els Estats Units també.
0: I els Estats Units ha dit que no hi ha res a tenir por, que els hi han de guanyar, llavors... El Trump va sortir, no recordo el dia que va ser, i no recordo si ho vam comentar a l'últim programa, però el Trump va sortir i va dir anar lents, res.
1: No, hem de ser els primers.
0: Gasolina, hem de ser els primers. Hem de ser els primers.
1: Clar, i l'inquietud ve per tots aquests paràmetres que dèiem, no? En seguretat, econòmicament, sobretot, no? Que no puguin hackejar les comptes, que no puguis fer certes estafes...
0: Sí. És que amb això és molt fàcil fer-ho ara.
1: Ja.
0: O sigui, no sí, incito a ningú a fer-ho, és molt fàcil. O sigui, què et costa redactar un missatge? És igual, l'envies a 10.000 persones, només que te'n piquin 10, ja està, ja has aconseguit més del que tenies.
1: Sí.
0: Mentre et surti més barat fer-ho, sí, ja ho estàs aconseguint. Llavors, i cada eina que surt és millor. Ara ja es poden fer vídeos que són una barbaritat. O sigui, es poden fer coses molt xules, i a més, si concatenes un... Jo li dic una idea, tinc una intel·ligència artificial que em fa l'script, tinc un vídeo, tinc una eina que em fa la veu, de la veu faig el vídeo i automatitzo la publicació. Tu pots fer des d'una platja amb un mojito a la mà.
2: Ja. Yeah.
0: No, bueno, que això és l'UGC, l'UGC és això, que el User Generated Content, és eines que et permeten, en el món empresarial, pues fer vídeos... com si algú t'expliqués un producte. Això abans havies de ficar una persona, havies d'agafar un equip de gravació...
1: Aquests vídeos promocionals...
0: Vídeos promocionals... Ara hi ha una IA que t'ho fa, i amb una qualitat... No et diria 100%, però fica-li un 90%. Vale, t'ha sortit una qualitat un 90% per un 5% del pressupost que tenies abans.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres, en aquest cas no nosaltres, jo. La que més coneixem és ChatGPT.
0: Sí.
1: És la més coneguda. No sé per què.
0: Perquè es va enfocar molt a nivell consumidor.
1: Val.
0: Quan van sortir les grans, ChatGPT va ser la primera, després va sortir Claude. Claude es va enfocar més en àmbit empresarial i més programació. ChatGPT es va ficar més a nivell consumidor.
1: Val.
0: Llavors, bueno, es va gastar una quantitat ingent de diners per ser l'eina referent número 1 en quant a consumidor.
1: Uh-huh. Ho han aconseguit?
0: Ho han aconseguit. Gemini està bé, però no es fa servir tant.
1: Uh-huh. Però no és tan potent com segurament moltes altres. I vosaltres, com a professionals del sector, no treballeu amb aquestes plataformes, no en teniu d'altres,
0: no,
1: vosaltres?
0: Sí, sí que treballem.
1: Sí, també amb aquestes?
0: Sí, jo amb ChatGPT, per exemple, no treballo, però treballo amb Codex, que és, és el ChatGPT per programadors.
1: Val. I però és la mateixa empresa?
0: Sí, és tot d'OpenAI.
1: Vale.
0: Sí. O si no, també treballem per API, o si nosaltres, les nostres intel·ligències artificials, en depèn quins processos es connecten el propi OpenAI, perquè ells tenen els models, tenen els LLMs, ho tenen tot. Llavors, jo a nivell consumidor, jo faig servir Claude, que és el d'Anthropic, perquè a nivell d'empresa és el que vam decidir, però, hòstia, et diria que hi ha moltes vegades no dista tant l'un de l'altre. O sigui, per un consum usuari normal, els dos són més que bons.
1: Ja.
0: Però ChatGPT és més a nivell consumidor.
1: Sí, sí, sí, sí. I les intel·ligències artificials xineses també són molt diferents, aquestes?
0: No.
1: O ens hem d'imaginar molt diferents?
0: No, al final una intel·ligència artificial és una intel·ligència artificial. O sigui, aquí hem d'entendre que, explicant-ho molt senzill, el que fa una intel·ligència artificial és, jo li fico un text i hi ha unes sèries de fórmules matemàtiques per darrere que el que prediuen és el següent token. O sigui, la següent part del text. Al final són estadística pura i dura. No és que darrere hi hagi algú que avalua tot el text i pren decisions amb això. No, és... Hi ha processos matemàtics que, en base a un text, ho passen a números, a números i lletres que són tokens, i d'aquests tokens treuen altres tokens. I, màgicament, puf, el token de sortida té a veure amb el token d'entrada. Explicat molt, molt senzillament. És molt més complicat per darrere, però explicat molt senzillament. I això, si ho iteres moltes vegades, que és el que parlàvem la setmana passada, que són els agents, que ho iteres per veure si el que està tornant és té sentit, si no té sentit, i llavors fins que no trobi una solució no para, doncs amb això és com funciona.
1: Ja,
0: o sigui,
1: sí, sí, sí.
0: No és màgia, és matemàtica.
1: Correcte, això que a vegades també és...
0: És matemàtica.
1: És aquesta por o aquesta frontera que a vegades tenim, no?, que sempre ens imaginem la intel·ligència artificial, no sé per què, com un robot, no?, com algú que pot arribar a prendre decisions pròpies, que inclús pot arribar a tenir emocions, no sé com dir-ho. Això, ara com ara, no és factible, no crec que ho sigui.
0: A nivell consumidor, no. Això és el que es diu l'AGI, la intel·ligència artificial general. De moment, a veure... És el que comentàvem la setmana passada, també. Hi ha experts que et diuen que estem a punt d'arribar i hi ha experts que et diuen que encara estem molt lluny.
1: Val.
0: Llavors, bueno, hem d'anar veient l'evolució.
1: Val.
0: Però l'intel·ligència artificial no és màgia, no és que tu li envies un text i pluf, màgicament funciona, sinó hi ha uns algoritmes darrere que el que fan és prediuen el següent token quin és el millor.
1: Clar.
0: I ja està.
1: Clar, tot això en base de dades, no? Allò en el poder consultar i gestionar...
0: No, és el que es diuen paràmetres. Val. O sigui, quan llegim, o quan surt un nou model, diu, ha sortit el nou, no sé, ChatGPT, o OpenAI 4.7, no, o el Sol, o qualsevol d'aquests. Això al final són models que estan entrenats. O sigui, això comencen amb una base de coneixement zero, i el que van és aprenent. O sigui, se'ls entrena. Com se'ls entrena? Amb coneixement d'internet, amb reforç positiu, amb reforç negatiu, amb diferents coses. O sigui, al final, aquí és on cada lab, cada laboratori, té les seves tècniques per entrenar els seus models. Que això és la salsa secreta.
1: Clar, aquesta és una de les bases.
0: Aquesta
1: no?
0: és la salsa secreta. Sí. Llavors, un LLM, que és la IA, que és Large Language Model, el que té són paràmetres. I els últims, no recordo ara quan estaven, però estan els bilions de paràmetres. Sí. Això el que fa és... Hem de fer un símil com... Un paràmetre és algo que està on-off. Llavors, quan està on, quan entra el token ha de fer un camí. Perquè si és com un arbre de decisió. Pues, uh-huh. En base a tots els camins, a tot el camí que va recorrent i totes les bifurcacions que va fent, va consultant els paràmetres, aquest on-off. Aquest està on? Sí. Aquest està off? Sí. Vale, doncs tiro per aquí, tiro per allà. I amb això va calculant. Són fórmules matemàtiques. Això, si no us veu gràfic, és molt difícil d'entendre. Però és com... Tenim un cubo on dintre hi ha quadrats i cada quadrat està encès o apagat. Si estàs apagat, pots tirar. Si està encès, pots tirar. Si està apagat, no pots tirar. I amb això et va calculant. Aquesta és la salsa secreta. Com cada model ha entrenat els seus models... O sigui, cada proveïdor, cada lab, ha entrenat els seus models per tenir aquests quadradets on-off. I aquí està la gràcia depèn com s'entreni, depèn què activin, és més llest o és més tonto. Sap més coses o sap menys coses. Mm. Té més coneixement o té menys coneixement. O sigui, clar, això és la gràcia que hi ha darrere d'un...
1: Wow.
0: LLM. Però no és màgia, és, no, no, no, és matemàtica.
1: Tot parteix de la programació dels informàtics, no? I tot parteix de la feina que fa o que ha fet en el seu dia un equip de persones o un ésser humà, si volem simplificar-ho.
0: És matemàtica pura i dura i... I sí, sí, són tot fórmules matemàtiques.
1: Sí, sí, sí. Tornant al tema també de una mica la legislació de la intel·ligència artificial, ara com ara no hi ha un reglament així comú, sinó que s'està redactant, entenc, no?, a nivell europeu.
0: Sí, i sembla que sigui l'ordre del dia. Sí, sobretot estan volent regular els models xinesos,
1: val,
0: tipus DeepSeek, GLM i tots aquests, perquè... Clar, li estàs donant dades a Xina. I depenent de si fa servir l'aplicació de DeepSeek o si fa servir l'API de DeepSeek, depenent dels termes i condicions, doncs l'aplicació de DeepSeek diu que ells poden veure les dades. Amb l'API no. Clar, si tu fas servir l'aplicació de DeepSeek, si no ha canviat, potser ha canviat ara, però si no ha canviat, tu li estàs donant les teves dades a Xina.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè per dintre hi ha un estat xinès. Clar, ni Europa ni Amèrica ho volen. Això llavors et veten o et restringeixen o tot això.
1: Però clar, si sempre hi ha aquest... No, si sempre partim... No sé com exposar-ho. Sempre partim de...
0: De que tot es pot fer servir per una guerra.
1: Exacte. Sempre partim d'aquesta por.
0: Sí, tot es pot fer servir per una guerra.
1: Tot, exacte. Tot por, no perquè... Clar, quin perill... Per què Xina vol les teves dades i... Saps? Per què has de tenir por que Xina tingui les meves dades? No ho sé.
0: Molt fàcil, perquè si Xina sap que la majoria de homes, m'invento per dir alguna cosa, busquen cotxes xinesos a DeepSeek, hòstia, i si ara despleguem noves marques xineses a Europa?
1: Ja. Yeah. Sí, sí, sí.
0: I et carregues Volkswagen.
1: Ja, yeah. I això és el que fa por.
0: Clar, o sigui, una guerra no és només...
1: L'economia. No, clar.
0: Sí, o sigui, una guerra no és només bombes i pistoles. Clar. O sigui, la guerra del futur... És com està fent Xina ara, de jo vaig desplegant els meus models, jo vaig desplegant les meves marques de cotxes, jo vaig desplegant la meva roba, jo vaig desplegant tot això.
1: Clar.
0: I com tenen diners il·limitats, perquè tenen diners il·limitats, bueno, doncs, en comptes d'invertir en bombes, doncs inverteixen en
1: sí,
0: Temu
1: sí, sí.
0: O en Shein.
1: Exacte.
0: I si han de perdre diners, doncs perden diners.
1: Clar. I d'aquí a 50 anys tot el món dependrà de nosaltres.
0: Sí.
1: De la nostra tecnologia, dels nostres productes... I...
0: És una guerra passiva.
1: Sí.
0: No és enviar bombes.
1: No.
0: O sigui... Encara hi ha els botons nuclears que envien bombes, però és més, entre cometes, fàcil.
1: Clar, bueno, que t'ho carregues tot, clar, és que...
0: Sí.
1: No, el perill de guerra nuclear és que t'ho carregues tot, és el todo o nada, no?
0: Et carregues l'economia d'un país o d'un continent i ja, és que és igual les bombes que tinguin, és que no podran fer-les servir.
1: Sí, sí, sí. I també, passant ja cap al final de la pròpia secció i del guió, és una mica... com això s'aplica, entenc, a l'educació, no? A les escoles, als més petits, no? I una mica cap a l'infància, amb els chatbots que tu comentes.
0: Sí, perquè hi ha hagut casos que hi ha gent que sent molt sola, i encara que hi hagi xarxes socials,
1: uh-huh.
0: Una de les coses que tenen les xarxes socials és que incrementen la solitud de les persones. Per què? Perquè tu al final estàs darrere d'una pantalla i no interactues personalment com podem estar fent tu i jo aquí,
1: yeah.
0: Cara a cara, ni els 5 minuts que estarem després. No, al final és estic darrere d'una pantalla creient-me que amb qui estic parlant és qui és.
1: Uh-huh.
0: Clar, aquí hi ha molta solitud. I a més, si ja partim de que és molt més fàcil fer bullying, per desgràcia, i tot això, doncs, la gent a vegades necessita parlar, i com no confien en els pares perquè no li han donat aquest espai,
1: sí.
0: Anar als metges, és que et tracten de boig, i tot això, doncs parla amb intel·ligències artificials que a sobre són complaients.
1: Sí.
0: Que sempre estan...
1: És molt pervers, això, eh?
0: Estan dissenyades per complaure el client. Llavors, clar, si jo li explico les meves mogudes i sí, perquè tu tens raó, sí, perquè tu tal, i sí, hòstia, hi ha hagut casos de suïcidis.
1: Sí, està clar.
0: A Amèrica n'hi va haver un, em sembla, d'un cas d'un suïcidi. Crec que n'hi ha hagut més, jo, és el que recordo ara. Llavors, clar, quan les noves generacions ja pugen amb aquestes eines, no tenen el criteri suficient per fer-les servir i poden ser un recolzament, doncs tot això s'ha de regular molt, perquè...
1: Sí, sí.
0: Hi ha formes de passar-se les eines.
1: No, i tant. No, que de fet, amb un chatbot avui en dia, no? amb ChatGPT, per exemple, amb l'aplicació que té el mòbil, tu pots mantenir una conversa plenament fluida amb ChatGPT,
0: jo hi ha moltes coses de l'empresa que a part de consultar-les amb els advocats o amb els experts, jo les consulto amb ChatGPT abans.
1: Sí, sí.
0: Per veure quins camins tinc o per veure què em pensa.
1: Sí.
0: És a veure com pensa, com si raonés. No raona, o sigui, et treu conclusions.
1: Correcte.
0: Però sí, ja...
1: I per això també s'està començant ja a regular la utilització d'aquest tipus d'eines a les escoles i en l'educació.
0: Correcte.
1: I certs països també ja estan limitant aquesta tecnologia a les escoles, a les aules, vaja.
0: Sí, perquè a més hi ha estudis que diuen que quan llegeixes crees neurones, llavors, bueno, hi ha diferents coses que, si no es regula o si no restringeix l'ús, doncs les perdrem.
1: Clar.
0: Això la Sílvia sempre ho diu.
1: Sí, és cert. És com una mica allò de dir... Em puc fer una xuleta per l'examen? Vale, sí, però te l'has de fer, la xuleta.
0: Sí.
1: És a dir, has d'anar a buscar la informació, l'has de repassar, has d'extreure el resum, ho has d'escriure, no? Una mica a vegades... Hi havia un professor que anàvem per aquí, no? És a dir, el fet de fer una xuleta et feia... una mica entendre el temari o de preparar el temari. Sí. Clar, amb això ja no passaria, ja et donen la feina feta, ja, no? Et donen la resposta.
0: Bueno, t'ho diuen tot.
1: Et donen la resposta.
0: I tu confies que la resposta que et diuen està
1: bé. No, clar, i que en principi confiem, no? Acostumem a confiar.
0: Sí, jo a vegades he fet jo coses de contractes i tal, que després quan l'he enviat al meu advocat em diu, això no està malament, però... aquí ho planteges d'aquesta forma, però si ho plantegem d'aquesta altra, és millor per naltros.
1: Clar.
0: Al final, és que una intel·ligència artificial no raona.
1: No.
0: Treu outputs, treu sortides.
1: Sí,
0: i et treu la millor sortida en base a com ha estat entrenat.
1: Sí. I quan li corregeixes, sí, perdona, sí, ha havia un error, no sé què.
0: Sí, és veritat, això no ho he mirat bé.
1: Sí.
0: I per això sempre és bo fer una doble revisió. Però inclús dobles revisions... entre intel·ligències artificials, o sigui, el que t'escriu una li passes amb una altra i li dius revisa'm això, a veure si ens hem deixat en algun punt i tal, i a vegades a mi em funciona de que aquí ens hem deixat això, aquí ens hem deixat l'altre, i pilotegen entre elles,
1: ja.
0: I a l'últim sempre és enviar-ho amb algú que...
1: que algú li caigui de donar un pistiplau,
0: amb algú que en sàpiga.
1: Sense més. Bé, interessant, és aquest debat etern que hem extret en tantíssimes ocasions.
0: Si veurem per on va i quan surtin les noves notícies, doncs vindrem i les explicarem.
1: Correcte, a veure com evoluciona. Tot i que sembla... Tu sempre defenses, no, Joan, que és aquest món híbrid, no? És una mica... El futur passa per aquest fet híbrid, no?, de lo que és la tecnologia, el món digital i intel·ligència artificial amb el món físic i les persones, no?
0: Sí.
1: És que ho haurem de fer-ho. D'una manera o altra ens costarà més o menys, però al final haurem de trobar l'encaix. Si no, ens hi farem mal.
0: El futur va cap allà. El futur va cap allà. No, jo no en tinc cap dubte de que això serà el futur.
1: I Skynet, quan arribarà? Jo l'estic esperant, ja. Jo vull conèixer l'Skynet.
0: Bueno, esperem que tardi molt.
1: Sí?
0: Quan ja estiguem a punt de jubilar-nos i morir-nos, llavors ja el coneixerem allà.
1: Jo vull conèixer Terminator.
0: Bueno, ja me'l presentaràs.
1: Gràcies, Joan.
0: Molt bé.
1: Fins la setmana que ve. Que vagi bé.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit. La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: encara 9-10 minuts per les 12. Recte finalment tard, eh? Darrers minuts que ens portarà fins al migdia, així que aquesta poqueta estoneta per la participació i per les trucades. Però arriben, arriben al 977 15 70 69, però també, si voleu, missatge de WhatsApp al 686 101 101. Però anem cap a les trucades. Bon dia. Hola, Maria Dolors, ets tu, Maria Dolors.
1: Em pensava que, no sé, que el papalet...
0: No, tu.
1: Jo sóc la primera, bueno, estarem cogel.
0: Molt
1: bé.
0: Hi
1: ha poc temps, tenim poc temps avui.
0: Sí. Què dius?
1: Pues, a veure, què em anava a dir? El Melendi, posa'm destino o casualitat.
0: Vinga, Melendi...
1: Destino o casualitat.
0: Destino o casualitat, fantàstic, a veure si la podem posar.
1: Doncs, molt bé, bonic.
0: Molt bé, fins demà, Maria Dolors.
1: Molts petonets.
0: Gràcies per trucar. Adéu.
1: Adéu.
0: Segona trucada. Bon dia.
2: Bon dia, carinyo.
0: Montserrat.
2: Hola.
0: Què t'expliques?
2: Mira, què vols que t'expliqui?
0: No, cap novetat, no? Tot bé?
2: No,
0: a casa, tranquil·la?
2: No. No hi ha res, cap ni una de
0: novetat,
2: carinyo.
0: Bueno.
2: No. Però m'han portat deures d'allà al col·legi.
0: Ah, sí? Clar, tants
2: dies... Perquè no m'amoïni.
0: Clar, tants dies de campana no pot ser això. Si no, suspendràs el curs al final.
3: Com anaves al col·le.
2: Com vaig al col·le em posaran a casa a la paret.
0: Per això, després hauràs de recuperar tot el que... tots els deures que no has fet.
2: Bé,
0: sí, home, sí, que està bé, home, vale.
2: No, ja està bé, no?
0: Sí, home, sí, tant.
2: Però enyoro la companyia de tots.
0: Clar, principalment, clar, ja ho crec,
2: I
0: ja
2: no
0: ho crec.
2: I no poder xerrar amb ningú, encara més,
0: ja ho crec. Bueno, a veure si aviat ja hi pots tornar.
2: Aviam si arriba aquesta peça.
0: A veure.
2: Em penso que li posarem el cul.
0: Sí, ve d'Alemanya. Aquestes peces sempre venen d'Alemanya. Sempre. Hem de portar d'Alemanya aquesta peça.
2: Jo que sé.
0: Molt bé, Montserrat.
2: De la Xina.
0: Vale. Exacte, avui en dia de la Xina, és veritat. Ja no venen d'Alemanya les peces. Que venen de la Xina, que encara està més lluny, sí senyor.
2: Vale.
0: Molt bé. Ja,
2: com vulguis, me poses una de
0: Vinga,
2: les peces.
0: Fantàstic. Vinga, ja l'apuntem.
2: Totes m'agraden.
0: Molt bé.
2: Vale.
0: Gràcies, Montserrat. Demà. Adéu, fins demà.
2: Adéu.
0: I una altra trucada encara. Bon dia.
4: Avui em toca.
0: Avui et toca, Margarida.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Ràpid, que tens molt poc... Molt interessant aquesta entrevista, m'ha agradat moltíssim.
0: Sí, de tecnologia.
4: Estava aquí. Uh-huh. Molt bé. Estic rematant les vacances, o sigui, que
0: estava
4: netejant i escoltant la ràdio.
0: Molt bé.
4: I mira, em poses una de la Lolita.
0: Sí?
4: Perquè és una... I dedicada a l'exterminat que avui és el seu aniversari.
0: Molt
4: el
0: bé.
4: Que vulguis.
0: Alguna de...
4: Avui l'aniversari de l'exterminat.
0: Vale, dic qualsevol cançó de Lolita, eh? Qualsevol d'elles.
4: Sí, perquè li agrada molt.
0: Va, fantàstic.
4: Vinga.
0: Doncs vinga.
4: Una abraçada.
0: Molt bé, gràcies, Margarida, que vagi bé. Adéu. Doncs a veure si podem posar aquestes cançons, allò també aquesta com a felicitació que ara es feia la Margarida Minguella. Venem cap a aquest Destino Casualidad, la cançó de Melendi amb Ahash. Que ara fa dies, que no ens la demanava la Maria Dolors, però avui sí, avui ha arribat el dia d'escoltar-la.

Melendi i a Hash. Destino casualidad, una cançó ja recurrent que ens demana tant quan en quan la Maria Dolors, tot i que això ara feia dies que no l'escoltàvem, així que encantadíssims de fer-ho. Aquí ha estat. I acabarem ja amb una cançó que és una felicitació, una cançó que així, en ritme, que també li volem dedicar a la Montserrat, que també té aquest punt, quan li convé de ballar i de passar-s'ho bé, i tant que sí. La Margarida ens ha demanat una cançó de Lolita, és Lolita Flores, Margarida, no pas Rosario Flores, que a vegades confonem una amb l'altra, les dues germanes. Però bé, jo he triat Lolita, que és la que ens ha dit la Margarida, per l'Esther Miret, que és el seu aniversari. Si la coneixeu, si la veieu, feliciteu-la, perquè avui és el seu aniversari. I li dieu que l'heu felicitada per la ràdio i que ho ha fet la Margarida Minguella. Doncs aquest Amor, Amor, de Lolita Flores, i que ens posarà el punt i final a tot el programa i a tota la calaixera d'avui. Així que us donem les gràcies per ser-hi, per participar, per fer-ho possible, i sempre explicant que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de programa i amb més contingut, només faltaria. Adéu-siau.